0: Cas com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa?

0: alertats, parlarem precisament del temps. Perquè fa uns dies l'ONU alertava que el planeta registrarà el seu any més calorós molt aviat. Li preguntarem al meteoròleg Jordi Moré, des de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar el paper de les dones a l'Església i l'incivisme quan arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Can Rull, Rómulo Tronchoni de Sabadell, de la mà del seu president, Santi Ribalta. Continuarem amb Salut per aprofundir en les addiccions més freqüents amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta del BCA. I acabarem amb Cultura per anar a l'última romeria de l'any de Sabadell, la de la Hermandad de la Virgen de Gràcia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
1: Bona tarda als agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Van interceptar una persona mentre provocava un incendi de vegetació de superfície reduïda a la zona de Camp Petit, propera a la Riera de les Arenes. Els fets van succeir en el marc d'un dispositiu de vigilància a la zona desplegat pels agents de l'àrea bàsica del Vallès Occidental, i és que ja s'havien succeït incendis de petita entitat al medi natural i al nucli urbà de Terrassa que preocupaven i molt el veïnat. L'individu, que va ser sorprès infraganti pels agents, va intentar fugir, però finalment va ser detingut a la mateixa riera. En la detenció també van donar suport als efectius de la policia municipal, així com els Mossos d'Esquadra, que finalment es van fer càrrec del detingut fins que va passar a disposició judicial. Els agents rurals van instruir les diligències corresponents per un presumpte delicte d'incendi de vegetació.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sabadell ha arribat als 228.514 habitants aquest 2026, segons les dades que ha exposat aquest migdia l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d'un increment de l'1,4% respecte de l'any passat, el que es tradueix en 3.000 persones més que a principis del 2025. Unes dades que Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, veu com quelcom positiu, ja que des del seu punt de vista demostren un interès creixent per venir a viure a Sabadell. No obstant això, en vista d'aquesta tendència a l'alça sostinguda en els últims anys, González també ha apuntat com l'Ajuntament farà front a aquest creixement demogràfic.
3: Tenim clar que aquest creixement ha de ser sostenible, perquè volem mantenir la qualitat de vida de la gent i, per tant, hem de mantenir aquests serveis adaptant-los, com deia, a les necessitats dels nostres conciutadans. El creixement ha de tenir sentit, l'hem de poder gestionar bé i que repercuteixi positivament en la vida de les persones, i això significa dimensionar bé els serveis.
2: Ara mateix, ha assegurat González, es pot garantir aquesta qualitat de vida i, com a mostra, ha assenyalat la renda per càpita. El salari brut anual dels sabadellencs és de 31.852 euros, un 4,8% més que l'any passat i 1.864 euros més que els municipis de l'entorn.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Assegura que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevista del Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix papa va destacar el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme els veïns i entitats.
5: La gente son muy... muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que allí se ve una encarnación clara del Evangelio.
6: ¿En Sant Roque?
5: Sí, él ha dicho.
4: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais, com el Raval o el centre penitenciari Brians 2,

0: 211 treballadors, el 37% d'una plantilla d'un total de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al Centre Tècnic a la Zona Franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat i el seu homòleg de Siguen USOC, Àlex Manciño.
1: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
2: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
0: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants de l'Ajuntament del Prat, entre els quals l'alcaldessa Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
3: Gràcies, Ivan. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui dimarts s'han arrencat les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, on més de 45.000 estudiants catalans posen a prova els seus coneixements per arribar als estudis universitaris. A Castellà, el total ha estat de 122 alumnes aportats per l'INS Castellà i el Puig de la Creu, que s'examinaran durant aquests dies del 9 al 11 de juny. Els 122 alumnes castellanencs han hagut de desplaçar-se a les facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona, on durant aquests 3 dies posaran a prova els coneixements adquirits durant l'etapa del batxillerat. La xifra total d'alumnes locals d'aquest any ha caigut en 8 respecte del 2025, tot i que és una dada que continua a l'alça en l'històric anual. Des del 2023, la xifra ha augmentat en un 14,02%, tot i que en els pròxims anys aquesta anirà a la baixa pel descens de natalitat que ja pateixen les escoles en els cursos més inicial. Per instituts, l'INS Castellà, amb 71 alumnes, aporta 13 menys, mentre que el Puig de la Creu, amb 51, aporta 100 més que el 2025. Pel que fa a les dades generals, dels més de 45.000 alumnes matriculats, 35.000 arriben des del batxillerat, mentre que 6.000 ho fan des dels cicles formatius de grau superior i 4.800 des de la matrícula lliure.
3: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
5: Després de setmanes de molta preparació i estudi, ha arribat el moment que molts estudiants santcugatencs afrontin els exàmens de la selectivitat. Des d'avui fins dijous, milers de joves s'examinaran de les diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa. Un d'aquests estudiants és en Pau Núñez, que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Sentim-lo.
6: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor t'hagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
5: Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base, com ell deia. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, els alumnes que es presenten a l'ESPAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà de fer servir el xat GPT per tal de generar punts per estudiar, el Pau explica que han estat els mateixos professors els que els han facilitat altres eines, com Gemini Gems programades, que ajuden a repassar i practicar, ja que la IA corregeix i soluciona dubtes a partir del que ha programat prèviament el professor.
7: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: El rècord mundial de temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica

0: Que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
1: Hola, bona tarda.
0: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
1: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen, o pronostiquen, és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030, tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important de recalcar-ho, doncs, s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, vull dir que hi ha algun salt, però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
0: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
1: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no?, el clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. És a dir, que a vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no?, la zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana. I quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, és a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és, tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta, és a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. Però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima, atmosfera, oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta, doncs, també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
0: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
1: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, mig grau tampoc és tant, no? Vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs, fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs, d'aiguats forts. No? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no? Que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més. No?
0: Déu-n'hi-do. Sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
1: Sí. Exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament de 1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys no, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquell índex per al qual es va treballar perquè no s'assolís. No? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
0: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem uns anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no?, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
1: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial I veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no? Però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
0: Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no? Però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
1: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no? Per aquest context que estàvem parlant, no?, de d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més, s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
0: Perquè la pregunta del milió, una mica, no? Tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps o ja anem tard? O què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això? Perquè el panorama no es veu gaire, gaire maco.
1: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no? Però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs, segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres. Però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
0: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
1: Gràcies a vosaltres.

0: cada tarda, de 4 a 6,
1: Connectats.
0: Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda. Ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh?
0: Núvols, no?
1: No sé com serà.
0: Ja. Molt bé.
1: Ja, ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Aviam.
0: Ja veurem. Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí.
0: Aquí?
2: Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però
2: no plourà, eh?
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt, si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí, això és veritat.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim... els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no necessitem, de moment. Si vol una miqueta d'aigua per ruixar les plantes, no? Allò que necessiten...
2: Doncs, i per refrescar el carrer.
0: I per refrescar el carrer, això sí, perquè és que estem sí. envoltats d'asfalt, de ciment, i això es nota, no?, a les ciutats. Sí. Molt bé, doncs...
2: Però què surt molt barat, posar tant asfalt i tant ciment?
0: Per què surt tan barat?
2: Dic jo, els no surt barat.
0: No sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què el foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles que eren superxules i ens hi han fotut ciment de què?
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o és que surt barat?
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalish, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació. Per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant.
0: I van pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet i molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: Dos, tres anys.
2: Suposo que encara deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa Lleó.
0: Clar, home, tots els
3: que era igual que la pel·lícula. Que només hi havia senyors.
2: Clar. Eren homes i les dones que feien els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent i podien ser-hi. No fan res.
0: Fan coses, el que passa és que no es veu, no?
2: No, aviam, espera, m'he equivocat. No fan res que fan els homes, que fan els capellans.
0: O sigui, que no assumeixen papers que poden assumir homes.
2: No, exacte. Per què no poden oficiar una missa? Per què no poden casar? Per què no poden? Per què?
0: Ja.
2: Un patriarcat total.
0: Ana Maria, com ho veus?
1: No, ho veig com les meves companyes, eh? El que passa que hi han territoris, sobretot en tot el que és en territoris nostres, d'aquí a Catalunya, que són els que jo conec, que hi han capellans que porten diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos doncs puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, doncs llavors sí, llavors les dones del poble doncs tenen la potestat doncs, de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, doncs també ho poden fer-ho. Nosaltres a la residència ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però en canvi, quan són necessàries, doncs segons quines tasques les poden fer.
3: D'això ens queixem, no?
1: Clar,
3: que fem moltes tasques no visibles,
1: clar,
3: i que ells
1: no visibles, clar,
3: sí,
1: i que a més no, són tasques que ningú les té en compte, i poder si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, doncs ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió.
0: És a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per servir, eh?
1: Exacte.
3: Sí, clar.
1: Sí,
0: d'això
1: sí,
0: es tracta, de servir a la comunitat, però en canvi no tenen poder.
3: Bueno, és el típic sostre de vidre.
2: És el que em queixo jo.
3: Sí, és el típic sostre de vidre, bueno, no de vidre, vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin... No, no que estiguin a dalt de tot, l'Església Anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
1: Sí,
3: hi ha una primera dona que...
0: Hi ha passat algun... Que...
3: No ha passat res, fixa't. No, em sembla que no ha passat res. Remarcable que no passés quan hi havia els senyors. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest senyor.
0: És igual, també obres internet i també t'ho trobes,
3: això,
0: Si no vols, has de fugir.
3: No, que aquest home em sembla un home, contràriament a lo que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses, perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges, i llavors, esclar, clar, amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del papa francès, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre la IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona, dins de lo que és un papa i de tot el que representa, una persona, em sembla interessant, la persona. Però llavors hi ha uns temes...
0: que aquests clar, sempre que és amb l'església entopat,
3: sí,
0: no?
3: Exacte, i un d'aquests temes és la dona. Vull dir, la dona,
0: bueno, la dona, l'avortament, l'eutanàsia,
3: sí,
0: i tots aquests,
3: clar, sí. Sí, aquests, bueno, l'homosexualitat també. Diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui perquè
2: però és contrari. És contrari.
3: Sí, sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona. I clar, són molts anys de l'Església i per qui no entren no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara què ens faran? Ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi, sí, dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
0: Bueno, el català ja...
3: Deixaran com quan venen els reis de visita, no? Que diuen, sí, les quatre o cinc frases en català i ja s'haurà acabat
0: coseta,
3: el tema de l'idioma.
2: Mare meva, que gaudies de què és el cap. Mare meva, que és el cap.
3: Si gaudies de què?
0: Si Gaudí aixequés el cap.
3: Ah, sí, que era supercatalà, sí, el Gaudí supercatalanista.
0: Sí.
3: No, però
0: sí,
3: és, sí, sí. És penós, el paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona i que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha manera.
0: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església o es manté
3: no,
0: allà?
3: No, ni hi ha cap ganes de que canviï. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució,
0: sí,
3: no? De l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, en les bases hi ha gent molt potent. Bueno, hi ha monjos i no monges. Vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen. Però, clar, la cosa és que no, mai els hi he reconegut, doncs, això públicament o el poder, no?
0: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma, sí, profunda de l'església que...
3: I tant. I tant.
1: I parlem de l'Església Catòlica, perquè ara, vull dir, és
3: toca
1: el cas,
3: aquesta,
1: perquè tenim el papa i tot, però ja no toquem a l'islam, perquè, clar, si toquem l'islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors.
3: No, els mateixos.
1: Per tant, no, jo crec que molt pitjors, eh?
2: Vaja, pitjor.
1: Pitjors, perquè, no ho sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no sé, Vull dir,
3: bueno, els mateixos que quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus,
1: bueno,
3: que siguin cardenals.
1: No, però estic parlant de la gent.
3: Sí,
1: vull dir,
3: sí,
1: la gent que va a la Meca no són... Clar, vull dir, gent de... Clar, són fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral. Vull dir, que això és així. No, és que, clar, hi han estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los.
3: I
1: sí,
3: espera,
1: que és veritat.
3: El que ens espera.
1: I el que ens espera, clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec en persones.
3: Yeah.
1: En grans estaments de l'Església no hi crec. Vull dir, jo, per exemple, l'Omella m'ha quigut, vamos, de peus, amb tot el que ha passat, amb
0: les últimes
1: amb la
0: informacions,
1: i amb la prepotència que ha parlat. Val. Vull dir, això és així.
3: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
0: Sobre
3: el català,
0: sí,
3: per exemple.
2: No fa falta que l'escolti.
0: No, és que
3: no,
0: em sembla que
3: no
0: les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia aquestes històries.
3: Aquest també és un gran tema,
1: Sí, vull
3: dir, també és un tema,
2: Això sí, perquè el papa d'ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
3: Sí.
0: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
1: Exacte.
0: Vull dir que les víctimes, exacte, encara estan esperant que algú els
3: ara
0: hi digui...
3: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Mm. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? que també va a Montserrat i que hi ha moltes víctimes també aquí a Montserrat.
1: Víctimes i les famílies, perquè hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se donat compte, vull dir que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers, eh?
0: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
2: No.
3: Jo tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'Església. Vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser, vull dir, un pastor, un important, doncs...
0: És el representant de Déu a la Terra.
3: Sí, clar, però...
0: és un cap d'estat.
3: Estats que no són confessionals,
0: sí,
3: estats que no són confessionals, si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, ja, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, jo mateixa ja m'has vist al començament que estoy rendida al Papa, no?
0: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res. De possible,
3: home, sí. Clar.
0: Ja, els que tenen,
3: jo estic parlant de l'Església com a institució. Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
0: Aquesta és una gran pregunta, no? Com un país que és confessional, doncs...
1: I trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats, vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país, i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas és l'eutanàsia i és l'avortament, i ja hi dic, i jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I, a més, que l'estiguin aplaudint l'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que, de veritat, que no les acabo d'entendre.
3: Cadascú ha llegit el que li ha convingut.
0: Hi havia missatges per tots.
3: Sí, i cadascú ha fet el seu missatge tal com ha volgut.
1: Ai, per favor.
0: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del Papa, i el lema és "jo no t'espero".
3: Ja.
1: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passen cap rebut, per dir que no el vull.
0: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
1: Sí. Exacte.
3: I tu saps la de publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió? Vull dir, és brutal, també,
0: Sí. Dir, doncs aquestes associacions, estan rebutjant el finançament públic d'aquesta visita del Papa i qüestionen que rebi el pontífex, no?, el Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Sí,
0: això ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
2: Mira, el dia... Em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses.
0: Creients,
2: viuen a Mèxic i volen anar a Montserrat.
0: Sí.
2: Saps què ens costa només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren. Perquè ja... Ens cobren en el pàrquing, ens cobren per pujar amb el telefèric aquest, i ens cobren per veure la Moreneta.
3: Ah, sí, també?
0: per passar per davant de la Moreneta.
2: Per passar per davant de la Moreneta, ah, sí? També sí. Et cobra.
0: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, sí. Però el cremallera és de ferrocarrils.
3: Jo deia,
2: però que, no? Però són 20, no, quatre, ja. Són 20 euros per cap, només per anar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot, és que quan la iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen, hòstia, no, és que de veritat...
3: No, no, és que és això.
2: És el que deia la meva companya, no? És el, més, un dels més rics que hi ha al d'això del Vaticà. I dius, macho, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. Mm. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Creiem que jo soc creient, no practico, però soc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe. Sempre. Ah, sempre em feien fora.
0: I et feien posar de genolls a pregar.
2: No, perquè...
0: No? Un parenostre i...
3: No, i vull dir...
2: Monges, i quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. I em deien, què te passa, mai no? I digo, tuvieron tres, set, no? A veure, Caín i set. Mai no, fuera de la classe. Porque Abel y Caín se casaron y a ver, tu mano se da la mà.
3: Saps,
2: a ver, ¿y ahora qué te pasa? Digo, si fueron los primeros habitantes, es que estaba todo, ¿con quién coño, no? Anava a dir, però amb qui coño es van casar? Mai no, fuera de la classe.
3: Doncs això que deies de Dan i Eva, saps que
2: me la ens... trobaven amb un excel·lent, eh?
3: Saps que ens han vengut que bueno, segons la Bíblia, doncs que Déu va fer a Eva d'una costella d'Adam. Mm. Però la traducció correcta és que Déu... La traducció correcta és que Déu va fer a l'home i la dona al costat, no costella, sinó al costat. Va fer Eva al costat d'Adán. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra...
0: Que la posin al costat.
2: Bueno, ja
3: que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
2: Va ser prenyada per un colom, ja... Bueno,
0: sí. L'Esperit Sant.
3: Sí.
0: Això és l'Esperit Sant.
2: Va. Però ja amb qui s'ho creu aquestes coses?
0: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
3: És que sabeu que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar. Només s'ha de creure, doncs ja està.
1: Vinga, pues sabeu, en contraposició...
2: Igualista, que no pas... saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna cosa més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna cosa més, sí, no?
0: Però, hi ha alguna cosa, ja.
2: I no l'hi vigida, la dia.
0: Vinga, Ana Maria.
1: No, que dic en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna a Barcelona, sí. Vull dir que és per elogiar, sí. O les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri, sí. Del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a
3: aquí,
1: mi encara em manté una
3: davant,
1: mica.
3: I també hi ha molta dona davant.
1: I tant. Moltíssimes, i monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin ordre pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones
2: que... És com casar, que no saben casar.
1: Bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràsia acabarien, amb el celibat fora. És que tampoc és una cosa que tampoc avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, eh?
0: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... I feu la reforma.
1: No, ens fotien fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
2: Quan feia la catequesis, que em diu, avui estem parlant de Maria Magdalena... I jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que més li vaig dir la parolota. Sí. I li vaig dir, saps que era una puta? I em va fer un dic sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi dir-li a mossèn que t'hi dic això.
0: Home, m'ha faltat una mica de mà...
2: No, és que aviam. I li dic,
4: I em dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i sí. tal i que qual. I clar, i el nano, el què? I pobret!
0: Sí que sabies
4: que
0: no, coses,
4: que no tu. Que no pot fer la comunió i no pot fotre res.
0: Mare meva.
1: Ai. Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar el de Dani i Eva?
0: Hem
1: va
0: de marxar,
1: dir,
0: hem de marxar,
1: i això és... I això és que era abans o després del Big Bang? I va acabar la classe.
0: Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Anna Maria, Dolors, Georgia, gràcies. Bona tarda.
1: A vosaltres.
3: Bona tarda. Bona tarda.
5: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Les 5 de la tarda i 3 minuts. Reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comença situant a la C-17. Hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i provoca retencions des de Mollet del Vallès. Més amunt a la mateixa C-17, hi ha, a l'altura de Malla, hi ha un vehicle avariat que talla un altre carril també en sentit nord i provoca retencions en el tram afectat. També destaquem dels principals accessos a Barcelona, de la zona del Vallès, aturades a la C-33 i a la C-58. Entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, també complicacions a la zona del Baix Llobregat, a la B-23. Hi ha un accident a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que talla un carril en sentit Barcelona i provoca un quilòmetre d'aturades. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. Hi ha tota la calçada tallada en els sentits de la circulació per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. En moment, això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fira. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. Molt agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens van dir que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgem que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any, hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs de Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això, doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran. Benvingut sigui, també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: I sí, sí.
2: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una graderia, que passa que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més... el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament, pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo, que li diem nosaltres, en té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix, o sigui, pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou, o sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo, però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló, fàcil, entre cometes, molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball que ens canviarà amb les llums, posaran LEDs, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps, o ho han de fer als camps, no sé, els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal? És a dir, o estem a l'expectativa?
2: Jo estic a l'expectativa. El que em diguin farem. Sí, això està clar. I per això nosaltres, que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve, el que vam dir és això, que hem d'estar a l'aguait

0: aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa.
1: Ens ha superat de totes. O sigui, ha vingut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Ruí, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia cinc camps de futbol, i ara existeix un. Bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè sí, sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar, i a la vegada no podem donar no Can Ruí, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar, perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong, que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Ruí. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir, que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Ruí està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, ho teníem de sobres, perquè, clar, un és pobre fins a dir tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues, ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir, o ens va informar dels terminis, doncs molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
0: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu tres equips femenins, oi?
1: Sí, sí.
0: És el gran repte del Can Ruí Rómulo Tronchoni, i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
1: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Ruí d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Ruí masculí, per dir-ho així, que, per exemple, és un club de barri. Al final, nosaltres som un club de barri, i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri. Tant a quotes, com a massa social, com a professionalització, que no tenim. Llavors, el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
0: Parlen d'aquest futbol de barri, Santi. Ja que m'ho posaves sobre la taula.
1: Clar, t'ho he posat.
0: Bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte. Si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
1: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
0: Doncs això.
1: Sí, sí. clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no sigui futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants

0: que no tenen camps i venen aquí. Després què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
1: El
0: per
1: peix tant, gran es menja el petit sempre.
0: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres fem, tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec de, del Can Rui. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Que és, això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. Mm-hmm. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? És un... Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rui, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. Però si un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros, i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat, i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Pues jo vaig dir, això no ho permeto. N'hi ha cèntims? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, són... això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí, pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rui no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rui, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la Junta Directiva?
0: És la clau. Jo vaig parlar... Nosaltres tenim a la Junta Directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta, això. Això, quan jo vaig arribar, vaig dir, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canviï. I després, per circumstàncies, que el Carlos va dir, que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció, tampoc. No tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, escolta, anem a fer-ho bé. redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals, un contingut. Dintre de la part econòmica era pues, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluís i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, ¿vale? I això ens ha costat pels dos anys que jo portava de tresorer més aquests dos anys i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme. Tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant a l'edat adulta com a l'edat jove, comparant el patró de consum pels que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació amb la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte de compartir.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada en els joves de l'entitat i una altra de la BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Sí, és veritat que se pot emmascarar. Es pot emmascarar i pot anar al llarg de la seva vida anar minvant la persona i les àrees diferents. Vull dir, no és algo que aparegui d'una manera abrupta, sinó és algo que se va arrelant a la persona al llarg del temps. N'hi ha indicadors de senyals d'alarma i factors de risc que això ens poden indicar cap a on va la persona. Han de passar d'un consum regular a una afectació global de la persona.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes. I quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap a inflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que algo passa, bueno, algo passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses. Per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, els compromisos de la parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant, per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt, molt exagerada, no? Si no és algo, bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no és tan, no és tan acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arribar a un punt sí. de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció que sigui addicta, que estiguis enganxat. Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics. O un cop a la setmana, doncs vaig a, no ho sé, em fumo un puro. Per posar exemples, d'addiccions.
2: Doncs pues mira, és un punt molt, molt important i és molt curiós perquè a les persones quan em venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això. Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga o comportament compulsiu, no només la droga. Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer, és el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual el plaer no és dolent i això ho hem de tenir clar. No necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que assisteix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural, si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dos vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé. ¿Vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, com comentaves, divendres, dissabte, un dia, em passo bé. Vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa, no hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, és el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit, és una patologia. O sigui, i aquest és el punt.
1: És convertir d'alguna manera el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat. Però per a aquella persona sí. És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa. Són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet. I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, sinó del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que és que hi ha molt... No és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu sessió, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? Jo controlo, vale. Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, vale? I és que si no seria addicció, clar. Llavors, l'associació, en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més. Gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. L'addicte no. La persona que pateix addicció no pot parar, però realment en majúscules, no pot parar.
1: Yeah.
2: Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés de sensació està desregulat, no funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha doncs, tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se va camuflant. Clar, no és tan evident com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, doncs, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure, sí, quan en tenim conseqüències, m'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem-ho, una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Comences a parar la vida de color verd o color blau i que la persona que és amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida, vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries, per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família ja no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la parella, vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com, pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, agazapada, no? Sota de la versió de l'addicte,
1: sí.
2: Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir. Realment.
1: I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, eh? De veritat que això en parlem molt, perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones, els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà. No? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té. I per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família. I les famílies que ho han patit, quan m'escolti, ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres. I la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí, és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no? Dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no? Del carrer, i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar el 2015 i ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

I ara tornem a Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Camp Puiggener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut 5 sortides. I aprofundim amb la Núria García.

Heu comprovat una romeria de Sabadell que tindrà lloc aquest cap de setmana i que no se n'estan de res, hi haurà pràcticament de tot. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda amb els continguts i amb l'edició de dimecres del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem els Faves Contades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimant Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 9 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Laia Coronado, Lluís Ribas i Alba Roda. Tot seguit parlarem del dret a morir dignament, després que el Tribunal Suprem hagi dictat que els familiars o persones amb una vinculació particularment estreta tenen legitimitat per recórrer als tribunals una eutanàsia autoritzada. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del CTA. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer un nou mètode desenvolupat pels investigadors de l'Autònoma i el CREAF per mesurar els canvis en l'alçària dels arbres i edificis. I posarem la cirereta al programa amb el Laic dels Valors, dedicat a l'exposició El culte a la bellesa, que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 d'octubre. De novembre, volíem dir. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el dret a l'eutanàsia l'endemà que el papa l'hagi inclòs en el seu discurs al Congrés dels Diputats. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba.
0: Laia Coronado, periodista al Cugatenc i escriptora, ara també podríem dir.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I a Lluís Ribas, artista. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguts. L'eutanàsia continua generant debat 5 anys després de la seva aprovació a l'Estat espanyol. En aquest temps, les sol·licituds no han deixat de créixer, però també ha augmentat els interrogants sobre com s'aplica aquest dret i quines garanties ha de tenir. Les darreres setmanes, a més, el Tribunal Suprem ha obert un nou escenari en establir que persones amb un vincle molt estret amb el sol·licitant puguin recórrer una eutanàsia ja autoritzada. Una decisió que arriba després de casos molt mediàtics a Catalunya, com els d'en Francesc Augé o de la Noelia Castillo, i que reobre el debat sobre on acaba el dret individual a decidir i fins a on poden intervenir els familiars. I a més, aquests dies l'actualitat gira al voltant del papa Lleó XIV, que ha començat la seva visita a l'Estat espanyol i avui ja arriba a Barcelona, a Catalunya, però ahir va fer una primera parada al Congrés dels Diputats i poc després de començar el discurs deia aquestes paraules.
4: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Com valoreu que es facin aquests discursos, no? En aquest cas, de fet, que parlem del dret a decidir la manera com morim i el dret a l'avortament al Congrés per part del cap de l'Església Catòlica.
1: Però què ens pensàvem? Que el papa no diria això? El papa té que dir això. I realment doncs, jo penso que va ser un discurs molt ben trebat, molt ben estudiat, perquè ell fa preguntes, les llença a l'aire. Diu, quina possibilitat hi ha de vida si verdament doncs, això és un valor que verdament doncs, nosaltres el deixem perdre i la decisió està, anem a dir, amb la persona que pateix. Vull dir, ell fa aquestes preguntes, en certa manera, perquè ell, la seva convicció és que s'ha de defensar la vida. I jo també defenso la vida. És evident que la defenso la vida.
5: Tota?
1: Però,
5: tota?
1: No, jo defenso la vida. No tota. Defenso la vida. Una altra cosa és el dret a decidir. O sigui, quan hi ha unes lleis que es fan al Parlament, moltes vegades es fan les lleis, però l'aplicació d'aquella llei és molt més complicada. Vull dir, el dret individual també preval sobre el dret col·lectiu
0: de que
1: d'alguna manera doncs, també els que estan al costat de la persona que s'està morint vull dir, tinguin una opinió, no dic una opinió, una decisió, no, no dic una decisió, dic una opinió. I per tant l'opinió pot ser vàlida. La decisió, evidentment, és sempre l'última és de la persona que està patint, això segur. Perquè a vegades que hi ha gent que està patint i que potser es pensa que d'alguna manera morirà i potser doncs, no morirà i tindrà una... És una altra perspectiva. O sigui, que és complicat, no és fàcil, no és una cosa fàcil. Jo penso que el papa va fer un discurs sobre la condició humana, amb els seus pros i les seves contres, que realment doncs, va estar molt ben trebat. Jo dic, hòstia, xapó amb el tio, eh? No sóc un creient, evidentment, absolut. Tinc cultura cristiana i, per tant, això em remeto, direm, no?
0: És l'espai, el Congrés, on es facin aquest tipus de discursos?
2: És un debat molt interessant. És a dir, jo, per exemple, tinc una posició de que jo sóc creient, però al mateix temps crec que és important la separació entre l'Església i l'Estat. I que en qualsevol cas, el fet en si que hi hagi una intervenció d'un líder religiós a un Parlament no em semblaria per se una cosa negativa, al mateix temps potser hauria de ser-hi d'altres líders religiosos, d'altres confessions o d'altres religions, de fet, no confessions, bueno, també confessions. Llavors, el que és el que segurament es qüestiona, i sé que hi ha una campanya, per exemple, de persones laiques, atees, que diuen que no, que, bueno, que no haurien d'estar, i estic d'acord, no? Que hi ha una...
0: No barrejar, no?
2: S'està barrejant molt, bueno, s'està com fent una, també inclús una despesa institucional o de diners públics en aquesta arribada del Papa aquí. Al mateix temps, la qüestió és que legalment Espanya no és exactament un estat confessional, com a vegades diem, perquè la Constitució reconeix explícitament la religió catòlica, no com a religió estatal, però sí com, en principi, no, per la implantació, per el nombre de creients, doncs està reconegut legalment. Per tant, bueno, potser hauríem de canviar la Constitució, però és així ara. Això sobre el tema com de la intervenció. Sobre el tema en si, i sobre el tema de l'eutanàsia i de l'avortament, que és l'altre tema del que en el fons està parlant el Papa aquí, el que jo penso és que, és a dir, que més enllà de les conviccions religioses, de l'opinió, de, no sé, d'això de líders, dels metges que puguin haver d'aplicar o el que sigui, que han de poder tenir aquest dret de, el dret de la...
0: Objecció de consciència.
2: Això, l'objecció de consciència. De consciència. Ha de prevaldre a nivell públic i haver la garantia per les persones que ho decideixin així. I sobre el tema més de religió, jo em quedo molt amb una vegada que vaig entrevistar una monja i li vaig preguntar sobre l'avortament, sobre què pensava ella. I el que em va dir és que el més important de tot és acompanyar a les dones, hagin pres la decisió que hagin pres, també si han pres la decisió d'avortar. I llavors el que ella em deia és, la meva posició en tot això és que jo el que faig és acompanyar

0: moment polític tan boig que sembla que una persona que digui algú sensat hagi, vamos, hagi parlat directament amb Déu, que podria, en aquest cas poder sí. No ho sé. Quan el, això, bueno, va parlar allà, em sembla que va demanar-ho ell, que parlava al Congrés. Bueno, de fet, la Iglesia també sempre ha fet política, o sigui, el Vaticà és un estat, vull dir que, perquè, bueno, en fi, està molt bé. Sobre eutanàsia, jo crec que és un dret individual. Dic, perquè a lo millor la gent no ha vist morir altres persones patint. Jo he tingut la desgràcia de veure els meus pares, els dos. La meva mare va estar un mes i mig amb un càncer terminal de pàncreas, traient el fetge per la boca, literalment. Quan es va morir, que va passar un mes i mig patint, perquè en aquell moment ningú li donava ni capsedat ni punyetes d'aquestes, aquell es va morir de matinada i jo i el meu germà vam anar a celebrar-ho amb un esmorzar de gabinet. Perquè quan veus una persona estimada, que pateix com pateix, que no té solució, que pateix per res, absolutament per res, perquè et diuen que no hi ha solució, te n'alegres que se'n vagi perquè almenys descansa. Després vaig veure el meu pare, que ja va ser un altre cas, tenia un càncer de pulmó, i estava ingressat a Terrassa, ja havien passat 15 anys d'això, la medicina també havia canviat, i la mentalitat també, i el metge, aquell que la portava, se'n va anar a un congrés, però va dir, oh, però teu pare no hi ha res a fer. Quan comenci a patir, jo hi donaré torna que el cedin. Que si dos familiars directes ho demanen, que us cedi. No sé si algú ha sentit morir algú ofegant-se quan té un càncer de pulmó. Jo sí. Va arribar un punt que el meu pare ja no podia respirar, s'ofegava, vam anar al metge aquest i vam dir, escolta'm, que el meu pare, bueno, vam anar jo i el meu germà. En aquell moment, quan el anaven a sedar, va fer una infermera, una noia jove, me'n recordo, i em va dir, d'això te n'arrepentiràs tota la vida. Mirant-me, li vaig dir, mira, segurament m'arrepentiré d'alguna de la meva vida. D'això, no. O sigui que potser, això és molt maco, dir, bueno, la vida està al final, que és mort natural, que vagi... No sé, podries tindre d'estar als hospitals i veure la gent com mora, eh? I després podria canviar d'opinió. O sigui, jo tinc el dret. A mi m'han regalat, a mi sempre m'han dit que m'han regalat la vida. No que me l'han deixat. Me l'han donat. Per tant, és meva, la meva vida. I en casos extrems, perquè aquí jo, com a avortar, jo no crec que ningú es vagi a fer eutanàsia perquè li vingui de gust, ni ningú vagi a avortar perquè li don la gana. Hi ha històries a darrere i problemes a darrere. I això jo crec que és una cosa molt personal que té de decidir la persona.
1: Uh-huh. És evident. És evident que, evidentment, quan un ho pateix, és llavors quan se n'adona que, verdament, doncs, les decisions són d'un. I, per tant, hem de dir, doncs, a partir d'aquí. Els que no l'hem patit, jo no l'he patit, no he tingut aquesta possibilitat. Potser sí que en un moment determinat algun amic va tenir aquesta decisió, però no vaig veure el morir ni res, i d'alguna manera, doncs, se'n va anar allà on va voler ell. Vull dir, la decisió és, evidentment, que és d'un. Però l'opinió, que puguis opinar, doncs, evidentment, hi ha moltes d'opinions, no?
2: Per opinar, tant, és... en tot cas, una cosa és opinar i l'altra cosa és judicialitzar.
1: Ah, això,
2: no?
1: Mateix. Això mateix.
2: Hem vist la doctrina que ha dictat el Suprem, que malauradament causarà jurisprudència, en el cas d'aquest veí de Vallirana, que fa dos anys, un any i mig, que té aprovada per al Comitè de Garanties, doncs, l'aplicació d'aquesta mort assistida, i el seu pare, amb la influència d'una associació ultra com és Abogados Cristianos, doncs ha presentat un recurs i tot el camí judicial que això segueix, no? Que de moment ja porten un any i mig amb la casa judicialitzada, i ara el Tribunal Suprem dicta aquesta sentència que genera doctrina, on les persones més properes i que puguin d'alguna manera demostrar aquesta familiaritat amb la persona, doncs puguin interposar aquests recursos. Clar, com casa, no?, aquesta doctrina amb el dret al decidir com morim. Evidentment, amb aquestes garanties, l'eutanàsia no és una carta lliure a una mort assistida en qualsevol cas. Hi ha unes condicions molt estrictes amb un comitè de professionals, que és qui avalen cas per cas, No ho sé, opinió bueno, però... és una, l'altra cosa és interferir en el dret.

0: dret, no? de morir dignament.
1: Per bé o per mal, estem en una societat de dret. Jo penso que una societat de dret ha d'existir, una societat de dret. Ens hem de posar unes normes, hem de dir, no? El que passa és que, evidentment, doncs, aquestes normes es poden manipular d'una manera o una altra. Per tant, no són exactes. Vull dir, no pots obligar algú que digui, escolta'm, t'has de suïcidar o t'has de fer una eutanàsia. No pots obligar, ni tampoc pots obligar a parar-lo.
0: És un
1: també,
0: dret,
1: no?
0: No,
1: no,
0: una,
1: ja ho sé.
0: Una obligació.
1: No. Però també hi ha deures, també. Llavors, doncs, moltes vegades els deures són els que d'alguna manera fan servir aquesta gent que d'alguna manera doncs, fa els requeriments corresponents a la jurisprudència. I, per tant, la jurisprudència té unes lleis, unes normatives que s'ha de regir. I, clar, què fas amb això? Vull dir, evidentment que hem de tenir una societat de dret, sigui justa o sigui injusta, però l'has de tenir. I, per tant, hem de veure aviam de quin equilibri hi ha amb aquest aspecte.
0: No hi era l'equilibri amb la llei com està feta, o potser cal modificar
1: la
0: llei?
1: No.
2: Jo crec que hem de tenir
1: en
2: compte que era una llei garantista.
1: Sí,
2: és a dir,
1: sí,
2: que era una llei que no...
1: Mateix.
2: O sigui, que no era com una persona que ho demana i ho té automàticament, ni molt menys,
1: clar,
2: sinó que hi ha tot un procés, el que deies, un comitè de garantia, i és una decisió de la persona, però no en solitari, sinó acompanyada per professionals.
1: Clar.
2: Llavors, bueno, jo he viscut a la meva família el cas d'una eutanàsia, i que és com... Bueno, la manera com en parlaria és que va ser bonic, curiosament. Perquè va ser la cosina de la meva mare, que sona llunyà, però en realitat amb la meva mare tenia moltíssima relació i la meva mare la va acompanyar molt en aquest procés. Jo he viscut a través de la meva mare, sobretot. I llavors li van diagnosticar a ella, molt jove, amb 50 i pocs anys, i llavors ella ja va tenir molt clar quan, des del moment que va tenir el diagnòstic i que els metges li van dir que no podia millorar sinó que aniria pitjor a poc, que volien el moment en què, crec que el seu criteri era una mica com el moment en què ja no pogués ser independent, no pogués com valer-se per si mateixa d'alguna manera, doncs això, tenir accedir a eutanàsia. I va com activar tots els processos i bueno, és una persona que era una persona molt alegre, molt, bueno, com que tenia una actitud vital, bueno, això,
1: positiva, vamos.
2: Positiva, que estava com més, en alguns moments, més animada que la resta de les persones del seu entorn. Era una cosa molt curiosa. Al mateix temps, als seus pares els va costar molt això, no? Llavors la van acompanyar.
1: Eren creients o no?
2: Ostres, no t'ho sabria dir exactament. És a dir, és una generació que...
1: No, perquè hi ha molts creients però... que, evidentment, doncs, accepten, anem a dir, aquesta eutanàsia, i, per tant, anem a dir, doncs, els mateixos que ho reben, vull dir, que volen l'eutanàsia...
2: Ella no era creient.
1: Són creients, sí.
2: Sí, ella no era creient, però els seus pares no ho tinc tan clar. Però en tot cas, els va costar, jo crec, però si és tan senzill, és la seva filla, vull dir que no, ja més enllà de creences. Però van acabar acceptant. I... Per tant, en una situació una miqueta més, no?, que en comptes d'haver-ho acabat acceptant, haguessin pogut... Però clar, és que estem parlant d'una persona de 50 anys, vull dir que el grau de... Vull dir, podrien, segons aquesta legislació i aquesta doctrina, haurien pogut decidir com aturar-ho, no? I llavors, em sembla com molt estrany, considerant com que tenia com tot un entorn també d'amics, de bueno, evidentment, la seva parella, els seus fills, que són també ja majors d'edat, però molt joves, doncs tot un acompanyament per part de tothom, no? I que hi hagi en una família, imagina una altra casa, però una persona que no ho acompanya, que no estigui d'acord. Clar, aquest cas també va ser com entre moltes, moltes cometes fàcil, en el sentit que ella ho tenia tan clar que va ser com un procés i també molt ben acompanyat. Això també s'ha de destacar, la professional que la va acompanyar.
1: Això és molt important.
2: Bueno, va ser molt, molt important, jo crec.
1: No, per això les lleis, evidentment aquesta llei no pot ser una llei estricta i que d'alguna manera es compleixi a rajatabla, sinó és una llei garantista que en el fons pot dir té moltes possibilitats, com han de ser les lleis moltes vegades, perquè clar, evidentment les lleis que siguin, anem a dir, doncs, seríem una dictadura, com no ha de ser d'aquesta manera, no. Vull dir, per tant, hi ha casos que verdaderament doncs, poden passar aquestes problemàtiques. Evidentment, jo sóc partidari que, evidentment, doncs, la persona té tot el dret a decidir el que fa amb la seva vida, és evident, no? Però, bueno, existeix aquesta possibilitat i doncs, la gent doncs, l'utilitza.
0: La qüestió és que moltes vegades s'utilitza a partir de, no de la mateixa família, possiblement de mutu propi, tot i que, no, com explicava la Laia, possiblement no és de bon gust en molts casos per part de família i amics acceptar una pèrdua, encara que sigui una decisió conscient, decidida i meditada de la persona que pren la decisió, sinó que també hi entren aquests factors externs, com són les associacions ultres, que quan veuen que hi ha un cas, d'alguna manera, doncs, s'acosten a la, condicionen a la família, en un moment de màxima vulnerabilitat. No sé si la llei també hauria de contemplar que no fossin aquestes associacions les que s'acostessin a aquestes famílies. Perquè ha de ser molt complicat, a més, haver demanat el dret a morir dignament, i en lloc de tenir aquesta companyonia de la teva família i aquest acompanyament, acabar la grenya, permeteu-me l'expressió, no? Doncs haver de lidiar amb aquest dret a la mort amb un conflicte familiar
1: en aquests moments. Però és la decisió també d'un familiar, em sembla.
0: Sí, però moltes vegades, tant en el cas de la Noèlia com el d'en Francesc, ha sigut perquè Abogados Cristianos en els pares, en les dues ocasions, s'ha proposat com a ser els advocats familiars i han insistit en que la vida, doncs...
1: I els pares han decidit que tirin el procés endavant.
0: Els pares, que no la mare.
2: I què el pare, i què s'entén, per exemple, en el cas de la Noèlia, que sí que vaig seguir-ho més, l'altre no l'he seguit tant, però què s'entén per familiar proper? Perquè tu pots ser de sang el teu pare, però pots no tenir relació, que crec que era el cas, que no, bueno, des de feia anys no tenia relació amb ella. Llavors, clar, això és un familiar proper, no ho sé, vull dir...
0: Veurem com s'interpreta també, no?, aquesta doctrina del Suprem, perquè al final les lleis són interpretables, si no, la llei de l'eutanàsia no rebria...
3: És
0: aquests recursos de cassació.
3: Perquè després, en molts casos aquests, després està d'acord amb la pena de mort, de matar una persona que hagi fet un delicte.
0: I després, existeix, en tot cas, que no existeix...
3: Aquí no existeix, parlo en general, el mort. Uh-huh. Vull dir que hi ha unes contradiccions també molt grans. Vull dir, gent que està d'acord amb la pena de mort i després està... No sé, jo vull dir que és... En quant a això que estàvem dient, home, jo m'imagino una persona que ha pres aquesta decisió, que no té de ser fàcil, que després lluiti amb aquestes coses, no? Que tu estàs d'acord i hi hagi el teu tiet que digui, no, home, no fotis, que t'aniràs a l'infern, perquè si no, no pujaràs...
0: Aquests... Bueno, si diu te'n vas a l'infern mig encara, el problema és que se'n vagi a un jutjat i et posi un postcontenciós, no?
3: Sí, però això és horrorós. Vull dir que en comptes d'acompanyar-te amb una decisió tràgica, que encara et faci empatia a sobre. Vull dir, això ho trobo demencial, jo. Trobo demencial.
1: Però jo diria que la mort no és una tragèdia, La mort no és una tragèdia.
3: Home, segons per aquí.
1: No, aviam. És un fet natural, que tots ens hem de morir,
3: no,
1: per tant,
3: sí, home,
1: moltes vegades aquesta concepció, de la mort, que la tenim una mica... és una cosa natural, la qual, doncs, has de...
3: Sí, vale, Àlvaro, però morir com tot dona gana, no? No morir patint com bèstia.
1: No, això sí, però...
3: La mort és un fet natural,
1: això. És una tragèdia per ell, però pels demés també pot ser una tragèdia.
3: Bueno, escolta, mira, ahir es va morir ahir, feia 5 anys, havia mort un gran amic meu, en Jordi Lomà. A mi m'ha deixat un buit a la meva vida terrible, perquè era un amic. Però bueno, escolta, ja està, m'ha donat molta vida a ell, vull dir, mi ell es va morir, però em havia donat molta vida. Jo li havia donat amb ell, se'n va anar tranquil i ja està. Clar que és una tragèdia per qui ens abandona aquest amic, però bueno, escolta'm, és un fet natural, com tu dius.
1: Sí.
0: De fet, l'eutanàsia és un dret des del 2021, farà 5 anys, però a Catalunya es materialitza el dret a l'eutanàsia només en 4 de cada 10 casos que es demanen. Són dades del 2024, que són les últimes que ha publicat la Generalitat de Catalunya. De 358 sol·licituds se'n van aprovar 189 i d'aquestes 74 persones van morir abans de rebre la prestació quan ja estava aprovada. No? Què ens diu també això de les garanties del sistema? Si cal modificar aquesta llei, com està treballant associacions com Dret a Morir Dignament, perquè hi hagi un termini de 20 dies un cop s'aprova, doncs, per exercir aquest dret a la mort digna. Què en penseu?
1: Pues no ho sé. La veritat és que la mort digna...
0: No, abans dèieu, no? Tenim les lleis, després falta...
1: Sí, per això. Vull dir que tenim unes
0: lleis... Les eines perquè es compleixin en temps i forma.
1: Això
0: no?
1: Mateix. El que passa és que, evidentment, doncs, són interpretables i la gent, doncs, utilitza, doncs, la interpretació per poder-la, doncs, afavorir el que ell vol, no? Jo penso que l'opinió és vàlida amb totes les seves contradiccions, però la decisió no. La decisió és de la persona que pateix i de la família, sobretot de la família. A partir d'aquí, bueno, existeix això, la gent utilitza, doncs, ho hem de gestionar, no?, d'alguna manera, i per tant... els periodistes feu la vostra feina, doncs, dient que probablement doncs, aquestes coses és un desastre, i per tant s'ha doncs, de donar a conèixer, i per això estem parlant ara d'això. Sí. Per tant, dir, doncs, si la llei fos dir, exacta i tothom pogués fer-ho, doncs no estaríem parlant d'això.
0: Falla el sistema.
3: Falla el sistema, perquè lògicament si tens de morir-te al cap d'un any i pico, quan ja tens acceptat tot, sí. Home, jo crec que aquí també hi ha un punt important, que els metges que no vulguin practicar-ho, jo trobo molt bé, vull dir, també és la seva consciència, o sigui, però bueno, hi ha metges suficients, perquè no estigui un any i pico una persona que ha decidit morir, que ha guanyat ha passat tots els tràmits.
0: Vegades el TAP es troba a l'atenció primària, no?, que és el primer pas on es fa la sol·licitud, i a vegades, en funció del facultatiu, doncs...
1: Dir que tens el facultatiu.
0: S'encalla més o s'encalla menys la petició. Ja. No ho sé si també la llei hauria de preveure altres mecanismes perquè justament no depengués de la persona que tens al davant i de la seva ideologia, possiblement... que tu puguis accedir o no a aquest dret que garanteix la nostra legislació.
2: Exacte. Si convé que pugui com derivar un altre, però que hi hagi un mecanisme ràpid, que aquesta derivació com a mínim sigui ràpida, si és que el professional no vol fer-ho. Però sí, clar, al final, bueno, anem una mica també, no sé si fins a quin punt també pot estar relacionat amb la saturació del sistema públic sanitari, ara que estan els metges de vaga, sempre està bé dir-ho, però en tot cas... El tema clar és això, el tema dels terminis és que hi ha malalties que no tenen de terminis burocràtics, que poden anar molt ràpid i que es pot deteriorar molt la qualitat de la vida molt ràpid. Llavors, això és un problema, però alhora s'ha de poder...
1: Gestionar bé.
2: Resoldre, exacte.
1: Perquè el facultatiu corresponent, doncs, potser doncs, es nega o qualsevol cosa d'aquestes, i llavors has de buscar una altra... Sí. Un tema, anem a dir, de gestió...
2: Sí, no, jo què sé, el meu pare és metge, per exemple, sempre posa molt èmfasi en el tema de que la medicina està per preservar la vida.
1: Mm-hmm. Clar.
2: Però, clar, al mateix temps també una vida digna. Llavors, bueno, per una banda, això, entenc que els metges que vulguin no voler aplicar-ho, però alhora, doncs, bueno, potser s'han d'establir altres mecanismes, però... per agilitar.
0: Mm-hmm. De fet, abans parlàveu, no?, deia, no sé si era l'Àlvar, la mort és una tragèdia, o, no? No sé si penseu que estem preparats socialment a parlar de la mort com a societat. En tot cas, les peticions a Catalunya han crescut un 63% en un any per morir dignament, no? No sé com interpreteu també aquestes dades, no sé si és que la gent coneix més la llei o que a poc va sent una mica menys tabú aquest final de la mort i decidir, en el pitjor dels casos, perquè si es pren aquesta decisió és perquè el final de la vida no està sent amb salut, amb independència, no?
1: Sí, oblidem, anem a dir que hi ha molta gent que ho ha fet i per tant anem a dir se n'ha sortit. Hi ha un cas o dos casos que passa això. Llavors sembla que sigui més important aquest, el segon cas, el cas d'Ameriquet, que no pas tots els altres que ho han pogut fer.
0: Home, 74 van morir abans dels que ho havien demanat, van morir abans de tenir aquesta mort assistida. Clar, de 380, Déu-n'hi-do. No? La gent que ha quedat pel camí.
2: Sí.
1: Bueno, sí. Que aquestes coses... és un problema d'estadística, no? Però, bueno, en principi jo penso que s'aplica i penso que està molt bé la llei i, per tant, anem a dir... Escolta'm, es tiri endavant.
3: No, el que tu deies, que jo crec que hi ha més coneixement de la llei. Jo parlo per l'entorn meu, Vull dir, que hi ha més coneixement i sento molt sovint, doncs això, el CAP comença a gestionar-ho, doncs jo aniré a fer-ho. O sigui que això ho sento al meu entorn.
1: Sí, però això ho dius, però després a l'hora de la realitat és més complicat.
2: Sí, però això pot ser qualsevol punt de la vida.
1: Sí. Jo el que crec és que no estem preparats pel tema de la mort.
3: Bueno, perquè la nostra cultura l'ha fet una cosa tràgica.
1: Sí,
3: la cultura que fa un fet alegre, el fet de la mort. Vull dir, la nostra cultura...
1: Bueno, no n'hi ha alegre ni tràgica, vull dir, és una cosa una mica natural.
2: N'estem desconnectats per això, fins i tot en la nostra cultura, és a dir, fins i tot si ens anem als nostres avis, que ho vivien com una cosa segurament tràgica, com aquests rituals del plor, del negre, però és igual, sigui un ritual que sigui, fins i tot, no?, o els de Mèxic, que són com més alegre, hi havia un ritual com establert sobre com afrontar la mort, i avui en dia jo crec que ens hem desconnectat molt d'aquesta, vull dir, ni veure-la en positiu ni negatiu.
0: Els morts no es vellen a casa, per exemple, no?
2: Exacte, per exemple.
0: Que abans hi havia aquest contacte de la família.
1: La por de no saber què hi ha després de la mort.
3: Jo no sé si coneixeu Benarés, a l'Índia. Sí. La gent va morir. Vull dir, jo em vaig estar al 85 i trobes la gent que havia anat allà a morir i s'estava morint als carrers. Vull dir, era un fet normal i,
2: ja es vivia,
3: i lògic, i es vivia com un fet. Es volia anar a morir a Benarés, que els carrers se'n fotessin al riu. Bueno, era un fet. No ho trobaven, no sé si alegria, però ho feien com un fet natural.
1: La cultura de la mort.
3: Sí.
1: Sí, és molt important.
0: Possiblement en falta, no? De fet, moltes vegades es separa els infants o se'ls explica d'una manera una mica naïf, potser, no? De quan mor algú a la família, que amb sort els primers doncs, són la gent més gran, no? Però també s'ha d'aprendre a conviure... No sé si ho fem prou bé, si eduquem prou bé en aquest sentit, perquè al final hi passarem tots.
3: Justament.
2: Jo vaig viure molt, perquè jo vaig viure amb els meus avis quan jo era adolescent, i és quan es va morir tots dos. Amb la meva àvia, jo tenia 15 anys, i bueno, per circumstàncies no estàvem a casa quan va morir, va ser molt ràpid, tenia un atac de cor. Però inclús no havent estat, diguem-ne, cap de nosaltres allà, és veritat que els meus pares ens van com preservar més, els meus germans eren molt petits, també és veritat, no? Però ens van com, ens van deixar amb uns amics i tots els rituals i tal els van fer ells. Alhora sí que vam fer la vetlla a casa, això sí, el meu pare va voler fer així. En canvi, el meu avi, jo ja tenia 18 anys, a més, els meus pares s'estaven separant i llavors jo vaig tenir com més responsabilitats que la meva mare, perquè era com més directa jo en aquell moment. I llavors vaig acompanyar el meu pare al tanatori, quan ens van explicar coses, bueno, vaig estar com amb el meu pare en aquell moment. I vaig viure molt diferent. I també després fent torns a l'hospital, em va tocar estar en el moment exacte en què va morir també a l'hospital. Llavors, en què a més també va participar la meva mare, perquè ella sempre deia que era seguida sent el seu sogre. Bueno, una mica, doncs, viure-ho tant de prop també em va permetre com entendre molt més això, no? I també sentir que l'havia acomiadat.
0: I trencar les pors, possiblement, no?
2: Sí, exacte.
0: Allò que potser ens fa tanta por,
2: el tabú, sí.
0: No? Veure algú morir, algú que tu t'estimes,
2: sí.
0: Que a priori fa por,
2: sí.
0: No? Fa terror.
2: Sí, sí.
0: Quan ho vius i ho naturalitzes com un procés més de la vida, fins i tot a vegades et sents agraït, no? D'haver pogut acompanyar.
1: Sí, però el que passa és que la realitat és que ningú es va morir. I que volem
0: mentre està bé, i volem
1: allargar la vida al 110. Sí,
2: jo crec que no, jo crec que la meva besàvia es volia morir, tenia 90 anys, sí, i deia, sí, sí. Ella deia, tinc el passaport demanat, però no me'l volen donar.
3: Sí,
1: la meva sogra tenia 99 anys, a punt de fer el 100 anys, i dic, bueno, és que jo no sé què faig aquí, perquè, clar...
2: No em toca,
1: està aquí, ja està. No tinc les amigues, ja no tinc a ningú, i pràcticament té la família.
0: És que s'ha d'entendre.
1: S'ha d'entendre, també.
3: És que el procés mental, jo tinc 76 anys, penso molt diferent que fa 10 anys,
0: i
3: penso molt diferent de fa 20 anys, i penso molt diferent de fa 30 anys.
0: Afortunadament, no?
3: Sí, perquè les coses... no sé, un exemple, ara m'han convidat a anar a Washington, sí, no hi vaig. Perquè què vaig a fer ara, a la meva edat? Si fes 10 anys enrere, ja has anat, i vas assimilant coses com un fet natural i ja està.
0: Doncs fins aquí. Parlarem ara amb la Consol, que és el responsable de l'Associació de Dret a Morir Dignament a Sant Cugat. Seguirem parlant, perquè la vida al final, la mort forma al final
1: part de la vida.
0: De la nostra vida.
1: No hi ha vida sense mort, ni mort sense vida.
0: Albert, Lluís, deia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Vinga.
3: Bon dia.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, ioga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Avui volem parlar dels drets al final de la vida, un debat que torna a l'actualitat arran de la decisió del Tribunal Suprem d'avalar que persones amb una vinculació estreta amb un sol·licitant puguin recórrer a una eutanàsia ja autoritzada. Una resolució que ha obert el debat sobre els límits, les garanties i els obstacles que encara poden trobar les persones que volen exercir aquest dret reconegut per llei des del 2021. En parlem amb la Consol Farràs, ella és la coordinadora de la secció local de l'associació Dret a Morir Dignament. Consol, molt bon dia.
1: Bon dia i gràcies.
0: Justament aquests dies tenim la visita del papa Lleó XIV a l'Estat. Ahir feia la seva primera incursió a Madrid, va fer una intervenció al Congrés dels Diputats i va tornar a expressar el seu rebuig a l'eutanàsia i ho feia amb aquestes paraules.
2: Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
0: Evidentment, ja les havia sentit, Consol, sí. Aquestes paraules. Sí, clar, sí. Com ho heu entomat, això, des de l'associació?
1: A veure, és que jo el que penso és que una cosa és quan es parla genèricament, que es pot dir el que vulguis, i tot s'aguanta. Estem parlant de drets individuals de les persones i que jo crec que aquesta cura que el papa reclama, que jo també vull, pels que estan a punt de néixer o els que ens estem morint, és que es tingui en compte la nostra voluntat. Els que neixen no en tenen, els hem de cuidar. La persona que té un fill pot decidir també si el vol tenir o no. Depèn de cada persona, és un dret personalíssim i que cadascú té unes circumstàncies determinades en cada moment de la vida. Jo ara sóc gran, tinc 75 anys, tinc molt clar la meva opció, tinc molt clar la meva idea. Quan em mori, no sé quan sigui, d'aquí a 15 anys, pensaré el mateix. M'ho puc plantejar. Jo crec que sí, però i si no? És a dir, tot això depèn de cada persona, dels seus interessos, de la seva sensibilitat en cada moment de la vida. Per tant, el que diu el papa, jo estaria d'acord, però cuidar també al final de la vida pot ser respectar la voluntat d'aquesta persona.
0: Quin paper creieu que han de tenir les conviccions religioses en aquest debat, no? En el debat de l'eutanàsia? Al final el papa fa un discurs en un espai que és on es fan les lleis.
1: Sí, això ens va sorprendre. Perdó. A mi m'ha sorprès molt perquè som un estat que diuen laic i confessional. I se li dona una tribuna del Congrés. O sigui, a veure, a mi aquesta recepció que es faci en un estadi olímpic o en un acte d'aquests que hi pot haver de música, a mi em sembla perfecte. Però és la sobirania del poble, que és el Congrés. Per tant, a mi això m'ha sorprès. Però, bueno, com que tinc molts anys, m'han sorprès moltes coses més de la transició cap aquí. Per tant, potser no és el tema a parlar ara. O sigui, no m'ha sorprès. El papa fa el seu paper, defensa la seva ideologia, i em sembla perfecte que les persones que tinguin aquesta ideologia ho creguin i ho segueixin. Respecte per tothom.
0: Possiblement el que sorprèn més, no?, i el que ha sorprès a moltes entitats, són els aplaudiments finals d'alguns dels partits polítics que precisament van donar llum verda a aquesta llei a l'any 2021, no? Ja. Això potser és més difícil d'encaixar.
1: Però com que hi va haver una mica de picar les crestes a tothom, la immigració, el tal, tal, o sigui, tots els va picar una mica les crestes amb tot, per tant, tots van haver d'aplaudir perquè si no, els uns agafen una cosa i els altres n'agafen una altra. A mi em va sorprendre i estem tristos perquè se'ls dona una altaveu molt gran. I llavors què passa? Com que quan tu decideixes estàs en el teu àmbit privat, a vegades pot coartar aquestes grans manifestacions si tu no tens molt clar el teu àmbit privat. I això és el que a nosaltres ens entristeix, una mica, però és així.
0: A l'Estat espanyol, l'eutanàsia es va aprovar el 24 de març del 21, va entrar en vigor el 25 de juny d'aquell mateix any, per tant
1: ara fa
0: 5 anys.
1: Sí.
0: Quin balanç en feu de la seva aplicació?
1: A veure, hi ha hagut dificultats, i sobretot hi ha dificultats, depèn de la comunitat autònoma del sol·licitant, i no entrarem més en política, però ja ens ho podem imaginar. Aquí Catalunya està funcionant molt bé i està funcionant bé. I llavors, no sé si és per parlar-ne ara o no, hi ha hagut dos casos...
0: Uh-huh. El de la Noèlia i el d'en Francesc.
1: Que un grup d'una ideologia molt marcada n'ha fet un altaveu fantàstic. Però és que jo d'entrada el que vull dir és dues coses. Una, de les 361 eutanàsies que s'han practicat aquí a Catalunya amb dates que tenim però que encara no ha publicat el Departament de Salut, hi ha hagut dos casos que hi ha hagut un problema. 361, no. I si això ho mirem a l'estat espanyol, han sigut 1.500 casos i aquests dos han sigut un problema. És a dir, és molt poc significatiu. I l'altra cosa que vull dir és, per sort, nosaltres, cada persona viu en família. La família estima aquesta persona. Morir-se, no ens ho triem. Ens morim, el nostre cos és finit, la nostra matèria s'acaba. Quan tu tens un familiar que vol i expressa el seu desig de no patir, veure, ningú ens volem morir, ningú, però amb les condicions que estem ara aquí, bé. Uh-huh. Quan un familiar teu ja diu no puc més, no vull, no vull aquest dolor, estimar-lo és deixar-lo anar i que es faci la seva voluntat. Per tant, jo et diria que sort tenim que les famílies s'estimen o ens estimem i, per tant, no posem cap impediment. Aquests dos casos que hem parlat, perquè hi ha hagut una associació darrere, ha llançat els pares a fer aquestes coses, senyors que segurament ells no sabien ni com fer-ho. Uh-huh. Vull dir que hi ha hagut molta ajuda de darrere.
0: Justament estem parlant d'aquestes setmanes, no?, que fa que el Tribunal Suprem ha acordat que es permetrà frenar les eutanàsies ja aprovades si algú amb un vincle, i cito textualment, molt estret amb el sol·licitant, ho demana, no? Deies... Només han sigut dos casos dels 361 a Catalunya. El que passa és que, evidentment, s'han fet molt mediàtics i això ha sigut un altaveu. Hauríem de mirar aquesta doctrina també, què vol dir aquest contacte molt estret. Si hi ha la interferència de grups ultra, com ha sigut el cas d'Abogados Cristianos en aquests dos casos que han estat al costat del pare de la Noèlia i del Francesc, quina influència té. Però a mi m'agradaria, Consol, que ens diguessis, al final, què suposa judicialitzar aquests casos quan ja estan autoritzats. La Noèlia va passar fins a 5 instàncies judicials. El Francesc és el que ha propiciat aquesta doctrina del Suprem i fa més d'un any i mig que tenia...
1: I ara ha de començar el procés com la Noèlia. O sigui, que ara encara... Perquè, perdó, la diferència és que amb la Noèlia es va dir que la resolució del tribunal, bueno, del comitè de garanties, era incorrecta i que no estava bé. I s'ha demostrat que sí, la Noèlia ja no hi és. Uh-huh. Però amb el cas del Francesc es va fer... A veure, l'eutanàsia és un tràmit administratiu, no és un tràmit judicial. Uh-huh. En un tràmit administratiu jo puc estar en desacord amb que jo que sé, tinc un terreny i me l'expropien per 100.000 euros i jo no estic d'acord, jo puc interposar dient no estic d'acord. O bé, quan es convoca una manifestació de qualsevol tipus, s'ha de fer una instància per demanar-ho, t'ho poden denegar o no en un ple determinat. Llavors, esclar, què passa aquí? Algú ha interposat. Llavors, què diu la llei? Que una persona, una tercera persona, com molt vinculada, però que es demostri molt una vinculació i que l'afecta moltíssim això, pot interposar aquest dir, ostres, jo no estic d'acord amb aquesta resolució, però si la resolució està presa a consciència, com ho fa el Tribunal de Garanties o el Comitè de Garanties, i es compleixen els requisits de la llei, la conseqüència és allargar el patiment d'aquesta persona, perquè a aquesta persona li acabaran fent, si ella vol, la prestació d'ajuda per morir. Què es fa? S'allarga el patiment i el procés. Per tant, el de Cristianos s'hauria de veure, per això és una tortura. S'està torturant a gent. Bueno.
0: El Parlament justament ha impulsat una reforma per evitar que aquests recursos, a més, s'allarguin indefinidament i perquè resolguin amb més celeritat. De fet, vosaltres des de l'associació també demaneu que resolguin en un termini de 20 dies.
1: No és només que ho demanem, ho hem impulsat nosaltres. És a dir, un dels objectius de DND és hi ha tot un grup d'incidència política amb gent de la societat civil i juristes que són els que veient com estava això, es deia, bueno, a veure, dintre d'aquesta... Perdona, no soc jurista, Dintre del que és el contenciós administratiu, tu pots, allò que t'he dit abans, una vaga. Ah, que amb una vaga, si jo demano fer vaga el dia 15 de no sé quan, no em poden contestar després d'aquest dia. Hi ha uns plaços ràpids per contestar amb una demanda. Doncs el que hem dit nosaltres és que quan algú posi una resolució en contra... que afecti els drets humans, com pot ser l'eutanàsia, que resolgui en un plaç curt. de 20-25 dies. Això es va aprovar al Parlament de Catalunya. El que passa que el Parlament de Catalunya ho té que demanar al Congreso, que curiosament entra demà passat, el dia 11 de juny. L'11 de juny el Congreso de los Diputados entrarà a tràmit parlar per poder modificar aquesta llei.
0: Sou optimistes en què es pugui resoldre? Amb les majories que hi ha ara per ara?
1: No vull confondre els desitjos amb l'optimisme, però jo crec que sí que es farà.
0: Tant de bo.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo, sí, sí. Quins altres canvis, consol legislatius o administratius, creieu que caldrien impulsar per garantir aquest dret?
1: Jo crec que amb això ja anem bé, perquè s'ha aconseguit la llei d'eutanàsia. Hem aconseguit, tenim ja de fet fa molts anys, el fer el document de voluntats anticipades.
0: Ara en parlarem.
1: Hem aconseguit com a associació que aquest document de voluntats anticipades, qui valori la teva capacitat per fer-lo, sigui la gent del teu cap, els metges, els infermers. Amb això ha facilitat moltíssim. Tot això ho hem treballat nosaltres. Què s'hauria de fer ara? Anar en el moll al fondo de la llei, amb altres coses que la llei no contempla, com per exemple podria ser el cansament vital. Perquè, és clar, tu per demanar la prestació d'ajuda per morir has d'estar molt malalt, en fase ja terminal, amb una malaltia irreversible, no curable, i que et portarà en un termini més o menys llarg o curt a morir, o tingui una situació que tu no et valguis per tu mateixa. Per exemple, un jove amb un accident de trànsit queda tetraplègic. Vol dir que només té el cap per pensar que per la seva vida quotidiana li han de fer tot. Aquesta persona també pot demanar l'eutanàsia. Però hi ha persones molt grans que diuen, jo què hi feic aquí? Jo ja en tinc prou. Quan som molt grans, se'ns mort el nostre món, els nostres amics, la nostra família. És a dir, tot es va desmoronant una miqueta. Llavors pot haver-hi gent... A veure, repeteixo com hem dit al començament, és una cosa personalíssima de cadascú. No és per tothom, és perquè ho sent així. I pot haver alguna persona que digui, jo què hi faig aquí? Doncs aquest punt no està contemplat amb la llei d'eutanàsia. Algun altre país ho tenen una mica millor.
0: En quins països us emmiralleu que es facin les coses d'alguna manera que vosaltres creieu que es fan més correctament?
1: És Holanda, Bèlgica, Luxemburg, però tot hi ha un retrocés general social de tots els drets i de les llibertats de les persones.
0: Has parlat del document de voluntats anticipades.
1: Sí.
0: Consol, explica per qui no el conegui exactament què és.
1: A veure, el document de voluntats anticipades, que tothom sabem què és fer testament.
0: Vale.
1: És els nostres béns, les nostres cases i pisos, que els deixem a... I nosaltres, doncs, el document de voluntats anticipades, expressem la nostra voluntat del què voldríem que ens fessin a nosaltres si nosaltres no som conscients en aquell moment. És a dir, si a mi em passa alguna desgràcia, algun accident, si jo sóc molt gran i tinc una malaltia terminal, jo vull expressar, ostres, no em feu això, jo puc rebutjar tractaments, puc fer una sèrie de coses, però ho he de deixar escrit. Escrit, no hi ha cap model oficial. Tenim un model, la Generalitat de Catalunya en té un altre, el Departament de Salut, però en definitiva tu expresses les teves decisions i les teves voluntats quan estiguis malalt. Si tu tens el cap clar estant malalt, sempre el que val és el que dius tu. Però si tens una situació que tu no et pots valdre i no et pots expressar, per això tens el document de voluntats anticipades, que quedi expressat, fet i penjat a la meva salut.
0: Que ningú hagi de prendre una decisió per tu.
1: Exacte.
0: No? Està prou estès el coneixement del document de voluntats anticipades?
1: Jo crec que cada cop més, fa molts anys que ens dediquem a fer atenció a les persones, a fer xerrades i això, però no deixa de ser que la gent no volem parlar de la nostra mort.
0: És tabú encara,
1: eh? Sí. Amb els joves també fem xerrades nosaltres a instituts i tal, a parlar de la vida i la mort, és que és el mateix, és la vida i la mort és el mateix procés, parlar, o sigui, naturalitzar-ho, i també és cert que el tant % de gent que l'ha fet és menor, i sabem que tot la llei d'eutanàsia i fer el document de voluntats anticipades no serà una cosa potser mai majoritària, perquè depèn molt de cadascú.
0: De fet, no és una obligació.
1: No és una obligació.
0: És una opció.
1: Exacte,
0: no?
1: És un dret
0: que tenim.
1: Per
0: un dret a decidir
1: exactament,
0: sobre...
1: Exactament, fer-lo servir una és el teu.
0: A Sant Cugat, de fet, amb les dades del 2024, que són les últimes que hi ha publicades per la Generalitat, hi ha registrats 3.266 documents de voluntats anticipades, això és un 3,3% de la població, és una de les xifres més altes de Catalunya. Com ho interpreteu des de l'associació?
1: Bueno, et vull dir dues coses. Ho interpretem, que potser, a veure, Aquí a Sant Cugat potser hi ha una... És molt difícil de dir això. Un ambient sociocultural de gent, potser una mica, amb estudis, no sé, amb més consciència, però això es pot donar tot arreu, per tant, no? I també el que vull dir és que... O sigui, a mi no m'ha sorprès que sigui de les ciutats que té més documents, però també us vull dir una cosa. Les xifres que dona la Generalitat és sobre el total de la població.
0: En aquestes xifres totals seríem la tercera ciutat amb més documents de Catalunya, oi?
1: Correcte, sí. I llavors què passa? El document no el poden fer la gent de 0 a 18 anys. Per tant, es pot fer a partir dels 18 anys. Si jo agafo aquest segment de la població de 0 a 18 anys i l'elimino perquè no tenen el dret de fer-ho, llavors parlem que ara de la xifra exacta no me'n recordo, però Sant Cugat seríem 77.000 i pico d'habitants majors de 18 anys. Amb la qual cosa, el rànquing, el nostre tant percent de gent que té el document fet és el 4,2%. Ens posem a la primera de Catalunya. Perquè això, Sant Cugat, hi deu haver molta població juvenil. Per circumstàncies, pel que sigui. Tanta població que llavors el decalatge que hi ha entre la població total i la major de 18 anys...
0: És més ample.
1: És més ample. Llavors, som, o sigui, el 4,2% de la gent de Sant Cugat tenim el document de voluntats anticipades fet. Minoritari. Però que aquestes persones ja ho tenim resolt.
0: Per aquelles persones que ens estiguin escoltant, que no coneguin el document de voluntats anticipades, o que sí que el coneguin però no tinguin clar quins són els passos que han de seguir, Consol, com ho hem de fer si volem registrar aquest document?
1: Bueno, a veure, d'entrada molt fàcil. Nosaltres com a entitat estem agraïts a l'Ajuntament de Sant Cugat que els dilluns al dematí ens deixa un espai, el despatx 3, el pis primer, la Casa de Cultura, i les persones que vulguin venir a parlar i a saber, hi som sempre. Millor si ens ho demanen per correu, però vull dir que atenem també personalment. Llavors, un cop fet això, i saben el document i ho tenen claríssim, algú ha de validar la seva capacitat mental per entendre el que han fet i per signar-ho. Llavors, això abans es feia davant d'un notari, perdona, i ara també es pot fer davant d'un notari, només que has de pagar.
0: En aquest cas és pagant.
1: És pagant, davant de tres testimonis, que aquests tres testimonis fan la feina de notari, o sigui, un per tres, i que diuen que coneixen la persona i que veuen que té el cap clar i que saben el que fa, i ara es pot fer en el cap. Has de demanar hora al personal sanitari, al teu metge o metgessa, infermer o infermera, i crec que també es pot fer el treballador social, que la persona aquesta, el metge, l'infermera, tal, no s'han de ficar amb el contingut del teu document. L'única cosa que fan és dir, aquesta persona té el cap clar, sap el que està fent, i ells signen això. A partir d'aquí, aquest document ja és vàlid, és legal, i és d'obligat compliment professional i ètic per la gent sanitària, pel personal sanitari. Llavors, això surt a La Meva Salut i tenen accés tots els metges de Catalunya i d'Espanya per veure quina és la nostra voluntat al final de la vida.
0: Cas que tinguéssim un accident, per exemple, doncs des del centre que ens atenguessin veurien si tenim aquest document i quins són els nostres desitjos expressos.
1: Correcte.
0: Consol, per seguir fent pedagogia i per seguir explicant això, justament aquest dijous teniu una xerrada al Club Muntanyenc, serà a 6:45 de la tarda. Què hi trobarà la gent?
1: Bueno, hi trobarà parlar molt poquet de qui som nosaltres, que en definitiva som una associació laica sense ànim de lucre i que la portem voluntaris, i saber quins són els drets al final de la vida, tots, i en què es basen aquests drets, quina és la legislació que els empara. Llavors, a partir d'aquí, parlarem també del document de voluntats anticipades, presentarem una miqueta totes les parts, i llavors hi ha la part que és més interessant, que parlarà de tota aquesta judicialització que últimament hi ha hagut, i donar-hi, o sigui, poder-ho parlar per centrar-ho. De què estem parlant i què passa? I quin és el futur de tot això? Llavors, jo crec que pot ser, bueno, molt interessant.
0: Doncs tothom ha convidat,
1: exactament,
0: en aquesta xerrada d'aquest dijous 11 de juny al Club Muntanyenc. I si no, ja ho sabeu, també oficines obertes els dilluns a la Casa de Cultura amb l'Associació de Dret a Morir Dignament.
1: Molt bé.
0: Consol Farràs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies per donar-nos a veu, que és el que dieu.
3: Ràdio Sant Cugat, notícies.
4: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestà i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per les novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Teniu el programa detallat a Cugat Mèdia. El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és l'institut que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a les PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I atenció, perquè Ferrocarrils reforça el servei de la línia Barcelona-Vallès aquest dimarts i aquest dimecres amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i amb la resta del Vallès. Segons ha informat la companyia ferroviària, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1 i S2. L'endemà, aquest dimecres, s'afegiran 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més a partir de les 8 del vespre i fins al final del servei. L'objectiu, absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat. Res més per ara. Tota la informació s'actualitza constantment a Cugat Mèdia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Avui hem obert amb un tema de Sonny Rollins, la veu que hem sentit abans al començament era la seva, perquè ens ha deixat fa molt poc. Concretament, el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys. El tema que ara li escoltàvem pertany a la banda sonora del curtmetratge d'un curtmetratge de 13 minuts de l'any 1993 que es deia Bottle Rocket, que va significar el debut de Wes Anderson com a director quan tenia 24 anys i d'Owen Wilson com a actor quan en tenia 25. Va ser un curtmetratge fet entre amics, incloent-hi Sonny Rollins, que era molt més gran que ells. Sonny Rollins era novaiorquès, de família humil, i va començar professionalment com a músic de sessió i també en gravacions de discos de figures importants, com els pianistes Bud Powell i Thelonious Monk, el trompetista Miles Davis o el saxofonista Charlie Parker. Però també va viure èpoques molt tèrboles de jove. D'una banda, va ser detingut per haver comès un atracament a mà armada, de l'altra, per la seva addicció a l'heroïna. De fet, quan tenia 25 anys, va estar ingressat en un centre sanitari i es va oferir per rebre tractament experimental amb metadona i poder alliberar-se de l'addicció a l'heroïna. Té molt de mèrit, això, perquè li feia molta por que sense l'heroïna la qualitat de la seva música fes una davallada. Era absurd, esclar. Escoltem-lo ara en un tema seu que pertany a la banda sonora del film Working Girl, de Mike Nichols, que es va estrenar entre nosaltres com Armes de dona i que van protagonitzar Harrison Ford, Sigourney Weaver i Melanie Griffith. El tema es diu Saint Thomas i és un calipso basat en una cançó que li cantava la seva mare.

Saint Thomas, el tema de Sonny Rollins de la banda sonora de la pel·lícula Working Girl, noia treballadora. Per bé que aquí, com he dit abans, li van posar el títol absurd d'Armes de dona. No sabem a l'estat francès quin títol va tenir, això ho deu saber Radio Rels. És una comèdia molt divertida que va tenir molt d'èxit i que va aconseguir 6 nominacions a l'Oscar, incloses les de millor pel·lícula, millor director i millor actriu, Melanie Griffith. Carly Simon hi cantava una cançó i va guanyar l'Oscar. El disc, que va incloure el tema Saint Thomas, per cert, va ser seleccionat l'any 2016 com a patrimoni artístic sonor per la Biblioteca del Congrés de Washington, que és una biblioteca que podríem qualificar com la nova Biblioteca d'Alexandria, perquè ho té pràcticament tot. Sonny Rollins era un humanista, feia ioga, meditació, s'interessava per les filosofies orientals, i l'any 2017 va fer donació de tot el seu arxiu personal al Centre Schomburg, que és un centre dedicat a la recerca de la cultura negra i que pertany a la Biblioteca Pública de Nova York. En el seu disc Freedom Suite, Sonny Rollins hi va escriure aquestes paraules. Quina ironia que el negre, que més que qualsevol altre poble pot reclamar la cultura de Nord-Amèrica com a pròpia, sigui tan perseguit i estigui tan reprimit. Quina ironia que els negres, que han exemplificat les humanitats a la seva pròpia existència, siguin tractats amb tanta inhumanitat. Aquest tema que sentirem ara apareix a la banda sonora del film El negociador, protagonitzat per Eddie Murphy. Pur Butterfly, pobra papallona.

L'any 1959, quan tenia 29 anys, Sonny Rollins va deixar les actuacions i assajava cada dia, fes fred o calor, al pont de Williamsburg, que és un pont penjant sobre l'East River de Nova York i que connecta Manhattan amb Brooklyn. Ho feia perquè assajava durant moltes hores i no volia molestar els veïns. Altres films on apareixen temes seus són Família, de Fernando León de Aranoa, amb Jolis Galiardo i Amparo Muñoz, El talent de Mr. Ripley, amb Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law i Cate Blanchett, Millor sola que mal acompanyada, amb Renée Zellweger i Kevin Bacon, també 50 anys de rebel·lia, un documental de Martin Scorsese del 2014 sobre l'evolució política dels Estats Units, Un cop amb estil, amb Michael Caine i Morgan Freeman, o La crònica francesa, amb Benicio del Toro, Francis McDormand i Tilda Swinton. En el terreny personal, Sonny Rollins es va casar dos cops. El primer matrimoni, però, només va durar uns mesos. El segon, en canvi, va ser amb Lucille Pearson, que es va convertir en la seva mànager i van estar junts fins a la mort d'ella, el 2004. Sonny Rollins estava considerat el millor improvisador viu i li encantava assumir riscos. De fet, quan Barack Obama li va lliurar la Medalla Nacional de les Arts, va dir que les seves improvisacions l'havien inspirat a l'hora de prendre riscos en relació a algunes decisions polítiques. Com he dit, Sonny Rollins es va deixar el 25 de maig passat, a l'edat de 95 anys, i és amb aquest motiu que li hem dedicat aquest Cinema a la Xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Li direm adeu amb el tema principal de la banda sonora de la magnífica pel·lícula Alfie, del 1966, protagonitzada per Michael Caine. Referint-se al risc de la improvisació, Sonny Rollins va dir: «La improvisació demana estar concentrat i viure el moment, sense pensar en el futur. Has d'obrir el cor i l'ànima i deixar que la música flueixi». Fins la setmana vinent, amics.

0: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?

0: arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
0: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Si escoltes la ràdio,
4: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
3: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
4: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
3: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
13: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
14: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
15: Fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
16: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
17: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
18: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
19: Programa produït per Sílvia Román de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant per la xarxa de comunicació local.
20: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Cultura Viva es queda a l'Hospitalet de l'Infant per parlar amb la colla de diables de l'Hospitalet de l'Infant. Amb qui? Doncs amb Raül Hidalgo. I amb nosaltres avui tenim el Raül Hidalgo des del Vall de Diables de l'Hospitalet de l'Infant. Què tal, Raül? Com estàs?
21: Hola.
20: I anem doncs, a conèixer una miqueta més el nostre bestiari. Comencem amb l'Horroc?
21: Perfecte.
20: Qui és l'Horroc?
21: L'Horroc és la bèstia infantil o la bèstia jove de la nostra entitat. La porten els portadors de 8 fins a 17 anys.
20: I per què l'Horroc?
21: Bueno, la veritat és que va obrir a la vegada que la jove, no teníem gaire contacte de com fer les coses amb els petits, i anys anteriors, bastants anys anteriors, el grup de teatre d'aquí de l'Hospitalet, Cubobadis, ens havia cedit un cap d'un drac que feien servir ells pels pastorets, i ja no l'utilitzaven i ens el van donar i estava allà al local. I pensant en com fer una bèstia, a més perquè va ser el Covid, que teníem temps per fer coses.
20: Perfectament.
21: I pensant en una bèstia que feu, van dir, bueno, doncs aprofitem el cap aquest, i això ha anat creixent. Amb els anys se li va ficar més simbologia, es va arreglar, en guany se li ha canviat el cos també, se li va ficar rodes, etc. I pues, tenim el que tenim a dia d'avui.
20: I finalment doncs, és un símbol de la colla doncs, petita, en aquest cas, no? Com és lo,
21: sí. És bastant peculiar, perquè és, aquí tenim la peculiaritat que la bèstia adulta és més petita que la bèstia infantil.
20: Està bé, això,
21: la bèstia, ara. La bèstia infantil, m'assembla que es fan 8 metres, sí? Una cosa així de llarg, però són 5 portadors, perquè pesen uns 80 quilos,
20: wow.
21: En total, porta rodes.
20: Bueno, és mal.
21: Està bé, i l'Humoria, que en canvi és molt més petit, és un portador només, però en punts de foc són semblants. Sí que és veritat que per ser una bèstia infantil té més punts de foc del normal, són 19 punts. De normal, una bèstia infantil són uns 6-7 punts. Aquí, bueno, és que anem...
20: Com va ser l'experiència quan va sortir per primera vegada que ho va mostrar doncs, al públic l'Horroc?
21: Bueno, una prova beta, sí. Una mica. Sí, va ser per Sant Joan, perquè ho fèiem a un camp de terra perquè estàvem en Covid i no podíem fer cercaviles. D'allí va sortir la idea de fer la bèstia per poder donar més espectacle a la plaça. I pues, va ser un prova i error. Ja va haver coses que van dir molt bé i va haver coses que van dir això ho hem d'arreglar. Però bé, sí, la veritat és que bé, ja en quant a punts de foc se manté igual, només se li van posar 2 més al cap, funcionament, l'estructura interna sí que és la mateixa, no es va modificar, sí que, bueno, se va modificar pues, estèticament, i també pel tema dels portadors se li va posar el tema de rodes, perquè sí que és veritat que quan ja vas a trobades de bestiari, que és una hora i pico, 2 hores, bueno, pues, els portadors no deixen de ser nens,
20: clar,
21: i al final no posen rodes, pues...
20: I d'un cop, doncs, exhibit en aquesta manera, va dir, bueno, ja està, és nostre, es queda aquí, no?
21: Sí, la veritat, és que realment es va fer per això, per un espectacle només. El que passa és que, bueno, als petits els hi va agradar també, va ser com, hòstia, doncs el podríem deixar, tal, no sé quantos... L'Humoriac tampoc existia com a bèstia, com a tal, també va ser prototip, eren tot prototips, i al final, doncs, quan se va obrir l'Horroc, també, que el van dir de deixar-ho i tal, van dir, bueno, doncs anem a fer una inversió en tenir-los cuidats i que es quedin com a bèsties de l'entitat que mai havíem tingut.
20: I ara marxem a l'Humoriac, que el nombres, però no l'hem presentat com a tal. Què és l'Humoriac, quina simbologia té i quina importància dins del Vall de Diables, de l'Hospitalet?
21: L'Humoriac va néixer fa 9 anys, en realitat. Era un prototip, també. Aquí funcionem així una mica a prova i error i després ja veiem què ens trobem. Va ser un prototip, realment eren unes ales, ja està. Unes ales amb 10 sortidors i es va fer per un Sant Roc, per una nit de foc. El traiem i ja està. I va estar molts anys així, que només sortia per la nit de foc, li fiquem una encesa i ja està. I arrel de fer l'Horroc, van dir, bueno, pues, potser els grans també hauríem de fer una inversió. Llavors va ser quan se li van augmentar els punts de foc, això va ser enguany. De 10 punts se li van passar 22 o 24, crec que són. Se li van posar rotatori, se li va posar el cap que no tenia, se li van posar garres, se li va reforçar l'estructura perquè no estava preparada per ser una bèstia.
20: Sí.
21: Bueno, en un marge de 2020 fins aquí, en aquests 4 anys, pues, s'han anat fent les inversions i al final és un rampenat. Tot que no és una bèstia com podria ser l'Horroc o una bèstia que la gent coneix que se posen dintre, sinó que va penjada com una motxilla. L'Humoriac va penjar a porta 2 ases,
20: sí.
21: Com si fos una motxilla, te la penges... i tu la portes, llavors el tratge, se van agafar uns tratges antics que hi havia aquí també, que són dels mateixos colors, llavors tu veus el diable en tot moment que el porta i forma part de la bèstia. És un conjunt.
20: I va per separat. És a dir, va passar parat, perquè tu portes les ales a un costat i ets tu que estàs disfressat, clar, no? Tu és a dir, va passar parat i quan el veus, realment sembla que no, que estigui tot un.
21: És tot un perquè sí que és veritat que quan se va decidir que aquestes casaques que s'havien fet anys anteriors són negres, se van fer anys anteriors per unes altres funcions i es van deixar apartades, ja no s'utilitzaven. Sí que és veritat que després de pintar l'Omuriac amb els colors que té a dia d'avui, que són els colors de l'entitat, ens vam donar compte que les casaques eren completament idèntiques. Llavors vam dir, bueno, pues, anem a donar-nos una utilitat i que ja que el diable forma part de la bèstia i se li veu, no, com a l'horroc no és el cas, porten les casaques que portem tots perquè no se'ls hi veu.
20: Perquè van tapats, amb la tela negra, no?
21: Però, correcte, però l'Omuriac, com sí que es veia, van dir, bueno, doncs anem a donar una utilitat a aquestes casaques i ja que forma part de l'espectacle, que sigui tot un conjunt. I, de fet, si ho mires de lluny, se fusiona la casaca amb la bèstia i costava distingir una cosa de l'altra.
20: Això, aquestes figures, aquest bestiari ja té continuïtat al nostre, ja forma part, és la nostra identitat, no?
21: Sí, sí, de fet, bueno, pensem que va néixer com un prototip, l'Omuriac, perquè, de fet, és un rampenat, perquè el rampenat és la imatge de la colla,
20: sí.
21: És, de fet, el cap que té és idèntic al ratpenat que nosaltres posem a les casaques, que és un ratpenat que no té cos, les ales li surten del cap, no té boca, té banyes, un ratpenat una mica peculiar que nosaltres ja fa anys que portem a les casaques i es va seguir amb la mateixa simbologia per fer la bèstia. És com una recreació d'aquest símbol.
20: Clar, i per què aquest símbol?
21: Doncs pues no ho sé, la veritat, no ho sé.
20: Ve de fa molts anys, no?
21: Sembla que va ser cap als 90, que va ser quan se van canviar els tratges, perquè en principi eren liles, i bueno, quan es van canviar aquests tratges, que es van canviar per adequar-se als colors del Baix Camp, se va posar un rampenat a l'esquena, suposo perquè és simbologia del mal, el fet del rampenat, i es va fer aquest rampenat tan peculiar que a poc a poc s'ha anat implantant la imatge aquesta, està als tabals, està als carros, està des d'enguany està el logotip també, que el vam incorporar al logotip, i bueno, ja ha passat a ser la imatge de l'entitat, d'un símbol que es va posar en un tratge, fins a dia d'avui que està a tot, absolutament a tot.
20: Colors que dèiem que formen part de la nostra colla, com és el negre, el vermell, no?
21: Colors del Baix Camp, això va una mica per comarques, que la zona té els d'això. Baix Camp, si no m'equivoco, potser algú me rectifica, però crec que són verd, vermell, blanc i negre. Nosaltres tenim tots menys el verd. Hi ha altres coses, bandellos, per exemple, que ara tenim aquí al municipi, sí que té els quatre colors, però bueno, nosaltres tenim aquests, tots els colors menys el verd.
20: Bueno, doncs...
21: No sé per què no es va agafar, però bueno, no els hi va fer gràcia.
20: Raül, no sé si ens deixem alguna cosa més referent a Vall de Diables de l'Hospitalet, que és la que representes tu i que ha volgut doncs, donar veu, perquè la gent conegui una miqueta més la nostra entitat.
21: No, bueno, res, al final animar la gent que tothom que vulgui, aquí estem, aquí sempre hi ha lloc per tothom, si vol ser portador, hi ha bèsties per petits i grans, si vol ser diables, està la colla jove, està la vella, tant petit per a grans... Si no vols tenir cap contacte proper amb el foc, estan els tabalers, al final som 5 seccions, i si no vols estar en cap de les 5 i vols donar un cop de mà, sempre hi ha puesto. O sigui que aquí això és una família.
20: Molt bé, doncs ens unim a aquesta família. Gràcies, Raül.
21: A tu.
0: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
22: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
23: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
24: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
25: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
26: A
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona i el CREAF, que permet mesurar amb una precisió inèdita l'alçària d'arbres, edificis i altres elements del territori. Un sistema que ha generat models digitals de Catalunya amb informació de cada 2 metres i que permet veure com evoluciona el territori en vertical al llarg del temps. En parlem amb Xavier Pons, que és investigador del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador de l'estudi. Benvingut al POU.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies i aquí estic pel que ho vulgueu preguntar.
0: Perfecte, per començar, Xavier, quan parlem d'aquest nou mètode, de què estem parlant exactament i què permet fer que fins ara no es podia fer amb aquest nivell de detall?
1: Bé, permet dues coses. La primera és obtenir amb una exactitud molt elevada l'alçària dels objectes, tant sigui doncs, el terrat d'una casa o la part dalt d'un arbre o d'un arbust, etc., perquè fem una sèrie de càlculs amb les dades d'un làser que va embarcat en un avió, i això ens permet doncs, tenir amb més exactitud de la convencional les dades. I la segona cosa que el fa, doncs, que és totalment nova, és haver-ho fet per una extensió tan gran, que és tot Catalunya, amb un nivell de detall també tan gran, de 2 metres, i alhora fer-ho al llarg de més d'un moment en el temps.
0: D'acord. Una de les coses també que sorprèn és aquesta resolució de dos per dos metres. Això explicat de manera entenedora, què significa i quanta precisió estem aconseguint?
1: Doncs això el que significa és que si tu agafes el mapa que està en un navegador d'aquest web que qualsevol persona es pot mirar i fa prou zoom, s'adonarà que es pot desplaçar en qualsevol direcció de Catalunya, però ja anar allà on vulgui, i cada 2 metres té una dada. Això és el que vol dir tenir una dada cada 2 per 2 metres. Però hem de pensar que cadascuna d'aquestes dades venen d'un conjunt de punts que el làser ha enviat a terra i que han rebotat i han retornat i després s'han analitzat en els nostres ordinadors, i d'aquesta manera el que fem és obtenir aquesta alçària representativa, que en la majoria de casos no és un sol punt del làser, no? Sinó que en tenim, doncs, depèn de la zona, 2, 3, 4, 6, 11, depèn del lloc de Catalunya, gràcies a aquest vol de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d'aquests vols, per tot, perquè n'hem fet servir més d'un.
0: Parleu de dinàmica vertical del territori. Què vol dir observar el territori en vertical?
1: Vol dir poder-se fixar en uns aspectes que moltes vegades, o gairebé mai, doncs, es podien mirar d'aquesta manera. Per exemple, estem acostumats a pensar que existeixen uns mapes de vegetació o de les zones urbanes, etc., on tu pots tenir una taca en aquest mapa, un polígon, que et diu això és bosc, no? Però clar, tu no saps aquest bosc com d'alt és. Aleshores, saber la seva alçària té molta importància i quina alçària tenen els arbres i arbustos al voltant, etc., des d'un punt de vista de biodiversitat, etc. És a dir, per entendre com és, per fer-se una idea de com és verticalment el lloc sense haver-hi d'anar a cada un dels punts del territori, doncs és molt important aquesta densitat i saber com d'alt és. Però alhora també podem entendre i pensar que si aquesta dada no la tenim en un moment en el temps, sinó que l'anem tenint en diversos moments, podem veure, per exemple, com creix la vegetació, quins llocs creix més de manera natural, més en uns llocs que en uns altres, o quins llocs doncs decreix perquè hi ha una plaga o perquè ja s'ha fet una estassada, etc. I el mateix amb zones urbanes. Més enllà de les dades que els ajuntaments doncs, puguin tenir i així, que són dades, diguéssim, pels canals oficials formals i que a vegades també tenen més lentitud, doncs en aquest cas doncs ho tenim amb una exactitud molt gran i fins i tot doncs tenim les morfologies doncs de teulades inclinades, etc. No? I si això ho tenim al llarg del temps i a més a més ho tenim amb una exactitud molt gran, com deia, és a dir que no és que ho diguem amb 2 metres d'imprecisió, sinó que ho tenim realment amb una exactitud centimètrica, doncs realment això és un abans i un després.
0: El sistema es basa en una tecnologia LIDAR que de manera fàcil, perquè ho entenguem, com funciona aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia es basa en ubicar un làser, que és un dispositiu que fa llum i que es fa servir per moltes coses, des de llegir els CDs de música, que ara molta gent ja no utilitza, però que igualment doncs, tots coneixem, i aleshores es munta un dispositiu que va emetent un pols làser i en un avió, i aquest dispositiu, en lloc d'estar tota l'estona mirant verticalment a sota de l'avió, doncs va fent com un escombratge esquerra-dreta amb moltíssima velocitat. Com que sabem la velocitat de la llum, en funció del temps que triguen els fotons d'aquest làser a anar fins al territori i a tornar, sabem exactament a quina distància, amb una exactitud molt, molt, molt gran, doncs estava el punt amb el qual ha col·lidit aquest làser. O sigui, si ha tocat doncs, el sostre d'una casa, el campanar d'una església, o la part de dalt d'un arbre, o la part d'entremig del tronc d'un arbre, diguéssim. No? És a dir, que en essència es basa en el següent. Tu coneixes molt bé la posició de l'avió i com està orientat en l'espai aquest avió, coneixes la velocitat de la llum, i envies un pols i saps quan torna. I en funció d'aquesta distància, doncs, d'aquest temps, doncs saps calcular la distància i la posició X i Z, o sigui, en el plano i en altura, del punt on t'ha xocat, diguéssim, aquell làser. I tot això genera com una estructura, un núvol multidimensional de punts, no? Molt gran, monstruosament gran, amb milions i milions i milions de punts, que ens permet refer aquesta estructura tridimensional del país.
0: M'ha cridat l'atenció també que dieu que podeu evitar errors provocats, per exemple, per pendents pronunciats o fins i tot pel vol d'ocells. Això devia ser un repte important, no?
1: Sí, efectivament, perquè aquest tipus d'artefactes, que diem nosaltres en el nostre argot, no? Doncs són molt freqüents. És a dir, penseu que, tal com he explicat abans, quan el làser envia un pols, si en aquell moment està volant, passant un ocell que vola per allà i està volant 100 metres per sobre o 40 metres o el que sigui per sobre del nivell de terra, tens una cota, tens una alçària que és la de l'esquena de l'ocell. No se li fa cap mal, per descomptat, tot això està regulat i així, no? Però clar, tens una dada que és equivocada. Aleshores, el que hem fet és, i alhora també alguna vegada doncs, tens petits reflexos doncs, que es poden confondre doncs, amb retorns del làser, etc. Aleshores, el que hi ha en zones molt pendent, com també s'ha esmentat, també es fa més difícil saber si estàs prenent la mesura de manera prou acurada o no, no. Llavors, el que hem fet és desenvolupar tota una tècnica que s'explica en aquest article científic que hem publicat, en què intentem filtrar doncs, totes aquestes situacions perquè no se'ns colin, per dir-ho així, doncs, dades errònies que ens puguin fer pensar doncs, que les alçàries dels objectes sobre el territori són els que són, no? I en realitat poder tenir els que realment estan sobre el que podríem anomenar la superfície, la pell del territori, aquesta segona pell que està per damunt del terra, pròpiament.
0: I una de les aplicacions també més evidents és veure l'evolució dels boscos, no? Explicàvem també, i després també d'un incendi. Per exemple, explicau el cas de l'incendi d'Òdena. Què es pot arribar a veure amb aquest sistema?
1: Bé, amb aquest sistema podem tenir unes dades molt, molt valuoses de la velocitat de, a part de la detecció de l'incendi, com és obvi, però de la velocitat de recuperació de la vegetació. Fins ara aquest tipus d'anàlisi, de dir, bueno, hi ha hagut un incendi aquí, no? Com de ràpid s'està recuperant la vegetació? Tu pots fer un mostreig, pots enviar gent al camp i mesurar doncs, uns quants arbustos, uns quants arbres, i així, però això, evidentment, per temes de cost, de temps, etc., doncs és limitat. No ho pots fer amb aquesta densitat que us estic dient, que de mediana doncs, són 4 punts per metre quadrat, diguéssim, no? O sigui, clar, no tens aquesta densitat tan gran. En canvi, amb un recobriment tan dens, tu pots anar veient realment en cada tipus de bosc, i ho pots diferenciar per tipus de vegetació, etc., quins es recuperen més ràpid o menys ràpid, també en funció de les condicions climàtiques del lloc o de les condicions aràfiques, de la profunditat del sol, etc. Vull dir que això permet una modelització molt millor de què passa al territori, un coneixement molt millor de com es desenvolupa verticalment el territori, fins i tot després d'una pertorbació com és un incendi.
0: Hi ha també dades curioses. Per exemple, heu detectat que l'arbre més alt de Catalunya és un plàtan d'ombra de la Devesa de Girona, de més de 54 metres. Quan apareixen dades així, fins i tot vosaltres us sorpreneu o què?
1: Sí, la veritat és que sí. Si quan comences, penseu que els inventaris forestals que fa l'administració i que des de fa molts anys doncs, es van fent a raó d'un punt d'inventari cada quilòmetre quadrat de superfície arrelada, estem parlant d'això, de que cada quilòmetre quadrat amb un encreuent de quilòmetre es mira si hi ha un bosc, si no hi ha un bosc no es fa res, i si hi ha un bosc doncs es prenen una sèrie de mesures dels arbres, etc. Però clar, això només es fa amb alguns punts, no? Que això que dic, o sigui, cada quilòmetre per quilòmetre, clar, això no té res a veure en fer-ho, doncs això, amb uns punts que tens, doncs, com us dic, de mediana 4 punts per metre quadrat, i això ens permet fer aquests models que cada 2 per 2 metres doncs, donem una dada fiable. No? Aleshores, clar, quan et mires el territori així, descobreixes coses que quan fas un mostreig molt més escuet, molt més petit, com és el d'un inventari forestal convencional, que això no vol dir que en aquell inventari no es mirin moltes coses amb molt de detall, eh? Però es miren molt de detall amb uns punts molt concrets i que són relativament pocs. No? En canvi, en aquest cas, doncs, clar, com que estàs escombrant tot el territori amb les dades del làser des de l'avió, doncs detectes això, detectes arbres, edificis o coses que no sabies que hi eren i que a vegades doncs, això ningú no era massa conscient. De fet, el mateix Ajuntament de Girona es va agradar de saber-ho i van estar com estranyats no, de la situació. Però penseu que això són dades que són dinàmiques. Els arbres creixen, una ventada els pot tombar, un llamp els pot matar, o si són arbres que estan en una explotació forestal, doncs també pot ser que es tallin perquè el propietari doncs, ha decidit prendre aquell arbre. Per tant, això serà dinàmic i segurament la propera vegada que donem resultats d'aquest tipus de coses, les dades poden ser una mica diferents. M'enteneu el que...
0: Sí.
1: Però això no treu interès no, en el fet aquest.
0: Ah, de fet, també analitzeu, com explicaves, zones urbanes. Què heu descobert observant Barcelona des d'aquesta perspectiva vertical?
1: Una de les coses que pot veure també qualsevol persona, si es mira el navegador de mapes aquest que hem fet i així, és que un potser té la idea d'estancies de Barcelona, com si és un passavolant o algú que ve de tant en tant, doncs que Barcelona té uns edificis doncs, molt alts en alguns llocs d'aquests que s'ha permès la construcció de gratacels, doncs, com a la vora de la desembocadura del Besòs, etc. Però, en canvi, t'adones que el casc antic de la ciutat, realment l'alçària dels edificis destaca molt. És a dir, que contràriament al que un podria pensar així, si no és un expert en temes urbans i així, doncs realment sorprèn les alçàries que veus. I també doncs, descobrir doncs, aquests elements que destaquen molt en alçària. No? Hi ha edificis que sempre criden l'atenció, però altres que potser no ho tens tan clar. No? Per exemple, pensar que quina és la construcció més alta de Catalunya. No? Doncs la construcció més alta de Catalunya és la Torre de Collserola. És l'element més alt que tenim. Però el segon, potser la gent no és massa conscient, però quan es va per l'autopista que porta des d'aquí del nostre municipi de Sant Cugat cap a Girona i mira a l'esquerra, quan passa l'alçada de Mollet aproximadament, i mira a l'esquerra, veurà una antena altíssima, que és l'antena de la Ràdio Nacional d'Espanya, que aquesta és la segona construcció més alta.
0: I per acabar, les dades són obertes perquè la gent ho sàpiga i accessibles per tothom. Per què era important també que aquest projecte no quedés només en l'àmbit científic?
1: Bé, perquè aquest... primer, perquè el mètode l'ha poder explicar qualsevol cosa, persona, no només un científic com som nosaltres, sinó també tècnics de tot tipus en altres llocs del món. El mètode és molt extrapolable si se segueixen bé les directives i es té la sort, naturalment, de tenir doncs, institucions com tenim nosaltres la sort aquí a Catalunya doncs, que generen dades de base molt bones per poder doncs, fer aquest tipus d'estudis. Però penseu també que hi ha altres àmbits que ja no són directament els que nosaltres normalment som els que fem més espremut de les dades, però que són que és molt important respondre a la teva pregunta, que estiguin en obert i que siguin molt, molt, molt accessibles. Per exemple, imagineu-vos que s'acaba un incendi no? I els bombers han d'anar a un lloc. Clar, els bombers, quan van a un lloc, poden mirar-se, com deia abans, un mapa i dir en aquí ens trobarem tal bosc que arriba fins aquí. Però clar, no és el mateix saber que aquest bosc, doncs, que els arbres tenen aquestes alçàries, si hi ha més matoll entre mig, etc. I d'això no hi havia fins ara dades amb aquest nivell de densitat que ells també els pugui permetre no només doncs planificar bé doncs, la seva extinció, l'extinció del foc, sinó també protegir les seves pròpies vides, no? De no posar-se en una situació que pogués tenir un desenllaç fatal. No? Per tant, doncs, tot el que sigui aquest coneixement és molt important. Posar l'exemple dels bombers, però podríem posar-ne també d'altres, doncs, d'arquitectes paisatgistes, de geògrafs, d'ecòlegs, de molts sectors que segur que poden trobar molta utilitat amb l'obtenció d'aquestes dades.
0: Perfecte, doncs avui hem descobert com la tecnologia permet observar Catalunya gairebé com si fos un model tridimensional viu, capaç de mostrar-nos com creixen els boscos, com evolucionen les ciutats o com canvia el territori amb el pas del temps. N'hem parlat amb Xavier Pons, que és investigador de l'Autònoma i del CREAF. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui al POU.
1: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès. Una abraçada.

0: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
5: Avui dimarts arribarem a les 12 amb l'espai Like de Valor. Això és tot, demà més. Adéu-siau.
4: Continguts en xarxa.
6: El Like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
7: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
6: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
7: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també haig de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Wellcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
6: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
7: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques. I llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
6: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
7: Sí, de fet, que és interessant de l'exposició dels TCCB és que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no? Del seu cànon, però també la seva subversió.
6: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no? Que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
7: Bé, hem de, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès, blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
6: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
7: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no? Aquest ideal que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no? I unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
6: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions des que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
7: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
6: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
7: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
6: I tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
7: Vinga, moltes gràcies.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6. Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat que de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Mag Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
8: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

espiritualitat. Després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat que de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

La secció del futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu

0: responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Max Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la Federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres, a les 7 del vespre, al cinema Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen. Vostè no s'ha de preocupar.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 2:15 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i, a poc, es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del Júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Mag Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, us parla Pau Àzquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i, a poc, es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat que de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicta de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Mag Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. No et puc

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7 i 3 minuts. Repassem aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident en la C58 cap al nus de la Trinitat, doncs, que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C33 o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc, doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a la AP7 del Pont de Montornès del Vallès, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps ens a la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona, ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6 menys 10. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb Papa Mòbil, ho farà conduint aquest Papa Mòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou Papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
1: I nosaltres n'estarem ben pendents, Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys, tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem avui a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salit, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i em feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent, que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda

0: Precisament considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
2: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
1: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
3: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
4: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
5: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026, les PAU han arrencat amb una novetat destacada. Mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
6: I la idea doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius que ara, bueno, tot el tema de la IA doncs, és relativament fàcil. De dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
5: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
7: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. i nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
8: Jo vinc del tecnològic i bueno, al final les llengües costen més, jo crec que és lo normal.

0: L'activitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
1: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i al descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
2: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
3: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club aconseguirà fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
4: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
3: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut merecedors de passar a la final.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
7: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
8: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
9: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort, acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar, òbviament. Són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
8: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
10: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
11: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
13: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
12: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
13: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
14: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
15: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
14: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
15: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
14: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
16: Braseria La Bolera.
17: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
16: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
17: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
16: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
17: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
18: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb 1 quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B-23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
11: No.
19: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut amb papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
20: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que de moment certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia. Allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament un quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, en Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, és quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
21: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el Virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó també.
0: Bon dia, Helena. Sí, molta expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i es clourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
2: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que beneirà avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
22: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
2: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
22: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
3: I ja, deixem mòbil a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salido, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
4: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
5: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
23: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
24: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
25: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
1: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó 14, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
26: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixi els gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
1: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
6: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i, efectivament, arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
7: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
8: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
7: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
9: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
7: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
1: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
10: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
12: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició es converteixen en molt més potents.
11: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
12: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
1: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
13: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
1: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
14: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
15: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
14: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
1: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i, a poc, es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del Júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Mag Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i, a poc, es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin

les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicta i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cuat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Bella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església.

Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials. D'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Max Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la Federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, al cinema Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta, però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més doncs gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament amb Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb el Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que doncs marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho veiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones, la majoria són interns i internes, que habitualment acudeixen a les misses, que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que Lleó XIV mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, a 4:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenim són vides que estan molt trencades, les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes de llarga durada, i darrere aquestes persones, en moltes ocasions, hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment. Haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que estaran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altra veu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda, per 100 a 67, i suma doncs el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pascual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Senghelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pascual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits.
3: Vinga.
0: Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
0: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Sape Rate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibaritas seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
9: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa i esportiva de Sant Cugat del Vallès.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

Quan la santcugatenca Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. Hi anava simplement perquè hi trobava calma. Anava al monestir quan necessitava un espai de pau, recorda. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat. Després va assistir a misses i, a poc, es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Com explica mossèn Àlex, és una sorpresa que des de fa 2 anys hi ha gent que arriba sola, que no té coneixement de res i que vol conèixer. Això explica el responsable de la pastoral juvenil i, segons relata, han rebut joves que havien vist continguts a Instagram o TikTok relacionats amb la comunitat i que han decidit acostar-s'hi per curiositat. És un reportatge complet que poden trobar a www.cugat.cat. Més notícies. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs, impulsats per la Generalitat, van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en 3 plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. La previsió és que les obres s'allarguin durant els pròxims mesos i que el nou equipament pugui entrar en funcionament de cara al curs 2027-2028. Aquesta ampliació permetrà donar resposta al creixement de l'Institut Escola i concentrar tota l'activitat educativa en un mateix espai. Un dels canvis més destacats arribarà un cop el nou edifici estigui operatiu. Les classes que actualment es desenvolupen al casal de Mirasol es podran traslladar a les noves instal·lacions, fet que permetrà a l'alumnat de secundària de disposar d'espais específicament adaptats a les seves necessitats dins del mateix recinte escolar. Paral·lelament a aquesta ampliació, aquest estiu també es duran a terme diverses actuacions de millora i manteniment a les instal·lacions actuals del centre. L'Ajuntament invertirà més de 500.000 euros en la renovació d'espais dels edificis de primària i infantil, amb treballs que inclouran la millora d'aules, menjadors, passadissos, lavabos i accessos, amb l'objectiu d'actualitzar les instal·lacions i millorar-ne el confort i la funcionalitat. I Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts va des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada cop són més llargues i més intenses. Es tracta d'un problema de salut i sanitari que afecta sobretot els col·lectius més vulnerables. Adaptar-se al canvi climàtic, diu Fernández, significa protegir la salut de les persones. Es tracta de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics que es poden consultar en línia a través del geoportal municipal, des de l'apartat de Medi Ambient. I Valldoreix ja té cartell per la Festa Major d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de castells de la Festa Major. Al concurs també s'ha escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça de Can Cadena. Per últim, el jurat del concurs també ha decidit atorgar un accèssit a Javier Llorente pel seu cartell Bona Festa Major per a tothom. Al concurs s'hi han presentat fins a 28 propostes de cartells que es podran veure a la sala d'exposicions de la Casa de la Vila del 16 al 29 de setembre. Després d'aquestes informacions, continuem amb les notícies esportives.

0: La secció del futbol del Júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A de la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt. Un dels grans protagonistes del curs ha estat el juvenil, que ha aconseguit l'ascens a preferent després de completar una campanya extraordinària. L'equip, format íntegrament per jugadors de la casa, ha signat una temporada impecable, mantenint-se invicte i establint un rècord de victòries. Aranda ha destacat el compromís dels jugadors i la bona feina de la direcció esportiva, factors que assegura que han estat claus per assolir aquest èxit. Tot i això, ha volgut posar en valor el treball de tots els equips del club. Actualment, el júnior compta amb 39 equips de futbol i, segons el president, tots han contribuït al bon moment que viu l'entitat. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, els recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Molts descobreixen la comunitat a través de les xarxes socials, d'altres ho fan per invitació d'amics i alguns simplement perquè busquen alguna cosa que senten que els falta. En l'àmbit esportiu, la santcugatenca Martina Estivill continua acumulant èxits en la seva trajectòria esportiva. Amb només 19 anys, la practicant de taekwondo d'arts marcials Mag Sant Cugat s'ha proclamat recentment campiona d'Europa en 5 modalitats diferents dins de la federació ATA, una fita que la consolida com una de les joves promeses d'aquesta disciplina. Estivill afronta el seu primer mundial, que serà el 13 de juliol als Estats Units. A diferència del taekwondo olímpic, més conegut pel gran públic, la Federació ATA, d'origen nord-americà, engloba diverses especialitats més enllà del combat tradicional. Entre aquestes hi ha les formes tradicionals, les formes amb armes, el combat amb armes i les formes creatives. Són modalitats en què Estivill ha destacat a nivell europeu tant individualment com en parella. I pel que fa a l'activitat destacada d'avui dimecres a les 7 del vespre, els cinemes Sant Cugat acolliran un passi especial de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, dirigida per Dani Sancho i basada en el llibre homònim d'Usman Umar. Es tracta d'un passi amb entrada gratuïta però amb aforament limitat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: Avui al Faves Contades tornem a aixecar la mirada cap al cosmos. Durant segles havíem pensat que l'univers era un escenari estàtic i immutable. Fins i tot Albert Einstein es va resistir a creure que el cosmos es bellugava. Però la ciència té un costum meravellós, portar-nos la contrària, i ara ja sabem que l'univers no només està en expansió constant, sinó que aquesta expansió s'accelera. Per entendre què vol dir tot plegat i com ha arribat fins a aquesta conclusió, ens acompanya un cop més l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Molt bon dia.
1: Hola, benvingut. Bon dia, Alba, gràcies. M'ha agradat molt això que has dit, que la natura ens vol sempre portar la contrària.
0: Sí, és no? Ens vol demostrar que no som tan llestos com ens pensem a vegades.
1: Efectivament, és una lliçó d'humilitat constant.
0: I això està bé, molt i bé. Està bé tenir-ho en compte. Ara ho dèiem, fins a principis de segle XX, per tant no fa tant, la idea dominant, per dir-ho d'alguna manera, és que l'univers era estàtic i etern.
1: I etern, sí,
0: no?
1: Que havia existit sempre.
0: Però... semblava... per què aquesta era com l'opció més lògica, vull pensar,
1: semblava,
0: no?
1: La més lògica, perquè quan tu penses en l'univers, una cosa molt grossa, no? I ja a començament del segle XX començaven a adonar-se'n de com de gros, però encara començaven només, doncs la idea més lògica potser és, bueno, això deu haver existit sempre, no? Perquè, clar, pensar en un naixement és trencador, la idea. Quin naixement? Quan? De quina manera? I abans que hi havia? Etcètera. Et porta moltes preguntes a la taula que millor que no te les facis. De manera que dius, l'univers és etern i, a més, és estàtic, perquè quan mirem el cel amb telescopis no veiem que res es bellugui. Tot es belluga, per avui d'entendre-me. No veiem que l'univers estigui fent més gros o més petit, no? Però això ho trenca Albert Einstein, com deies a l'entradeta, sense voler trencar-ho. Perquè ell era un dels que confiaven en l'ortodoxia d'un univers etern i estàtic, i per ells la relativitat general i les fórmules, les seves fórmules, li diuen creador, Einstein, l'univers s'ha d'estar expandint. I ell no es creu les seves fórmules. És tan genial el tio que ha creat una cosa, unes fórmules, que li prediuen una cosa de sentit comú que ell ni es creu. I modifica artificialment les seves

0: i crea un univers feliçment estàtic. Són altres científics que amb les fórmules d'Einstein se n'adonen. I Georges Lemaître, que va ser, bueno, era un clergue belga, que ara se li ha donat el reconeixement, però llavors era un ningú, no? Uh-huh. Se cita amb Einstein en un parc de Brussel·les, aprofitant un viatge que fa Einstein a Bèlgica, i com m'hauria agradat estar xupologadet sota un arbre, no? El darrer arbre, escoltant aquella conversa, i li devia dir, professor o mestre, miri que segons les seves fórmules l'univers en realitat s'expandeix. No sabem com li va dir, però sabem el que Einstein li va respondre. Li va dir, les seves matemàtiques són correctes, la seva física és abominable. El va menystenir totalment. Einstein no volia que vingués un don ningú, no? I que li digués...
1: A donar-li cap lliçó,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, amb ell, que ja era un tio famós. Però fixa't, van ser altres que se'n van adonar. I finalment, Edwin Hubble, un gran astrònom nord-americà, uns anys després, estem a final de la dècada dels anys 20, descobreix experimentalment que sí, que l'univers s'expandeix. No en fórmules, no. Ell mira amb telescopis i veu que les galàxies s'allunyen totes de nosaltres. I diu, és com un globus que s'infla, tot s'està allunyant de nosaltres, de manera que l'univers s'està expandint. Cita Einstein als Estats Units, aprofitant una visita que fa Einstein, i li diu, miri, mestre, que segons, no les seves fórmules, segons el que jo he observat,
1: ho he vist,
0: l'univers s'està expandint. I allà Einstein se n'adona del seu error i va fer com una frase que els historiadors no estan clar si la va dir així, si no, però ve a dir com ha estat la ceguera de la meva vida. He tingut davant dels nassos poder fer la predicció trencadora de l'expansió de l'univers només en paper i no ho vaig saber veure.
1: Van passar molts anys fins que se'n va adonar que les seves fórmules eren correctes i era la seva visió del món el que, sí, era, el que no era del tot afinat.
0: Sí, mira, ell va publicar la Relativitat General, és del 1915 a 1917, doncs el descobriment d'Edwin Hubble és del 1928, si no recordo malament. Per tant, és més una mica més d'una dècada que passa de discussions on altres sí que ho han vist, Lemaître i altres, no? Estan segurs i veig que totes les galàxies, amb alguna excepció, però no entrem a les excepcions, se'n van de mi, s'allunyen de mi. En aquell moment, Hubble hagués pogut dir, hagués pogut fer un error molt humà, nosaltres som el centre de l'univers, perquè miro al voltant meu i tot s'allunya de mi, jo sóc el centre. Però li va dir, no, segurament qualsevol altre astrònom des de qualsevol altre lloc de l'univers observaria el mateix. I això és l'exemple del globus que a vegades dibuixem, no? Que és un exemple...
1: Explica'ns aquesta... Sí. És com una metàfora, no?, que ens pot ajudar a entendre, dit, perquè és un concepte molt difícil,
0: molt.
1: Entendre això de l'univers en constant expansió.
0: Molt. Però no diem... No sabem quina forma té l'univers. Això del globus és només un invent mental nostre per intentar entendre. Imaginem un globus i la superfície, la goma del globus, és l'univers. I pintem uns puntets de color a la goma, que són galàxies. Ara, si inflem el globus, veiem que tots els punts s'allunyen de tots. No n'hi ha cap que pugui reclamar que està immòbil i que els altres són els que s'allunyen. Tots veuran el mateix. Tots veuran que els altres punts s'allunyen de mi. Què està passant? Algú es mou? No. No es mou ningú. Realment s'està estirant la goma del globus. Doncs això és el que està fent l'univers. L'univers el que està fent és estirar l'espai-temps. Ja si posem el temps, ja, pum, diguem l'espai. I així, com a mínim, com si fos un xiclet,
1: limitem
0: la complexitat. Doncs s'està expandint, s'està estirant la goma de l'univers i això fa que totes les galàxies s'allunyin de totes. I que qualsevol altra galàxia pugui reclamar que és el centre de l'univers i que són les altres les que se'n van. I a més, l'exemple del globus va molt bé per entendre que no, per tant, no hi ha un centre. El Big Bang, que ara ve el Big Bang, perquè clar, dius, si ara s'està expandint el globus, vol dir que si rebobinem la història cap enrere, el globus, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va néixer. I aquí neix la teoria del Big Bang, el model del naixement de l'univers. Doncs el Big Bang no va succeir en un punt, va succeir arreu, a tot el globus. És tota la goma del globus que, en un moment, comença a inflar-se.
1: Hubble, quan estava amb el seu telescopi, ja estava buscant veure aquesta expansió de l'univers o va ser una mica casual i ell estava investigant altres coses?
0: Bueno, de fet, a la ciència, casual, hi ha poques coses. De vegades hi ha experiments casuals, per exemple, la invenció de la penicilina per part de Fleming, es diu, va ser casual? Bueno, va ser casual. Sí, hi ha un punt de sort, però hi ha unes preparacions prèvies i uns experiments que acaben conduint a un punt de sort, no? Hubble no estava buscant l'expansió de l'univers. Hubble estava calculant la velocitat a la qual s'acostaven o s'allunyaven les galàxies i troba que totes s'allunyen, menys alguna, hi ha alguna excepció. I aquí és on ell diu, què està passant aquí, no? Però, en veritat, sí que és un punt de casual, entre cometes, però no és atzar. Això no és que vaig pel carrer i pumba, no?
1: M'ho trobo, m'hi ensopego.
0: I m'ho trobo.
1: Això era el 28, ens deies, però el 67 es fa un altre descobriment, doncs, que fiança, no?
0: Correcte.

0: aquesta teoria de l'expansió de l'univers, que és el fons còsmic de microones. Explica'ns què és i per què ens serveix per validar
1: molt
0: aquesta
1: bé.
0: Teoria.
1: Això va durar, tot el tema que hem comentat abans, no va començar a la comunitat científica, va trigar temps a convèncer, perquè clar, era una cosa com això, molt trencadora, i es va establir el model del Big Bang, l'univers va néixer, no? Però no tothom hi estava d'acord. De fet, el nom Big Bang el crea un astrofísic britànic, que es deia Fred Hoyle, que estava en contra d'aquest model, i el crea en un programa de ràdio de la BBC per enfotre-se'n, per fer mofa, dels del Big Bang, perquè Big Bang en anglès vol dir la gran explosió, i ell diu, aquests de la gran explosió, no? I clar, allò, l'expansió de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni hi ha foc, ni hi ha dinamita, ni hi ha cap centre, ell vol fer broma d'això, però crea un nom tan xulo que qualla.
0: No li perfectament, va sortir
1: no li bé. Va sortir la jugada i els va fer el màrqueting gratuït a la competència, no? I aquest és el nom que li han posat, Big Bang. Passen molts anys de discussions, cada cop es van acumulant més proves de que realment hi va haver un Big Bang fins l'any 1967. En aquell moment, dos astrofísics nord-americans, ara sí, casualment, perquè no buscaven això, amb la radioantena més potent que hi havia del món en aquell moment, estan intentant captar senyals de galàxies, però no busquen res del Big Bang.
0: En aquest cas, radioantena, estem parlant d'escoltar l'univers, per entendre'ns, no mirar-lo, no?
1: Sí, escoltar-lo tampoc és so, eh? Tampoc és so. Estem rebent ones de ràdio, que és llum, al final, però que els nostres ulls no poden veure. Però està bé l'escoltar com metàfora. És molt poètic, no? Parar orella a l'univers, però no és això, eh? Va, estan fent això i reben una molesta interferència. No saben on ve, ells estan treballant a New Jersey, a prop de New Jersey, i pensen que és la ciutat de New Jersey o la ciutat de Nova York, però apunten una punta en l'antena, troben la mateixa interferència. Després hi ha una anècdota històrica certa i molt bonica, que és que revisant l'antena troben unes caques de colom. I diuen, mira, són les caques de colom que ens estan fent les interferències. Treuen les caques, no es diu res de què fan amb els coloms, suposarem que els van treure pacíficament i els van traslladar a un arbre al costat, i tornen a rebre les mateixes interferències. Fins que una tercera persona, un tercer científic, en aquests descobriments que han fet aquests dos, diuen, crec que ja sé què és aquesta interferència. Els del model del Big Bang preveuen que si realment va haver un Big Bang, hi ha d'haver a tot l'univers una llum que ara és molt freda, que ens arriba en format de microones, molt similar a les microones d'escalfar els espagueti a la cuina, que és una interferència que és la que vosaltres esteu rebent. I això va valer dos premis Nobel en aquests dos científics d'un descobriment casual que confirmava el model del Big Bang, que tot l'univers és ple d'aquest eco, com d'aquesta llum tan antiga del primer sospir de l'univers fa 13.800 milions d'anys. I t'haig de dir que si jo d'alguna cosa puc fardar és d'edat, poques altres coses, i els que són de la meva quinta hem vist això, perquè quan teníem les teles antigues, les teles analògiques, quan s'acabava l'emissió a la matinada i quedava la neu, aquella part d'aquella neu és aquesta interferència, és la llum del Big Bang. Tremendo.
0: Tremendo. Tremendo. Això també és poètic.
1: És molt bonic.
0: Relativament, fa molt poc que sabem tot això.
1: Molt poc, perquè això és de l'any 67. I continuen els descobriments, i arriba la gran sorpresa a final del segle passat, començaments d'aquest segle, vull dir, això fa 3 dies, no? Que és que dos grups de científics competint entre ells, aquests sí que ho busquen, això, però competeixen a veure qui arriba abans en això que ara explicaré, i arriben els dos alhora i reben dos premis Nobel compartits, descobreixen que l'univers no només s'expandeix, que això ja ho teníem clar, sinó que ho fa cada cop més de pressa. N'anomenem l'expansió accelerada. És com si aquella bufera que està inflant el globus estigués afartant d'inflar aquest globus i estigués creixent cada cop més de pressa, i no sabem per què. Això l'anomenem l'expansió accelerada, dos premis Nobel per a aquests grups de científics i una gran qüestió sobre la taula que encara no té resposta. Per què?
0: Aquesta acceleració és cada vegada més ràpida?
1: Sí. És una expansió cada cop més accelerada, va més de pressa a l'univers, i li posem un nom a la bufera, que és energia fosca. Adverteixo, sempre que en astronomia llegim quelcom que porta l'adjectiu fosc,
0: com
1: matèria fosca, hem de traduir fosc com no en tenim ni idea. Això és com hem de traduir fosca.
0: Una nova gran incògnita.
1: Correcte. Energia fosca vol dir, és una energia que no sabem què és. No, i que, està
0: que no la podem veure ni escoltar, que dèiem
1: no,
0: amb
1: no,
0: aquelles
1: metàfores. Que som molt lluny d'entendre. Jo estic segur que jo ja no veuré el descobriment de realment què és aquesta energia fosca, perquè som tan lluny d'entendre-la, tant, l'estem pifiant tant quan fem càlculs, dient, ah, potser és això, anem a calcular si quadra, i no quadra. Mira, l'error que tenim quan intentem calcular de manera teòrica el que hauria de valdre, amb el coneixement de la ciència que tenim avui, ens equivoquem de 120 ordres de magnitud. Què són 120 ordres de magnitud? És 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència, de cap branca de la ciència, hi ha hagut un error tan enorme
0: És un macroerror.
1: És tan gros com l'univers, aquest error. És impressionant. Vol dir que som molt lluny d'entendre què dimonis és aquesta energia fosca que està tibant de la goma del globus i està fent que s'infli cada cop més de pressa.
0: I les investigacions passen per entendre què és aquesta energia fosca, per saber sí. el per què hi ha aquesta expansió?
1: Sí, tenim molts projectes en marxa, tenim telescopis espacials específics per buscar aquest misteri, per resoldre aquest misteri de l'expansió de l'univers i respondre a quina és la naturalesa de l'energia fosca. Però com que la natura sempre ens guarda, l'última paraula sempre la té la natura, ens acaba de dir fa uns anys que se'ns està escapant alguna cosa fonamental. Perquè quan mirem a l'univers amb més detall, no ens quadra, en funció del mecanisme que emprem per mirar l'univers, no ens quadren les dades que obtenim. Això fa uns anys hi ha un error d'un 9%, entre un 9 i un 11%, en funció del mètode que utilitzem. Fa uns anys vàrem dir, va, cap problema, això són errors nostres, són errors d'instruments. Com instruments més precisos tinguem, reduirem aquest gap, aquesta diferència.
0: Aquest percentatge d'error.
1: Doncs no, l'hem confirmat. Hi ha entre un 9 i un 11% de diferència quan mesurem el ritme en el que s'està expandint l'univers, en funció de si el mesurem d'una manera o d'una altra. I això no pot ser. No pot ser, per tant, la natura ens torna a dir ei, us està escapant alguna cosa fonamental. Encara no ho sabeu tot, no només l'energia fosca, no. Encara sobre l'expansió de l'univers no ho sabeu tot, perquè no pot ser que en funció dels dos mètodes que teniu, que són dos mètodes superfiables, que els hem confirmat els dos, un dongui un ritme d'expansió i l'altre dongui un 11% diferent del ritme d'expansió. I hem confirmat, s'ha consolidat aquesta diferència. Més que tancar-se, com instruments més bons hem tingut, més s'ha consolidat aquesta diferència.
0: Clar, i aquesta expansió, suposo que algú ha pensat que potser algun dia arribarà al seu límit i també hi ha diferents teories de
1: Exacte.
0: Què pot passar quan acabi aquesta expansió. Em sembla que són el Big Freeze i el Big Rip, no?
1: Exacte.
0: Explica'ns aquestes dues corrents, què són, què signifiquen, quins avals científics tenen cadascuna i tu des de la teva experiència... per quina apostaries,
1: bueno,
0: per dir-ho d'alguna manera.
1: Jo el que aposti, no? ja em diràs, no? A la natura li és absolutament igual. Però sí, tenim el model de l'expansió eterna, que és el que actualment pinta l'univers. L'univers s'està avui expandint acceleradament. Això seguríssim ho hem pogut confirmar. I acceleradament vol dir cada cop més de pressa. Sembla que no hi ha aturador. Per tant, tot apunta a que és una expansió eterna que continuarà. Per tant, eterna, acceleren-se, i això n'anomenem el Big Rip, que és com la gran estripada, perquè que vulgui accelerar-se vol dir que està agafant més energia, més força, i arribarà un moment que tindrà tanta força l'expansió que ho destrossarà tot, destrossarà les galàxies, destrossarà els estels, els planetes, fins i tot els àtoms. I res,
0: n'hi haurà res. Com un xiclet, estirant, estirat,
1: fins que ho estripi tot, la gran estripada. Però no et preocupis que això passarà d'aquí a bilions d'anys.
0: No,
1: si és
0: veurem.
1: Que passa. Si és que passa. Això és l'escenari com més probable. Després hi ha el col·lapse, el Big Crunch, que es diu, que és com la gran apretada.
0: Al revés,
1: Al revés, que és que l'univers s'ho repensa, atura aquesta expansió accelerada, es torna com estàtic, la va frenant i finalment decideix tornar enrere i
0: com
1: rebobinar cap al
0: Big
1: Bang.
0: Si aquest globus, no?
1: Exacte, inspiréssim o perdés l'aire i es desinflés, no? Això es diu el gran col·lapse, és el menys probable, no? I aquí estem discutint quins d'aquests dos models. Crec que és difícil que amb la ciència que tenim avui puguem deduir, i fins i tot en una ciència molt més avançada, també penso que és molt difícil deduir, perquè fixa-t'hi, l'energia fosca, aquesta misteriosa energia que infla bufera, que infla globus, no sabem què és. Per tant, si no sabem què és, no sabem quin és el seu comportament, quina és la seva personalitat. No sabem si en algun moment aquesta bufera pot voler deixar de bufar o continuar bufant més de pressa, perquè no l'entenem.
0: Es farta una part molt important de l'equació.
1: Correcte. I, per tant, en aquest moment simplement especulem.
0: Doncs seguirem atents, a veure...
1: És molt bonic aquest temps, és molt, molt, molt, molt... És fascinant.
0: Si aprenem alguna cosa més d'aquesta energia fosca.
1: Sí. Saps que el que trobo més fascinant de tot, Alba, és que amb la nostra humilitat, vivint en un raconet petit de l'univers que no significa res, li donem el coco i intentem entendre una cosa tan complexa com l'univers. I tot el que hem entès, encara ens queda per entendre, ara ho hem explicat, però tot el que hem pogut entendre, que l'univers va néixer fa 13.800 milions d'anys, que hem vist la llum del Big Bang, que ara sabem que s'expandeix acceleradament. És a dir, això jo crec que és un monument a la capacitat que té l'ésser humà de plantejar-se desafiaments científics i poder-los avançar i poder-los resoldre.
0: Dins d'aquesta humilitat, no?, que hem de tenir. Exacte. Perquè, de fet, la natura ens posa cada dia a prova i sí, ens sí. contradiu tot allò que Totalment. Teníem com a certesa, doncs, escolta, a poc sí que anem entenent algunes de, sí. de les qüestions del cosmos i l'univers que ens envolta. Joan Anton Català, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
0: Que vagi molt rebé.

0: Sant Cugat acollirà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, organitzada per l'Associació contra el Càncer. La iniciativa neix amb un doble objectiu: recaptar fons per a la investigació oncològica i conscienciar la ciutadania sobre la importància de la prevenció, especialment davant del consum de tabac, coincidint amb la proximitat del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. La cursa, de 5 quilòmetres i oberta a tots els públics, sortirà del Parc de Can Vernet i vol convertir-se en la continuïtat de Metres de Vida, una cita solidària emblemàtica de la ciutat. Per parlar-ne ens acompanya l'Olga Muñoz Corcolla, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut a l'Associació contra el Càncer. Olga, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, Sant Cugat, estrenarem aquesta primera edició de la cursa de Quilòmetre contra el Càncer. Com neix aquesta iniciativa?
1: Doncs neix d'això, de poder recaudar fons i poder passar també un dia tots junts fent hàbits de vida saludable, que també és un dels propòsits i un dels objectius de l'Associació contra el Càncer, promoure aquesta activitat física, però alhora també poder recaudar fons per la investigació, per seguir acompanyant i per alhora fer activitats de prevenció.
0: Ho dèiem a l'entradeta, la cursa pren d'alguna manera el relleu als Metres de Vida, i ara esmentaves també l'objectiu també és mantenir una mica aquest esperit solidari que tenia la cursa.
1: Sí, efectivament, és prendre una mica el relleu i transmetre això, la part més solidària, no? Que al final agafem la benentesa de poder estar tots junts i poder córrer, no? I fer aquesta activitat física, però alhora aquesta part solidària, no? Per poder ajudar en aquest sentit.
0: Mm-hmm. És una cursa que està pensada allò per grans atletes, grans corredors, o també està pensada per a famílies i gent fins i tot que digui, escolta, jo corre no, però potser la puc caminar?
1: Està oberta a tothom. Realment, des de petits, grans, poden caminar, poden córrer, poden anar inclús... Bueno, això està feta perquè sigui una cursa més popular, més familiar i que sigui propera a tothom, no és per grans atletes, sinó ja la distància, 5 quilòmetres, doncs, és factible per tothom, ja tant caminant com corrent.
0: Deies, l'objectiu també és recaptar fons per a la investigació oncològica contra el càncer. A què es dedicaran concretament els fons que recapteu aquest diumenge?
1: Doncs justament tant per la part de la recerca, de poder continuar promocionant i donant ajudes científiques als científics que estan investigant i que estan investigant tant en el tractament com en nous diagnòstics, com en millorar la qualitat de vida, també en la part d'acompanyament al pacient oncològic de forma gratuïta, i per poder fer això per part dels nostres professionals necessitem recursos econòmics, i també la part de prevenció i promoció de salut, poder continuar fent les activitats que fem com a Associació contra el Càncer.
0: Uh-huh. Ara parlaves, més enllà d'aquesta recerca que fan els científics, també hi ha aquesta part de l'acompanyament. Quin paper tenen iniciatives com aquesta cursa que viurem aquest diumenge a Sant Cugat amb el suport de les persones que tenen càncer i també el seu entorn, les seves famílies?
1: Moltíssim. Realment, les curses que fem en les diferents localitats, en aquesta en concret a Sant Cugat, realment ens fa que visibilitzem molt més els nostres recursos per tota la gent que ho pugui necessitar, però també té aquesta part emotiva, que moltes vegades pues, pots córrer, no?, i pots dedicar aquella cursa, aquells 5 quilòmetres els pots dedicar a algú especial que potser està patint o ha patit aquesta malaltia, i per tant pues, donar suport d'aquella manera, de la part més emocional, més emotiva, amb un esforç físic, no?, i amb l'activitat física en aquest cas.
0: Uh-huh. I encara som a temps d'apuntar-nos, encara hi ha places, com ho podem fer?
1: Sí, esteu a temps, de fet us animem a que us pugueu apuntar, de fet esteu a temps i us podeu apuntar tant trucant al 93-200-2099 com des de la pàgina web, que es diu enmarxa.contraelcàncer.es, i allà us podeu apuntar, us podeu inscriure en les diferents opcions, i hi ha temps, en principi, en l'online fins al 5 de juny, però ho podeu trucar i ho mirarem.
0: Mm-hmm. Quanta gent espereu aquest diumenge a Can Vernet a la cursa?
1: Doncs realment ara mateix no tenim molta previsió però segurament serem una bona colla allà intentant, pues, això, poder recaudar fons i poder continuar fent recerca.
0: La cursa serà, ho dèiem, el diumenge, és el dia 7, se celebra just després de una setmana després del Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig. Per què us ha semblat important aprofitar aquest context també per centrar aquesta conscienciació que ens explicaves, aquesta pedagogia, justament amb com de nociu és el consum del tabac i els productes amb nicotina?
1: Sí, de fet, sempre és important parlar del tabac, justament aprofitem la cursa contra el càncer amb hàbits de vida saludable, un dels factors de risc és el sedentarisme, per això fem activitat física, però realment la causa la causa que té més pes, hi ha molts factors, però la causa que té més pes és el tabac en el càncer, i per tant se n'ha de parlar sempre, i des de l'Associació contra el Càncer estem tant en la sensibilització en sobretot joves, arribar a aquests joves perquè no comencin a fumar i a vapejar, sobretot, però també en la part més de regulació, de poder dificultar cada cop més el fet de fumar i, per exemple, doncs, establir nous espais sense fum, on no es pugui fumar, i, per tant, que mica en mica pues la dificultat sigui major pels fumadors i baixi la taxa de fumadors.
0: Ara ens deies, no? Sovint parlem del tabac com la principal causa prevenible del càncer, també ens parlaves del sedentarisme. En el cas del tabac, de quines xifres estem parlant actualment?
1: Doncs, mireu, penseu que realment el tabac el tenim relacionat amb més de 12 tipus de càncers diferents. Moltes vegades pensem en pulmó, laringe. El pulmó, de fet, el 82% dels casos de càncer de pulmó són deguts al tabac, o al laringe, per exemple, el 84%. Per tant, són números molt grossos que podríem estalviar doncs, molts diagnòstics, podríem estalviar molts recursos mèdics, molts recursos sanitaris, si eliminéssim i aconseguíssim aquesta primera generació lliure de fum, no? Que els joves de 18 anys comencin a no tenir contacte a partir del 2030 amb el que és tabac i nous dispositius.
0: A Espanya hi ha més de 8 milions de persones fumadores. Parlaves, també feu èmfasi en la legislació, ho abordarem més endavant. Què és el que està fallant?
1: Doncs realment està fallant que tenim molts inputs, tenim molta pressió a nivell de la indústria tabacalera i no ens n'adonem. Des de ben joves... pues, per exemple, ara mateix tenim el problema dels nous dispositius, dels vapers, que ho venen com algo atractiu, no? Amb colors, amb sabors, amb llumetes, i justament amb la paraula vaper molta gent es pensa que és saludable i és vapor d'aigua. Llavors, arrel d'això, pues, molta gent es pensa que és més saludable que el tabac convencional, però realment és igual de perjudicial, i per tant hem de dir que no. I aquí passa això, que hi ha una pressió a nivell de la indústria tabacalera, hi ha molts interessos, hi ha molt negoci i falta mà dreta, no? Falta legislar i falta regular, per sobretot equiparar la regulació a nivell de venda, per exemple, a menors d'aquest tabac, de nous dispositius.
0: Ara ens assenyalava justament aquest augment de consum de cigarrets electrònics i de vapers, sobretot en la població més jove. També hi ha gent que els va agafar primer com una alternativa per deixar el tabac convencional, i ens deies, el nom ja és trampós, no? Parla de vaper. Quins són els riscos que ja demostrats? Quina evidència tenim ja de com és de perjudicial consumir aquest tipus de dispositius que encara tenen nicotina, a més?
1: Doncs en efectes immediats, ja de fet el vaper ja ha descrit una malaltia ja de per si nova que té efectes immediats, que són més afectació més a nivell pulmonar i s'anomena EVALI i provoca això, doncs, dificultat per respirar. Realment, aquests són els efectes més immediats. Aquí el gran handicap que tenim és que els efectes més perjudicials els trobem a més llarg termini. I en aquest sentit sabem que els nous dispositius, tant cigarretes electròniques, vapers, tenen components, no només la nicotina, sinó tenen components que tenen components cancerígenes, que s'ha vist que són cancerígens. Per tant, només sentir propenglicol, doncs ja podríem saber que és una substància química, per exemple, que segurament doncs, podrà portar i ens farà augmentar molt el risc de càncer en un futur i, per tant, hem d'estar en alerta i regular-ho abans que sigui massa tard.
0: Parlàvem abans de la legislació i com d'important és, no? I de fet això ho ha acompanyat per dades, unes dades que demostren que quan s'eleven aquestes barreres legislatives el consum de tabac ha baixat. Ho vam veure l'any 2006 i ho vam veure també l'any 2011 quan es va endurir la llei antitabac. De fet, ara ens trobem en un moment decisiu també, estem amb l'avantprojecte de la llei del tabac estatal. Quines noves barreres creus que calen imposar?
1: Doncs cal ser valents, cal anar amb el cap ben dret i intentar pues, evitar totes aquestes morts que podríem evitar i totes les malalties que podríem evitar si aconseguíssim això, aquesta primera generació lliure de fum, aconseguir dificultar el fet de que els fumadors fumin en segons quins espais, més que res, no només pel fumador, per evitar malalties del fumador, sinó per intentar no exposar els infants que tenen tots els òrgans, tenen tots els pulmons immadurs amb aquell fum, amb aquell aerosol que generen aquests dispositius i, per tant, generar entre tots un espai que sigui més difícil per de fumar però que també protegeixi els infants de l'exposició de fum de tabac i d'aerosols.
0: Cada cop que es parla d'una nova llei antitabac acostuma a haver-hi rebombori social de part d'alguns col·lectius, com poden ser l'hostaleria, dels col·lectius de fumadors. No sé si us sembla també que falta una mica de valentia política a l'hora de vetar aquests consums o limitar-los tants com sigui possible dins de la llei, tenint en compte tota l'evidència científica que tenim dels efectes perjudicials que tenen per les persones fumadores, però també les que tenen al seu entorn.
1: Sí, jo crec que aquí falta molt més veu de les entitats en general, que tant científiques com més entitats a nivell de pacients, que puguin alçar la veu i explicar a la població, no, en espais com per exemple en aquest, explicar a la població els efectes perjudicials que té i, per tant, la necessitat de regular, que hi ha alternatives, que hi ha altres opcions, que sempre hi ha barreres, sempre hi ha obstacles, per exemple, en aquest cas, hostaleria, restauració, però ja hem vist en altres experiències com, mica en mica, hem anat endavant i no s'ha perjudicat, sinó és més, o sigui, al final beneficiarem a la població i als infants.
0: Ara que tenim aquests processos reguladors en marxa, tant a nivell estatal com a nivell català, quines mesures creieu que serien prioritàries? Es parlava del prohibir fumar a les terrasses, has insistit tu més d'una vegada, no?, en prohibir l'accés als joves que tenen 18 anys, doncs, que ja siguessin una generació sense fum. Quina seria la vostra llista de prioritats?
1: Sí, pujar les taxes, sobretot, o sigui, vista està, més preu del tabac, més dificultat en accedir en aquest tabac i sobretot també als espais sense fum, a ampliar aquests espais on encara a dia d'avui, per exemple, fas esport i tens algú fumant al costat i és un espai públic a l'aire lliure on no s'hauria de fumar. Ampliar tots aquests espais lliures de fum, per exemple, a les platges, a tota la costa, a parcs naturals, o sigui, al final no només a nivell de salut, sinó també a nivell mediambiental poder tenir cura del nostre entorn i de tota la societat en general.
0: Alguns d'aquests espais existeixen, per exemple, al voltant de centres de salut o al voltant d'escoles, però malauradament és habitual veure gent que, tot i que hi ha unes senyals, doncs, que no deixen lloc al dubte per entendre'n, segueixen fumant. Falta també una mica més de, no sé si de madura, però de diligència a l'hora de fer complir aquestes prohibicions?
1: Sí, realment, en el cas que hi hagués una regulació, doncs hi hauria més sancions, en aquest cas econòmiques, en el cas una cosa és la recomanació i l'altra és poder sancionar aquella persona si està fumant en un espai on no es pot. Per això es necessita la regulació específica i no només una recomanació de no fumar en aquests espais, per exemple en exteriors, espais hospitalaris o escoles o inclús dintre universitats de campus sense fum, sí.
0: Ha planat durant la conversa, des de l'associació Impulseu, el projecte Zero, amb una fita molt clara, que és aconseguir la primera generació de joves lliures de tabac el 2030. Creus que en la situació que estem avui en dia amb la radiografia actual, és un objectiu realista i som a temps?
1: Sí, i som a temps. Per això necessitem estar tots a favor i remar tots cap a una mateixa direcció. I és totalment factible. Nosaltres, de fet, amb el projecte Zero, són joves que els hem format durant un temps i han desenvolupat una sèrie de projectes relacionats amb la prevenció de tabaquisme en joves per poder, paral·lelament amb aquesta formació, en aquesta gestió i creació de projectes, poder també ser veu, no?, ser portaveus dels joves per reclamar a nivell administratiu, a nivell governamental, pues aquesta legislació i aquesta regulació necessària.
0: Parlaves que des de l'associació havíeu fet aquesta formació a aquests joves. Quin paper creieu que hi tenen els joves com a agents protagonistes d'aquest canvi de paradigma?
1: Jo crec que depenem d'ells ara mateix, perquè ells han de conèixer sobretot quines estratègies estan fent la indústria tabacalera per captar-los, no només amb ells, sinó tota la societat, però ara la indústria tabacalera té molt el focus amb els joves, perquè al final, si comences a fumar amb 14 anys, tindràs ingressos, no? Com a indústria tabacalera tindràs ingressos perquè aquella persona contínuament tindrà una addicció i continuarà a fumar o vapejant, i per tant és ser conscients d'això i poder-ho afrontar.
0: El repte, per tant, és que no hi hagi fumadors, per entendre'ns, però la realitat és que ara per ara hi ha persones que fumen i, evidentment, tu ho deies, és una addicció i a vegades costa, no?, fer el pas i deixar-ho. Què li diries a una persona que fuma i que fa temps que li ronda pel cap? Perquè, evidentment, sap tots els efectes nocius que comporta deixar de fumar.
1: Sobretot això, que busqui ajuda, que vagi en el seu centre d'atenció primària més proper, en el seu centre d'atenció primària que té com a assignat, i que si té ganes de deixar de fumar, mai és tard per deixar de fumar. De fet, els efectes positius els veiem immediatament, i inclús més a llarg termini, però immediatament també a nivell de respiració, a nivell d'activitat física, ja ho pot notar. I realment augmenta molt la qualitat de vida, no, i també dir els beneficis, no, que donarà a llarg termini en quant a prevenció de possibles malalties. O sigui, sempre és un bon moment per deixar de fumar, i sobretot això, que es dirigeixi al centre d'atenció primària, a la mateixa infermera mateix, pugui explicar, no, que vol deixar de fumar, i allà l'ajudaran segons cada cas.
0: Uh-huh. I des de l'Associació contra el Càncer, Olga, quins són els reptes que teniu més enllà de la prevenció del tabaquisme? Quins reptes teniu com a entitat i què ofereu a les persones amb càncer i a les seves famílies?
1: Doncs, a més d'aquesta part de prevenció de tabaquisme i aconseguir aquesta generació lliure de fum, els altres reptes que tenim, més en la part d'acompanyament al pacient oncològic, és poder seguir oferint aquells serveis que el pacient i els seus familiars necessiten gratuïtament, i que moltes vegades, pues, a nivell del sistema sanitari o no es pot o no es té temps, nosaltres poder oferir complementàriament, i per tant tenim psicòlegs, treballadors socials, fisioterapeutes, nutricionistes, logopedes, per totes aquelles necessitats que el pacient amb càncer pot tenir durant tot el procés oncològic, tant durant com després del tractament, o inclús en fases més de final de vida o en fases cròniques pal·liatives. Podem acompanyar amb aquest pacient, amb els seus familiars, amb els seus cuidadors, gratuïtament.
0: Tenint en compte l'alta prevalença del càncer, doneu a l'abast des de l'associació? Quines necessitats teniu?
1: Doncs realment, la nostra voluntat és poder acompanyar a més gent possible, o sigui, al final poder estar al costat i que qualsevol pacient amb càncer tingui recursos, visqui on visqui, i per tant nosaltres com a entitat sempre procurarem, pues, cobrir totes aquelles necessitats, però sempre també fent incidència perquè puguin ser cobertes també pel sistema de salut, però realment nosaltres, la nostra feina dia a dia, per fer el que fem necessitem recursos econòmics, i per tant curses com la del 7 de juny a Sant Cugat ens ajudarà molt per continuar fent el que fem.
0: Doncs tot un convidat a aquesta cursa solidària Quilòmetre contra el Càncer. L'Olga ja ens ha recordat les vies per poder-s'hi inscriure. Olga Muñoz Curco, responsable de Salut, Rehabilitació i Promoció de la Salut de l'Associació contra el Càncer, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.
4: Propostes en xarxa.
5: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall en pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aimant Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 10 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts del programa a l'entrevista política que farem a Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat i tinent d'alcaldia de Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Seguirem dedicant uns minuts a conèixer algunes de les grans dones compositores que la història ha oblidat amb el divulgador musical Lluís Cabal. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc de la mà de nous associats de Sant Cugat Comerç. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que parlarà de l'impacte de les xarxes socials a les cuines dels restaurants. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on, aprofitant que s'acosta l'estiu, el biòleg Sergi Corral ens convida a agafar el cistell i descobrir quines són les herbes que podem recollir per fer la ratafia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolta, en Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat, ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana de Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en el que es proposi, doncs, avançar a la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. No? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etcètera. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees diguem de cada un dels serveis diguem, o cada un de les dels territoris de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana no? a l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: Ara, a finals d'any passat, nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Can Ametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el kit de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem ser seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupat per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1. Entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que anem a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, amb temes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què aniria més ràpid? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, en les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre en aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, amb aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial, per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que Can Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans, i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més, i per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17, del 18% del parc d'habitatge, doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus, i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu

0: desconnectat de la resta de la ciutat, i per tant doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
1: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
0: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política, i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és Can Ametller, està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
1: Però que en Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
0: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser un altre tipus de barri.
1: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
0: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge, i que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
1: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteix en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
0: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible, i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta, i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
1: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries, i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
0: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí, segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs, bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs, polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
1: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'esquerra?
0: Mira, nosaltres quan vam començar a parlar del padró amb Junts els vam explicar que teníem doncs, un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadonar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadonar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això

0: ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció. No pots empadronar o no empadronar. No, has d'estar empadronat allà on vius. I, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
1: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
0: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és l'actual cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
1: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmode, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
0: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera, diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys, doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes, diguem, al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel, no? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és fixar-nos, focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre, d'acord.
1: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? Escola la mirada per tots els oients que potser no estan familiaritzats.
0: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot... s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur òbviament ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixa demogràfica amb les escoles, però escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. En 10 o 15 anys la ciutat més o menys doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes ja saps, ah, sí, ets d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
1: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
0: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels subs municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita doncs, uns determinats equipaments doncs, per tenir més tranquil·litat diguem d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i sobretot com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer i per tant la principal preocupació és dir ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill. És molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. Nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
1: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot, entrarem aviat en un any electoral intens perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
0: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat i, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
1: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
0: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, o quins són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions, però en qualsevol cas jo em presento per ser l'alcalde perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir no, vull seguir amb el rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i sobretot entorn i, per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps i això va doncs, a tota velocitat cap al maig de 27.
1: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
0: Mira, nosaltres ja començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta. I per tant, això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint, perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc. Molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat. I per tant, si podem repetir amb Junts, amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom, perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i, per tant, la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords, i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques. Jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables, i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
1: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
0: No he dit això.
1: No has dit això, no ho he entès malament. Doncs.
0: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
1: Si d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
0: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè, i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor. No és fàcil, en un context com l'actual, haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
1: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
0: I jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
1: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia. I continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triadó i Carme Reverte. Bon dia.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
7: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
6: Nosaltres.
13: Nosaltres som feliços.
14: Nosaltres som així.
15: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
16: Avui som
17: la Maria José,
16: el Miguel,
17: l'Edu,
16: la Núria,
17: l'Irra,
16: el David,
17: l'Antonio,
16: l'Artur,
17: l'Emma,
16: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
18: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
19: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
20: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
21: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
22: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Liso.
15: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
23: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
24: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935-91700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
25: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
26: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
27: Ah, no tens mans?
28: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
29: Red flag.
30: Oi que sí?
29: Sí. Sí.
31: Ja disponible a cugat.cat.
32: Mare meva.
33: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
15: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
34: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional, i és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
2: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
3: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
4: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Valldoreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Valldoreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Valldoreix. Al concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raúl Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els
11: els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
11: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
14: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
15: Si escoltes la ràdio,
16: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
15: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
16: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
15: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
17: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
18: Em fa el tacte i em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
19: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
20: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
21: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
22: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
23: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
24: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
23: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
24: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
23: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
24: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
25: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
26: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
27: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
28: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
29: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
27: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, em dic Marc.
1: Hola, me llamo Lalo.
2: Hola, em dic Xavi.
3: Hola, me llamo Elena.
4: Hola, em dic Joan.
5: Hola, i jo sóc el David.
0: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
1: I que además fent un programa de ràdio.
2: A Ràdio Sant Cugat.
3: I us expliquem les notícies més destacades.
4: I un resum esportiu.
0: Us recomanem música.
1: Fent agenda.
2: I el nostre dia a dia.
5: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
6: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria, el mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta, no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant, a la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa,
0: eh? Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
3: Sí, correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. ¿Qué es el que está...?
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte de la, del trabajo y sobrevalorar también, valorar el trabajo y manera que la gente también conozca mecánica y poderle dar un producto muy... Muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino,
4: también,
0: que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments,
3: sí,
0: no?
3: Sí, tenim... Ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Mm. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al comercial, al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també, i Martorell i Esparreguera, sí, ja de fa anys.
0: Uh-huh. M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la nit en blanc, que
4: sí,
0: té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Las hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas, y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui, sí, que tornareu a posar un stand, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela, M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la del botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, es posava molt amb les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa. Però és que, a més, el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer, si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen els carrers.

0: continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Mm-hmm. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
1: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una amb porqueta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit italià molt... Bueno, també va amb un aioli de... tall negre, no? Sí, ajo negro, exacte. I de més, i tindrem el forn també, i bueno, farem...
2: I una base de fior di latte i provola ahumada.
1: Exacte.
0: Aquesta hora del matí és que això és...
1: Hem de venir a provar-la. Sí,
0: clar. Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
1: A la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, com, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per refermar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
1: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànic, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat, i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat, i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin, i també de refermar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la Pizza Week, que serà durant tota la Festa Major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire. Però, bueno, fem, sempre que podem, fem coses, sí, clar, aparem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
3: Sí, sí.
0: Però, clar, però la festa arriba abans.
3: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
3: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a
3: doncs,
0: veure.
3: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local, perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment, tot i que nosaltres tenim un obrador Esparreguera on es fa tota la producció. Tenim, per exemple, doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i, com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
3: És artesana.
0: És familiar?
3: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi just sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar, semblant a la Nit en Blanc, però a Badalona.
3: Exacte,
0: sí?
3: Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal l'experiència?
3: Va ser una passada.
0: Sí?
3: Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé, moltíssima.
0: I seria la primera vegada, no? També,
3: i també la primera vegada. Sí, sí, és a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava, doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.

0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
1: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... No ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però...
0: Sí?
1: Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
2: Bueno... Para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, tindreu feina.
2: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
3: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit?
4: Sí.
0: Mare meva, en què estava pensant?
3: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
4: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen Argentina, Curiós Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè ahir estàvem repartint barrets per tots els establiments associats i pel carrer m'atura una persona i em diu, escolta'm, estàs repartint barrets? Això què és? Dic, pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats, i diu, ah, pues dona'm informació ara mateix que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim. Sí. O sigui, va ser curiós. I em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí, els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
4: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
1: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
3: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
2: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
0: Ràdio Sant Cugat.
4: Faves Comptades.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Ah, doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Potser no tan evident com sembla, no? Però si mirem pues això, els masburgers de 4 pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluts, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria... Però
0: no,
1: sí que
0: no t'agrada?
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants i dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica amb la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, digue-li d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. Sí, vol... O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de repent t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no?, random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar. Diries,
1: me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo o el que sigui o tal i qual, sense cap mena d'ego ni ser influencer ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que em segueix, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt... O sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i que et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
0: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
1: No, absolutament. Sí, clar.
0: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
1: Sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat a, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etc. No? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
0: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
1: Jo crec que està marmant el criteri de, el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent de parlar, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
0: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
1: Sí, clar.
0: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, mm-hmm, tenen, diríem, la seva brújula en...
1: Absolutament.
0: A la xarxa?
1: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys des de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
0: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
1: Correcte.
0: Clients,
1: llavors,
0: públic.
1: Quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno i vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
0: Uh-huh.
1: Tendència...
0: No maleïda,
1: exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a
0: l'essència, no?
1: Sí, o sigui, al plat de macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un el que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? Llavors, pues, l'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un, o sigui, amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... o sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
0: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm, i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm, no? I el satisfer el client amb els plats més bàsics.
1: Correcte.
0: Qui sobreviu en tot això?
1: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la bolera porta, no? Quants anys porta?
0: Més de 40.
1: Pues mira, per exemple, no?
0: 41 o 42, sí.
1: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
0: Que no passen de moda.
1: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
0: El Julio.
1: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
0: Però i llavors la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, mm-hmm, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
1: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
0: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca-orella de tota la vida?
1: Sí, sí, sí, això continua funcionant, lògicament, sí, sí, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deia, anar-ho sabent gestionar. Mm-hmm.
0: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
1: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre d'aquests restauradors més... amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
0: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
1: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de... que dels meus fills...
0: Sí. Però els penges,
1: que borro.
0: Els penges a les xarxes?
1: Els meus fills?
0: No,
1: els plats.
0: Els plats, home.
1: Sí, però la majoria, la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google i ho puc penjar i ho comparteixo a Instagram. Si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no. No m'agrada criticar, i igual...
0: No, no li fas ni crítica negativa.
1: No, no, no, no, em sap greu, em sap greu, em sap greu.
0: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
9: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: no? Aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80 o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No, no estaria mai. Com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada, o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina, de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat.
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i s'havia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent, eh?
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobre tota la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents. Hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és. Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor. Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels volts de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta màgia, aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques. Ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot,
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també, no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
1: Som-hi.
2: Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. I hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, I trobem moltes representants. Per exemple, a d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglans regia, és una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga, passes sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem. Això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pipinyer, del pi blanc, per exemple, del Alpinus lepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels altres agafem...
2: Perquè l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes al pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això? En l'ars blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del ars blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que
1: està
2: florida.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, i també tant, de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que hi posem la flor de ginesta, el llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, i posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm tota, sinó direm quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues,
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Aquí no es fa malbé res, tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure.
1: No, clar, exacte.
2: Ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, o una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas acollir el romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botonets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats.
1: Sí.
2: Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua, fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera, s'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
2: A l'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada, semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
2: allò que dèiem.
1: Una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem, aleshores sí.
2: Exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
2: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt, molt, molt, molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza a la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda, també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant, per fer més dolces, si no vols posar sucre.
2: I amb pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè i ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes al comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja, sí. Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
2: Serà molt forta. Hem de mirar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc, no?
2: Ah, exacte,
1: no pas comprar-les...
2: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
2: Ens ha anat molt bé. Us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet a la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Hola, què tal? Com estem? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions d'en Jordi Caselles, tot un plaer estar amb tots vosaltres. Com ja sabeu, aquí a la Maroteca ja fa molt de temps que ens encanta posar tots aquells talls de veu d'emissores de ràdio que han passat per les zones hercianes del nostre país. I aquí l'Esteve i jo, que ara saludarem, doncs ens encanta comentar-los, recordar totes aquelles vivències que vàrem viure. Esteve, què tal? Com estàs? Benvingut de nou.
7: Hola, què tal? Doncs molt bé, encantat d'estar un dia més aquí, doncs, per això, per reviure bons moments, que al final és el més important d'aquest programa, i parlar-ne, parlar una mica més enllà de les gravacions, de què recordem d'aquelles èpoques i què, quines sensacions tenim encara presents a l'escoltar aquests àudios. Avui a aquest programa li dedicarem, vaja, mitja vida nostra, pràcticament. Li diem la ràdio que escoltàvem. Intentarem fer un exercici de veure què és el que escoltàvem en diferents èpoques, tant tu com jo, perquè durant els anys les nostres activitats radiofòniques com a oients van canviant. D'entrada, perquè no fem exactament les mateixes coses, canvien les nostres costums, i també perquè les emissores canvien i els programes també. Alguns programes canvien de presentador, altres directament s'acaben i van apareixent noves propostes. Aleshores, ens situem ara al 1984, que jo més o menys és el moment en el que situo la meva primera experiència d'oient radiofònic. Jo en aquella època recordo escoltar molt els partits de futbol a través de la retransmissió d'en Puyal i d'altres també. Recordo també transmissions de la cadena SER, que escoltava el meu pare al cotxe. Això és el primer que jo recordo. I ja anant una mica més cap aquí, ens situem al 1986, moment en el qual començava a Catalunya Ràdio un programa que es deia L'aventura és l'aventura.

0: Un programa que era un concurs. De fet, jo crec que va ser el primer concurs que hi havia als migdies a Catalunya Ràdio abans del Pasta Gansa. I el dirigia i el presentava Josep Maria Bax. Anem a escoltar un petit extracte d'aquest concurs perquè veieu com sonava la veu del senyor Bax a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Animis, i si vol ser concursant, només cal que ens enviï una targeta postal a Catalunya Ràdio o a les emissores de la Generalitat. Diagonal 614, recordi, diagonal 614, Barcelona. I no oblidi també el districte de Barcelona, el 08021.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Quan s'enviaven cartes, per fer concursos.
3: Sí, quan s'enviaven cartes, clar, no hi havia el dinamisme d'ara de les... Avui en dia ja amb els mails i amb els missatges i els whatsapps i tot això. Entranyable, no?, la veu d'en Josep Maria Bax quan l'escoltes, perquè a més és que la reconeixes de seguida perquè és un estil molt propi que el tenien a la ràdio i que posteriorment també el va tenir a la televisió, no?, amb el seu programa Fili Prim, no?, potser la seva part més coneguda, no?, d'en Josep Maria Bax, però com tot, allò de tot comença a la ràdio, i en Bax doncs també va començar allà.
0: Una veu inconfusible, familiar, i que escoltàvem doncs a la televisió, com deies, per exemple, amb el Fili Prim. Jo recordo estar fent deures a casa meva, a la taula del menjador, la tele posada, i anava mirant el Fili Prim mentre estava fent les meves tasques del col·le, no?
3: Sí, jo crec que en aquella època, i els que, doncs, diguem, l'emissora principal, en aquest cas la televisió que es veia a casa, doncs, era TV3, el Fili Prim formava part d'això, no?, de les tardes, no? Aquesta televisió que et fa companyia, no?, com tu bé ho descrius, no?, mentre estàs fent alguna cosa, la televisió de fons està allà i va fent aquesta companyia.
0: Seguim amb aquesta companyia que en aquest cas ens fa la ràdio, amb una sintonia que ja hem escoltat alguna vegada aquí en el programa, concretament quan vam començar aquest programa a la Maroteca de la Ràdio. El mític Pasta Gansa de Miquel Calçada i Olivella, un altre concurs que, de fet, jo diria que va rellevar l'antena de Catalunya Ràdio. L'aventura és l'aventura de Josep Maria Bax. Bons records també d'aquella època amb aquest estil inconfusible de locució de Miquel Calçada i també aquests guions tan divertits, alguns una mica surrealistes, no? Te'n recordes, per exemple, que jo no he trobat encara cap gravació, seguim buscant, on surti l'espai del nano zombi.
3: El nano zombi, ho estava jo pensant també. Sí, jo crec que en Miquel Calçada va fer escola, perquè el que va venir després d'ell, o el que va venir de la mà d'ell, tot una mica tenia aquest estil propi de Miquel Calçada, Miki Moto. No sé mai si això era per una afició, algú deia que era per una afició a les motos, i d'aquí aquest nom, no?, de Miki Moto, però vaja, la qüestió és doncs això, que Miquel Calçada va aportar, crec, aquest aire fresc en els concursos i sobretot amb aquest estil, doncs, com tu deies, no?, un pèl surrealista, però d'un enginy, jo crec, molt, molt bo.
0: Doncs anem a escoltar un tall del Pasta Gansa.
4: Racó poètic. M'estic tot el dia mirant el sostre.
5: Molt bé, noi.
6: Segona pregunta. 1000 pessetes en joc.
0: Per cert, aquí teníem la veu de Sílvia Tarragona, que formava part d'aquestes falques, d'aquests talls que donaven pas a les noves preguntes una vegada el concursant havia superat l'anterior.
3: Sí, correcte. I atenció, 1000 pessetes.
0: Sí.
3: Evidentment, estem parlant de pessetes. Estem parlant de pessetes, però és que estem parlant de diners. I jo ara mateix diria que no recordo ara un concurs on ja s'hi juguin diners. I em parlo de la ràdio, estic parlant, evidentment. Uh-huh. Evidentment. Ara mateix no em ve al cap, perquè els petits espais de concurs que actualment sento, doncs, que si has guanyat un llibre, has guanyat un lot, has guanyat unes entrades, has guanyat alguna cosa, no? Però diners en si, ara mateix, ara em llançaré molt a la piscina, però no estic recordant que hi hagi actualment un concurs així. O sigui que no deixa de sorprendre'm també a la ràdio un concurs doncs, on s'hi guanyaven diners en efectiu. Diguem-ne, d'alguna manera es cobraven, entenem.
0: Molt bé, seguim. Anem ara cap als musicals. Ara anem a escoltar la sintonia del primer programa musical que jo recordo haver escoltat. Començarem amb Cadena Catalana, perquè aquest programa va començar allà. A veure si, escoltant aquests compassos, s'us activen les neurones del record radiofònic. Música. Doncs és la sintonia de Los Musicales de la cadena catalana que presentava el Mer Malla juntament amb Eduardo de Vicente i Alberto Castillón. Això sonava a principis dels 80. Jo recordo escoltar vagament, per això, perquè era petit jo, alguna vegada aquest programa. I em vaig enganxar a l'Albert Malla perquè després de Los Musicales van venir els Malla Musicals. Aquesta era la seva sintonia a la cadena 13.

0: És curiós que se't posin els pèls de punta o la pell de gallina, com tu vulguis, quan escoltes aquestes sintonies del passat. Em passa això en programes com aquest, que jo, vaja, com sempre he dit, el tinc de referència, perquè era arribar del col·le, posar la ràdio a les 6 de la tarda, crec que era, començava el programa del Malla, i tinc uns records de música d'aquella època tremendos, d'escoltar una pila de novetats que em va marcar una època, no? La meva època, doncs, de preadolescent i després d'adolescent, i també escoltar la música del record, els clàssics de la música rock que de tant en tant també anaven apareixent en el programa. Vaja, uns moments fantàstics.
1: Sí, si això tots ens passa. Després parlarem una mica també de mi, no? De que quins records tinc. Sí que haig de dir que jo crec que la meva diguem, època de ràdio s'inicia en l'adolescència, potser a partir dels 14-15, potser no, on jo m'aboco a escoltar ja d'una manera molt regular la ràdio. No? No tinc records de més petit que ho fes d'una manera tan regular. I en aquest cas, doncs, vaja, jo n'hem parlat moltes vegades, no? Per mi, l'escola musical, per mi, diguem-ho així, que em fa descobrir tota la música que avui en dia ara estic escoltant i ara, evidentment, molta més, és RAC 105. Per mi, és l'escola.
0: Doncs ja que parlàvem de conèixer temes, anem a punxar alguns talls de cançons que jo vaig escoltar per primera vegada als Malla Musicals de l'Albert Malla a la cadena 13. Per exemple, Little Steven amb aquest Bitter Fruit. I was

0: Més música, per exemple, aquesta tu la recordaràs, Jordi. Shanice, I Love Your Smile.
1: Tirant.
0: Músiques immortals, pràcticament. Algunes melodies aquestes que les escoltes 30 anys després i segueixen sonant igual de bé, igual de fresques.
1: Segueixen sonant igual. I jo, gràcies al treball de, diguem, de camp amb la Maroteca de la Ràdio, he recuperat moltíssima música que havia oblidat, diguem-ho així, però que ràpidament he recordat, no? Però sí, digitalitzant cintes, dic, ostres, si això m'agradava i si això m'agradava. I ara mateix tinc una nova biblioteca musical de coses que s'havien quedat allà mitges raconades i que les torno a tenir, diguem, ben vives i les estic escoltant diàriament.
0: Vinga, més cançons. Aquesta la tenia com molt oblidada, però l'altre dia, escoltant Una vida de ràdio amb l'Albert Malla, que ell també anava posant talls dels seus programes, em va aparèixer aquesta cançó i dic, ostres, sí, aquesta és boníssima. Fox the Fox, Precious Little Diamond.

Va, i ara passem una mica a la música house de finals dels 80, la de Chicago, que jo la trobava realment increïble, i la segueixo escoltant i segueixo disfrutant igual que aquells dies. Turntable Orchestra, You're Gonna Miss Me.

Va, i ara una d'aquelles cançons que pel títol ara mateix no te la sabria cantar, la cançó, però vaja, quan l'escoltem segur que la recordarem. Ivana Spagna, Easy Lady.

0: cançó que, per cert, va formar d'algun Max Mix. Va formar part d'algun Max Mix.
1: Sí, sí, sí. Sí. Josep Maria Castells i Toni Peret estaven, Toni com Peret. Sempre, a l'última amb aquesta música, no? Amb l'Spaghetti Dance, també, si te'n recordes, tota una època musical a recordar.
0: Ah, i a més, va sentint estils, quan hem posat a base el house nord-americà, un estil que semblava ja tecnotrònic, també, una mica, en aquella època,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte.
0: Copiava uns tipus de música. Al final hi ha els mateixos patrons, una mica els mateixos instruments. Hi ha tutorials musicals molt bons que t'expliquen que al final la música parteix de quatre acords i a partir d'aquí construeixes tot, no?
1: Ja per acabar, per tancar el capítol de Malla Musicals, anem a escoltar una altra sintonia, que no era la principal del programa, l'hem escoltat abans, els Malla Musicals de la cadena 13, però que sí formava part de la presentació de tots els programes cada tarda, moment en el qual, amb aquesta sintonia, l'Albert anava presentant tot el personal que formava part de l'equip del programa.

0: I jo la meva opinió personal és que a tots els que ens agrada molt la música i tenim doncs, una sensibilitat especial de, en tot el que és la història de la música, els seus cantants, els seus grups, i en el meu cas, si em permets, doncs, també que a mi m'agrada tocar música, jo vaig fer una mica de piano de jove i toco un teclat, i doncs vaja, això et fa despertar una sensibilitat que evidentment sí, et posa la pell de gallina, però que te la pot posar escoltant alguna cosa o tocant tu mateix. O sigui, per això a vegades diem, hòstia, aquests músics, les cares que posen, no?, i aquestes expressions sí. Així, bueno, doncs això forma part d'això, d'aquest sentiment, i és així, i és així, i una combinació de diverses notes o una combinació d'acords, doncs a mi personalment sí, clar que et van posar la pilarina o t'emociona, dius, ostres, que bé que queda això, no? Doncs és així, és a dir, que això és un sentiment ben natural, sobretot, evidentment, de gent com nosaltres que ens apassiona la música, està clar.
1: Al respecte del que comentàvem, dir també que fa alguns dies que vaig estar punxant en una festa, després de molts anys de no fer-ho, vaig disfrutar molt perquè veia com reaccionava la gent a cançons, doncs això, de fa la tira d'anys, que els meus nens molts ni han escoltat mai, i en el moment que escoltaven aquesta cançó, de seguida, al segon ja, veies com disfrutaven molt, no? Tornant a escoltar i tornant a ballar aquella cançó de finals dels 70, per exemple.
0: Sí, clar, clar. Clar, perquè associes un moment de la teva vida a una música. I és així. Que també ho pots associar, diguem, no sé, a una olor, posem-ho d'aquesta manera, no? Perquè és un dels cinc sentits, no? Però sí, la música és algo molt característic. Tu vols recordar una època de la teva vida i si et posen una música diràs, ostres, sí, això ho escoltava quan feia allò, quan feia això altre, no? Doncs és així, és així.
1: La Maroteca de la Ràdio. Seguim a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Anem a escoltar una sintonia que també vam escoltar en el nostre primer programa. A veure si la recordeu. Ja n'hem parlat, però com sempre és reconfortant tornar a escoltar i tornar a parlar d'aquests programes en els quals vam disfrutar tant. Jo el record que tinc de la nit dels ignorants amb el Carles Cuní, el presentador original i genuí d'aquest programa, era estar a les nits acabant d'estudiar. Bup estava fent en aquells moments i parava d'estudiar perquè m'estava dormint, però jo seguia escoltant el programa i amb els auriculars posats al llit, m'adormia amb la ràdio posada i a les 3 o les 4 del matí, ostres, ara que està sonant, espera't, ara ja paro la ràdio, no? Però de dormir-me, literalment.
0: Sí, sí, sí, sí, durant a mi també, durant molts anys la nit dels ignorants va formar part de moltes nits, com bé dius, amb la veu original de Carles Cuní, original, el sentit que va ser ell primer qui va començar aquest programa, i després doncs amb la continuació de la Sílvia Tarragona, que va ser doncs també una incorporació molt bona a la nit dels ignorants, també un canvi d'estil. Això també n'hem parlat alguna vegada, no? Carles Cuní era un estil i la Sílvia era un altre estil, simplement, diguem-ho així.
1: Que per cert, tenim un programa sencer enregistrat per tu un dia que ens vas explicar que vas anar a l'estudi de Catalunya Ràdio, sí. I que vas entrar, van tenir la gentilesa de deixar-te entrar a l'estudi mentre es feia el programa en directe.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo era un espectador de la nit dels ignorants. Era més enllà d'un oient, vaig ser un espectador durant diverses nits doncs al carrer, en el del vidre, de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio, que està a peu del carrer, a l'Avinguda Diagonal, en cantonada del carrer Beethoven, i de tant ser espectador, doncs me'n recordo un dia que la Sílvia s'aixeca i surt cap a fora i em diu, escolta, però que t'agrada molt el programa, tu vens molt per aquí, i dic, sí, home, sí, tal, no sé què, escolta, doncs un dia vine, i ja ho quadrem. I aleshores, doncs em van donar data, dia i hora per venir al programa, i vaig estar al costat de la Sílvia Tarragona a la taula, amb els auriculars posats, escoltant el programa des de...
1: Però escolta, quantes vegades vas arribar a estar al carrer perquè t'oferissin...
0: Al carrer vaig estar arribar... No ho sé, moltes. No et sabria dir la xifra. Però compte, o sigui, estem parlant d'agafar el cotxe a quasi les 12 de la nit i baixar a Barcelona, i això jo crec que ho feia... Estic segur que era estiu, tinc el record de ser estiu, que feia bo, i segurament, doncs, òbviament, en un període de vacances, no? I fer-ho d'aquesta manera. Sí, sí, sí, sí. I era una passada. Perquè, a més, tenia un punt d'interactiu, no? Perquè en alguns moments sí que ens miràvem, no? La Sílvia i jo, i feies alguna cara, no?, pel que estaves escoltant a la ràdio. I de tant en tant també venia més gent, eh? No era l'únic, eh? Alguna vegada havia coincidit.

0: amb algú més. I, de fet, una vegada tu i jo també hi vam anar-hi.
1: Sí, sí, ho recordo perfectament.
0: També hi vam anar-hi.
1: De fet, aquest programa que tens tu enregistrat gràcies a aquesta efemèride, perquè va ser el dia que et van convidar a anar-hi, el tenim, sí. I ja hem fet alguna selecció de talls i properament l'escoltarem aquí en el programa. Ara, per això, recordem com sonava amb Carles Cuní.
2: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. Un quart i dos minuts d'una de la matinada. 201-74-74-93-201-74-74. Serem aquí fins que siguin les 3 en punt. Comencem. Igualada, bona nit.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Quantes vegades, això? Sí, Igualada, bona nit. Barcelona, bona nit.
0: Digue'm.
1: El nom. El nom.
0: El nom.
1: Endavant. Sí, sí.
0: Era molt, molt, molt, molt directe.
1: Bé, canviem d'història. Tornem als programes musicals amb una emissora de referència per nosaltres.
4: Radio Club 25. Son las 5.
1: La mítica emissora de la ciutat de Terrassa, junt amb Ràdio Terrassa, que vaja, és que com vam plorar el dia que sabíem que desapareixia l'emissora. Continuàvem amb Kiss FM, amb una fórmula més o menys continuista, en castellà pràcticament al 100%, cosa que, a diferència dels últims anys, Club 25 havia ja fet incursions bastant generoses al català, però vaja, un estil que s'ha perdut, que teníem ben a prop i que ja no tenim amb nosaltres.
0: Sí, sí, sí, sí, jo he dit que RAC 105 per mi va ser l'escola, la segona escola va ser Club 25. I eren les dues emissores potser de referència que jo escoltava, segur, segur. A més, una emissora de la ciutat, un estil diferent, aquí no es tracta de comparar ni, si mig, ni millor, ni pitjor, ni molt menys, un estil diferent al que era RAC 105, però també tenia un aire. Moltes vegades ho hem dit, tu anaves repassant el dial i de cop i volta et topaves amb coses que deies, això té un estil. Sempre he parlat de quan vaig topar una vegada amb Ràdio 3, que feien uns espais musicals molt bons, no? que sortien una mica de la música popular, d'emissores doncs, del dia a dia, no? amb música més actual, més radiofórmula, com anem a posar com uns 40 principals, evidentment, no? Doncs això, repassaves punts al dial i topaves amb això. I Club 25, doncs sí, va ser una gran pèrdua. I mira, el dia que vaig tornar a escoltar els últims segons de l'emissió, allà també la pell de gallina. Perquè quan una ràdio plega i quan sents les gravacions dels últims segons en antena, doncs això és molt emotiu i, evidentment, amb una gran tristor, està clar.
1: Doncs vinga, anem a fer parada i fonda amb Club 25. Anem a escoltar un programa que encara no hem presentat aquí a la Maroteca, que presentava Juan Carlos Fuente. Doncs mira, tenim aquí un extracte de l'any 2005 de, vaja, Ràdio Fórmula, presentada per ell a Club 25. Anem a escoltar, ens traslladem aquell any 2005 amb Juan Carlos Fuente.
5: El aclamado coreógrafo Roland Petit y el Tokyo Asami Ballet presentan en el Teatro Tívoli de Barcelona su última creación, Pink Floyd Ballet, los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre. La feliz unión de una música potente e innovadora y la clásica elegancia del ballet. Club 25 FM te invita a vivir esta experiencia única. Consigue tus entradas para el Pink Floyd Ballet. Envía tus mensajes SMS escribiendo Vox, B-O-X, espacio, tu nombre y apellidos y población al 5022. Cuatro únicos días en Barcelona para disfrutar del Pink Floyd Ballet con Club 25 FM.
6: Sí, sí, no es cuatro días para poder gaudir aquest espectacle a Barcelona. Al Teatre Tívoli, Club 25 FM us convida. Podeu ser guanyadors d'entrades dobles per assistir al Pink Floyd Ballet, el nou espectacle d'en Roland Petit i el Tokyo Asami Ballet. Espectacular. Si vols les teves entrades, doncs res, envies missatges, escrius la paraula Vox, B-O-X, espai, el teu nom, cognoms i població, i envies el missatge al 5022 i sigues un dels guanyadors d'aquestes entrades per la funció presentació del Pink Floyd Ballet amb Club 25 FM.
7: Mucha atención, la fábrica de sofás de Terrassa frente a Parc Vallès vende 1000 sofás a precio de escándalo por anulación de pedidos a fábrica.
8: El sofá que necesita, cómprelo hoy casi regalado.
7: Fábrica de sofás en Terrassa, no deje escapar esta oportunidad.
8: Déjese de rebajas, no encontrará nada igual. Venga a por el suyo suyo casi regalado y podrá pagar en 10 meses sin intereses.
7: Entregas inmediatas a toda Cataluña.
8: Fábrica de sofás. 1000 sofás a precios de escándalo en Terrassa, frente a Parc Vallès. Ya verán la pancarta, la de los ositos.
7: Y en Mataró, Tresillos Marcola.
8: Agosto abierto.
9: ¿Quieres unificar tus préstamos en uno solo?
8: ¿Necesitas urgentemente un crédito hipotecario?
9: En Libras Group tenemos la solución. En 48 horas. Para tus cuotas atrasadas y deudas de ASNEF.
8: Libras Group tiene la mejor solución. 93-253-1200.
9: También servicios inmobiliarios de compraventa de casas y edificios con o sin inquilinos.
8: Llama al 93-253-1200 y ponte en buenas manos.
9: En Libras Group no buscamos soluciones, las tenemos. 93-253-1200.
10: Mercamueble, el líder del mueble, inaugura un nuevo gran centro en Terrassa, rompiendo precios desde el primer día. Los precios más bajos en muebles de todos los estilos y decoración. Los últimos modelos en todo lo que pueda imaginar para su hogar. Fantásticos electrodomésticos y cocinas a precios de auténtica oportunidad. Venga al nuevo Mercamueble en Terrassa. Aproveche los sensacionales precios de inauguración y comience a pagar en 2006 desde solo 12 euros al mes. Mercamueble, líder en muebles, líder en precios. En Terrassa, Avenida Santa Eulalia 218, esquina Avenida Can Jofresa.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Per un dia inoblidable.
2: Can Travé, per compartir emocions.
1: Can Travé, per tenir la vostra història.
2: Can Travé, per les vostres celebracions.
1: Can Travé, per tu.
2: I per els teus.
1: Can Travé Restaurant, una masia per viure històries.
2: Can Travé de Vigues i Riells, cuina elaborada d'alta qualitat.
3: Can Travé, 93 865 81 55.
2: En un entorn natural envejable.
3: 93 865 81 55.

0: I si t'agrada aquesta cançó, s'enganxa, eh? T'encantarà el Liz. Jo aquest matí he tingut uns minutets per poder escoltar una miqueta les cançons de Back Home i us puc assegurar que és una autèntica delícia. Després de 5 anys torna a enregistrar material nou, Malenta, Eric Clapton. Aquesta és la seva tarda de presentació. Una de les estrenes de l'estiu a la fórmula original. L'autèntica revolució. Un dels grans. Revolution. Amb ell arribem ja a la una.
1: Club 25 FM.
2: La música que va contigo.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: I turned up the radio. I can't hear it.
5: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Hey, hey, hey, hey.
5: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
6: Doncs aquí teníem la veu de Juan Carlos Fuentes recordant aquests moments de Club 25, aquesta emissora terrassenca malauradament desapareguda.
7: I a més, vaja, que no s'ha tornat a omplir, que hi ha moltes emissores que tenien un estil molt bo i que sembla que costa tornar a recuperar això, no? Aquesta pura radiofórmula. No en direm un target determinat d'audiència, perquè al final has d'arribar quan més audiència millor, però sí que amb un estil molt definit. I això era Club 25, com he dit abans, i això també ho era RAC 105. I Club 25, mira, et diré una cosa, si RAC 105 per mi potser era la ràdio de dia, Club 25 era la ràdio de nit.
6: Doncs mira, una mica en el meu cas, jo diria que era exactament a l'inversa.
7: Era al revés.
6: Sí, sí, sí, sí.
7: Era al revés, sí? Era al revés. Doncs sí, RAC 105 era emissora més de dia i Club de, més de nit. Quasi diria que fins i tot pels noms també queda bé, no? Club, no? S'associa a bar musical de nit, no? Doncs potser també era per això. Però vaja, sí, sí, mira, al final tots teníem la combinació perfecta en el moment del dia de quina emissora escoltar.
6: Doncs ja que parles de RAC 105, anem cap allà a escoltar RAC 105.

0: si ens busques, segur que ens trobes. I si ens trobes, queda't amb RAC 105. RAC 105, Escobaronto.
1: Benvingut al club, Jordi.
2: Benvingut al club i permetem dir la cançó Fly Like an Eagle de Steve Miller Band. Aquesta, un gran tema.
1: I fixa't la veu de la promoció de RAC 105 amb Sílvia Tarragona, una de les veus principals de l'emissora.
2: Sí, sí, la nostra estimada Sílvia, que a més doncs, li donava aquest punt ja perfecte en tot l'estil que era RAC 105. O sigui, Sílvia tenia, i té, vaja, una veu molt sensual, sempre ho hem dit, una veu molt sensual, i jo crec que ella ho sap, i la feia servir i la posava en pràctica quan locutava davant dels micròfons de RAC 105.
1: Doncs vinga, recordem la veu de la Sílvia.
0: RAC 105.

0: Time t'ho fem molt més fàcil. Busca'ns i troba'ns.
1: De nit, cadascú veu la seva pel·lícula.
2: Ragtime és el color.
3: Hola, bona nit. Què tal? Com estàs? Avui sí que ja se'ns ha acabat la bona vida una mica tots plegats, perquè és la primera nit de la setmana, la del dilluns, dia 18 de gener de l'any 1993.
4: La Maroteca de la ràdio.
5: Aquí teníem els braçalets, de la Sílvia, que sonaven de fons.
6: Sí, també un clàssic. Sí, sí. Això ja a la nit dels ignorants ja ho vaig també descobrir, que teníem els braçalets i sonaven constantment sobre la taula, però vaja, ja formava part d'això, de la seva manera de fer ràdio, doncs la veu d'ella i els braçalets de fons.
5: Doncs aquesta era la RAC 105 de nit, ara anem a RAC 105 de dia amb la ràdio fórmula que ens portava l'emissora que llavors estava a mans de la Generalitat de Catalunya.

a les 5 i 10 minuts. Començant d'aquesta forma, una nova hora amb música des de Ràdio Associació de Catalunya. Després de les notícies que han arribat puntuals en connexió amb Catalunya Ràdio.

0: dels Blues Act amb la cançó Pot Jimmy i un clàssic dels Doobie Brothers del 1973, Long Train Running. 11 minuts i les 5 a la sintonia de
1: RAC 105 FM.
0: A 6:15 d'avui divendres. I aquí tenim Aretha Franklin i Michael McDonald amb Never Changing Times.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Allò que sempre hem dit, en aquest espai que acabem d'escoltar ara, en aquest tall on hem escoltat i que recull tots aquests petits fragments de RAC 105, jo crec que recopila bé el que sempre he dit, no? Aquesta escola de música, perquè hem sentit en molt poca estona tota una selecció de petits talls musicals que són cançons que han format part de la història musical i que jo sempre he tingut present i que ara amb aquest exercici de Maroteca doncs, hem tornat a gaudir de nou.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: Molt bé, seguim amb més música. Parlem ara dels 40 principals. No podem posar cap tall per una qüestió de permisos, però sí que en podem parlar, no?, sense cap problema. Alguns locutors de referència, per exemple, jo recordo molt bé Fernand Disco, finals dels 80, moment en el qual va saltar de cadena catalana als 40 principals, a la cadena SER, va ser una cosa, vaja, espectacular. Un estil de locució molt modern, una veu molt reconeixible i també una manera de fer sobre de les cançons. Això ho podrem escoltar programes més endavant amb gravacions de la cadena catalana, que ell cantava sobre de les cançons o improvisava, feia un rap a sobre de la música espaguètica d'aquella època, no? És a dir, per tant, una persona molt avançada a la seva època i que sempre es portava les novetats musicals del moment.
3: Sí, a més una ràdio molt dinàmica, sempre associada a l'adolescència, no? Diguem que als 40 principals era una ràdio de gent jove. Després, al final, els 40 principals ho escoltava moltíssima gent, jove i no tan jove. Però aquest estil que tu dius el Fernand Disco, també recordo Jaume Ortega i el mític Toni Aguilar, que encara continua. Que ara el Toni ja és un veterà, i en aquella època també, jo crec que era un adolescent, no? I per això suposo que ens identificàvem molt amb aquesta emissora. També, doncs, això, no? Pel seu estil fresc, perquè era gent també jove que la feia, no? Però el cas del Toni, per exemple, vaja, tu l'escoltes ara i dius, han passat molts anys, però bueno,
4: allà està.
3: Encara està allà i fresc. Sí, sí, tant.
4: Més històries musicals que ja hem parlat aquí al programa, que ara no posarem talls perquè ja us n'hem posat molts, el Tarda Tardà, un programa de referència amb el qual vam conèixer infinitat de curiositats de músics, entrevistes doncs, a músics de tot tipus en un programa fet a Barcelona, no? El Jordi Tardà amunt i avall amb la seva gravadora Avió amunt i avió avall per aconseguir un minut d'entrevista, no?
3: Era el professor, no? Aquí tots vam aprendre moltes coses i vam descobrir autèntiques joies amagades que el Tardà ens va portar. És que és tal com ho dius, eh? El professor, quedem amb aquest petit adjectiu i que ens va servir també doncs, per aprendre moltes coses. I tinc uns records molt bons d'ell. D'escoltar coses i dius, mare Déu, però això què és? No? Hem tingut oportunitat també de sentir, per exemple, aquell concert que es treu de la màniga Prince a Barcelona.
4: Brutal.
3: Això és increïble, no? Increïble. I que clar, si no t'ho expliquen Tardà, diria que no, ni t'ho creus, no? Però quan ho explica ell i dius, no, és que això és veritat, això va ser així, i carai, doncs molt bé, molt bé.
4: I ja tancant el capítol musical, viatgem a mitjans dels 90 per escoltar alguns talls d'una emissora per nosaltres de referència absoluta, Flash FM.
5: Això no és una ràdio.
6: És una mega ràdio.
5: No, és la mega ràdio.
4: La mega ràdios. En plural, eh?
3: La Mega Radius, sí. Flash FM va fer despertar els amplificadors i els altaveus perquè tot sonava... Sempre havíem fet aquesta petita broma, no? Que creiem que els nivells de sortida de la taula sempre estaven un punt més per sobre del que tocaria perquè bé, la ràdio sonava un volum...
4: Jo diria, molt... això ens ho hauria de dir l'Albert Parera, eh? Però jo crec que és una qüestió del compressor de l'emissora, sí, que estava a tota castanya.
3: Sí, sí, la ràdio sonava molt intensa. I bé, eh? I bé, però... Sí, sí, a més, tot acompanyava la seva originalitat en les falques que mai havia sentit, no? Veníem d'unes falques potser molt més clàssiques, no? I de cop i volta feien unes falques que trencaven amb tot el que havíem sentit fins ara, no?
4: Mira, un exemple de falca de Flash, si vols. Una gravació teva.
3: Sentim exemples.
4: Aquí tenim. Sentim.
7: A partir d'ara mateix no et toquis aquest dial, no et belluguis. No cal que diguis res, només escolta.
8: Flash FM, l'emissora que escolten les altres emissores.
4: Jo no sé si aquesta primera veu era la de Bedollador. No estic segur, però vaja, jo pel to de veu diria que sí, eh?
3: Jo anava a dir que no. No, la primera, eh?
4: La primera,
3: no la segona.
4: No, la segona és el Carles Debó, això és claríssim.
3: Potser sí que era... Sí, la segona és el Carles Debó. Correcte. Sí, doncs potser la primera sí que és el del Bedollador. Dels primers, no?, que escoltàvem a Flash.
4: No? I tant.
3: Escolta, i no oblidem, Flash FM, de la mà de Miquel Calzada, que al final potser tot té un perquè. O sigui, d'on ve Flash, d'on ve aquest estil, doncs ve d'en Miquel Calzada i també d'en Carles Cuní, no? Que són els dos fundadors de l'emissora. Jo crec que en Miquel ja fa escola quan està a Catalunya Ràdio, ell ja té una manera molt peculiar i que inevitablement crec que s'acaba traslladant a Flash FM.
4: Alguns exemples més de Flash, i amb això acabem ja aquest capítol, la veu de Jordi Casas.
9: Vinga, més remixos, que avui dia tots són remixos. La vida és un remix de si mateixa.
4: M'agrada aquesta frase. La vida és un remix de si mateixa. Ah, està molt bé.
3: Molt bona.
4: Molt bé, doncs anem a canviar d'història. Esteu aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: Anirem ara cap a escoltar publicitat, abans però acabar de parlar una mica dels nostres programes de ràdio que recordem, Jordi, que van formar part de la nostra vida, del nostre dia a dia. Per exemple, Catalunya Informació, que va néixer, doncs, no recordo si era l'any 92 o 93, i vaja, doncs va ser també un abans i un després, perquè en aquells moments recordem canals internacionals com la CNN, que es dedicaven exclusivament a les notícies, però no va ser fins llavors que a casa nostra, i va ser una cosa pionera a Espanya, va sortir una emissora de ràdio 100% dedicada en català a les notícies.
3: I tant, 11 de setembre de l'any 1992.
4: Molt
3: aquí
4: bé.
3: Comença Catalunya Informació, que encara ho continua sent per mi, eh? Jo puc estar conduint, necessitar sentir alguna cosa i posar Catalunya Informació. Vull saber el trànsit, per exemple, no? Els blocs de trànsit que fan a iQuart o a Tres Quarts o algun tall del temps que també fan en aquesta hora, o dius, vaig a posar-me al dia les notícies i doncs, com que tinc bolletins cada mitja hora, doncs la poso. En alguns moments jo també acabo punxant Catalunya Informació, perquè saps que està allà, i aquest és l'èxit, no? 24 hores. Igual que, permetem ara el parèntesi amb la televisió, passen 3-24, és el mateix.
4: Mira, de fet, jo Catalunya Informació la tinc sempre al número 1 de les meves presintonies, sempre, en tots els dispositius que tinc, de ràdio.
3: La tinc en el 2, saps qui hi ha l'1 ara?
4: RAC1, no?
3: RAC1,
4: vale.
3: Sí, correcte.
4: Molt bé. Bé, seguim amb més coses. Tu em parlaves, i mai millor dit, del Parlar per Parlar de la Gemma Nierga. És un dels teus programes també de referència.
3: Sí, Parlar per Parlar de la Gemma Nierga. I tinc un llibre, de fet, un llibre signat per ella.
4: Ah, molt bé.
3: Sí, jo la Gemma Nierga l'he vist en persona i l'he tingut davant. Quan jo vivia a Rubí, una vegada va venir amb una llibreria de Rubí, coneguda, a presentar el seu llibre, Hablar por Hablar. I m'hi vaig apropar i me'l va dedicar. Sí, sí. La Gemma Nierga. Una noia molt guapa. Sempre ho ha sigut, sí, sí.
4: Amb una veu molt sensual, també.
3: Sí, també
4: amb una
3: també.
4: Art per poder parlar amb els oients a altes hores de la matinada. I, vaja, doncs, jo és una cosa que sempre m'ha sorprès, no? Perquè jo puc parlar amb tu bastament, perquè ens coneixem molt i, vaja, només amb una mirada ja sabem cap on hem d'anar, no? Però, clar, a distància, per telèfon, amb algú que no tens ni idea de què és i que no saps per què t'està trucant, això és tot un art.
3: Sí, és tot un art. La ràdio de nit crec que això ja ho té i al final desenvolupes aquest sexto sentido, no? Diguem-ho així, permetem dir-ho així, no? Perquè quan escoltes molta ràdio de nit te'n dones compte que sí que hi ha un cert fil conductor, que sempre és el mateix. Certs tipus de locutors, certes veus, certa manera de fer. Programes com La nit dels ignorants o L'hablar por hablar, si una cosa feien també era companyia. I això és molt el que passa a la ràdio de nit. És cert que de nit, i tenim exemples a RAC 105, hi ha hagut programes molt bojos i amb una marxa tremenda. però també molts altres molt més calmats, no? De molta gent que, doncs, cada nit doncs, està desperta i que potser es troba més sola per circumstàncies X, les que siguin, i que necessiten aquesta companyia de la ràdio. I aquestes veus i aquests programes doncs, ajudaven a complir aquesta funció.
4: Seguim el nostre recorregut per programes de referència i parlem ara breument de la transmissió d'en Joaquim Maria Puyal, el que inicialment va ser el futbol en català de Ràdio Barcelona, que al saltar a Catalunya Ràdio es va dir la transmissió d'en Puyal. Com dèiem, hem dit aquí moltes vegades, escoltar la transmissió mentre estàs mirant la tele, el partit del Barça, però escoltes el Puyal a la ràdio, això ja ho diu tot, no?
3: Això ja ho diu tot, això és un clàssic, sempre. Sempre, la tele... quan ho diem, hem de, diguem, demanar perdó o fer un tot el respecte a tots els locutors de TV3 que estan retransmitint el partit. Perquè, clar, d'entrada, no és que no m'interessa el que tu em dius, vull sentir un Puyal. Però és que és així. És així, perquè el Puyal sempre ens ha acompanyat en el futbol a Catalunya Ràdio i aleshores, doncs, quan el tenies per la tele i el podies veure, doncs això. De fet, les pròpies televisions, els canals de dual sincronitzaven la senyal de ràdio amb la senyal de televisió. Que això a l'inici hi havia un cert delay, però després això ho sabien. I aleshores, doncs, ja pels canals duals de so dels televisors tu podies escoltar, doncs, i ara pots escoltar Catalunya Ràdio o RAC1 sincronitzat perfectament amb la senyal de televisió, que abans no, i abans la televisió anava un pèl més lenta. I clar, tu senties cantar el gol quan encara no havia marcat.
4: De sincronització,
3: era,
4: clar.
3: Era una mica spoiler, això. Dius, vaja, ja sé que és gol, però aquí encara no ho he vist. No?
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
4: Acabem aquest personal repàs a la nostra ràdio, la ràdio que vam escoltar amb els programes informatius i de contingut, com per exemple el Matí de Catalunya Ràdio, amb tots els seus presentadors, des de Josep Cuní doncs, a Laura Rossell, no? Passant pel mig, doncs, evidentment, per Antoni Bassas, per Mònica Terribas o també per Manel Fuentes, és a dir, que vaja, un programa de referència.
3: Sí, totalment de referència. Durant molts anys el Matí de Catalunya Ràdio, als matins, evidentment, escoltat per mi, doncs, va ser un plaer. La veu d'en Bassas, els continguts, els seus tertulians, la tertulia dels dimarts, el Pere Portavella, Josep Senuí, Lluís Foix, aquesta tertulia era impagable. Havien tingut, me'n recordo, un dia fent els esmorzars en forquilla. Han fet un dia, van fer a la platja, en un restaurant de la platja famós, una tertúlia, però la van fer des del restaurant, des de l'esmorzar. No? I sí, perquè tot això venia d'una aposta. Jo tinc molt de carinyo amb aquestes tertúlies, eh? és un primer anat, eh? És un primer anat. Però, evidentment, tot l'espai del Matí de Catalunya Ràdio, i dic d'en Bassas perquè va ser. Va ser, sobretot, el que més vaig escoltar. El que més vaig escoltar. Haig de confessar que, després de la marxa d'en Bassas, no l'escolto tant. No sé, devia quedar tocat, no ho sé. Però amb ell sí, molt. I evidentment, l'APM, no? L'espai final. Mític programa doncs, que s'incorpora al Matí de Catalunya Ràdio quan originalment estava fora. N'he parlat alguna vegada, no? Que això era un programa que sonava a les nits, no? Amb l'Antoni Bassas i amb el... I amb el cap, qui era? El company, que era...
4: Xavier Bosch.
3: El Xavier Bosch, això. I el Manolo, l'home a Madrid. Una gran també llàstima, la marxa. Bueno, és que la marxa del Bassas és molta marxa, no sé com dir-ho, perquè al final, a l'últim programa, al Matí de Catalunya Ràdio, i l'espeech que ell fa, escoltat sencer, és que és una autèntica joia, tot el que diu i el que no diu.
4: Pell de gallina, també, pell de gallina. Sí, sí, sí. Bé, seguim breument perquè ens queden pocs minuts, Jordi, per no dir que no tenim més de 2 minuts amb aquest repàs de programes. El suplement, Catalunya Ràdio, amb Xavier Solà al capdavant durant molts anys, després amb Ricard Ostrell i actualment amb Roger Escapa, un programa també de cap de setmana molt llarg, amb molts continguts, amb concursos, amb informació, amb connexions en directe. Vaja, també un programa innovador en el seu moment.
3: Sí, i a més amb un títol molt escaient, és el suplement. És tot el que passava al cap de setmana. Tot el que passava al cap de setmana. Sí, però si volies entrar el que estava passant diguem, pel territori, escolta, el suplement estava allà.
4: La segona hora, un programa també per riure i un estil d'humor diferent, amb participació dels oients també, amb gent a l'estudi rient, juntament amb tota la colla del programa. Moments molt divertits, també.
3: Sí, sí, sí, són aquests programes que dius que bé s'ho passen, no? Tant de bo treballar i treballar així de bé, i així de divertit.
4: I anem acabant ja, per exemple, amb el Tot és possible, un programa també de preguntes i respostes, podríem dir, però de migdia, en un format una mica diferent del que estem acostumats als programes programes nocturns.
3: I que va desaparèixer, i també una gran llàstima, perquè tenia molta audiència i era un programa de servei públic boníssim, boníssim.
4: I acabaríem ja, en el meu cas, amb el Cafè de la República.

0: Jo recordo poques estones a la ràdio, tan dolces, escoltant la informació, que sempre escoltar la informació és com una mica mecànic, no? I poder escoltar el Joan Barril amb els seus contes i fent les seves reflexions i les seves entrevistes a personatges molt rellevants de tots els bàndols, eh? No parlem d'esquerres i dretes, és igual, de tots els àmbits de la societat, era una cosa increïble i una llàstima, una pèrdua amb una persona tan jove, amb poc més de 60 anys, que desaparegués. Però vaja, mentre va durar el seu programa, primer a Com Ràdio i després, especialment, en el meu cas, a Catalunya Ràdio, jo l'escoltava i estava encantat. Recordo sortir de la feina sobre aquella hora moltes vegades, les 9 del vespre, fa anys, i escoltar aquest programa de camí cap a casa, i vaja, era un moment fantàstic.
1: Sí, tant el seu timbre de veu com la seva pausa de manera de parlar, tot encaixava.
0: La ràdio tranquil·la, és allò que es deia.
1: La ràdio tranquil·la, sí, i tant, i tant.
0: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui recordant la nostra adreça d'email, Jordi.
1: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us la repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, ens podeu enviar tot allò que tingueu i aquí encantats de posar-ho i de comentar-ho.
0: I marxem escoltant un petit fragment del nostre programa Black Night, el programa de música negra que presentàvem tu i jo a principis del segle XXI a Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar la presentació del que va ser el nostre últim programa que vam emetre en directe al carrer Sant Jordi número 5 amb Black Night. Això passava el dia 29 de juliol de l'any 2002. Que vagi bé, Jordi.
1: Gràcies, Esteve. Igualment, que vagi bé.
2: Molt bona nit a tothom i benvinguts a l'última edició d'aquest Black Night d'aquesta temporada. Avui és dilluns 29 de juliol, és l'últim dilluns de mes i, com us he dit, és l'últim Black Night de la temporada. Però vaja, intentarem que sigui un programa no pas trist, sinó tot el contrari, ben divertit. Repassarem el bo i el millor de la música negra i també una cosa que ens ha preparat l'Esteve. Esteve, ens has preparat unes pífies, si tinc ben entès. Bona nit.
3: Bona nit, Jordi, bona nit a tothom. Doncs sí, hem fet, com ja us vam anunciar la setmana passada, un recull de pífies de aquesta temporada i part de la passada. També no hem tingut temps d'escoltar tots els programes i repescar els millors moments, però vaja, ens reservem ja, doncs, per exemple, de cara a final d'any que ve, si seguim amb vosaltres en antena, que en principi esperem que sí.
2: Sí.
3: I bé, doncs, passarem una bona estona.
2: D'acord. Doncs, com us diem, comencem de seguida. No sé quin punt del programa serà el que triarem per posar aquestes pífies, però vaja, de moment comencem amb música. Esteve, comencem amb la mà de...
3: Doncs comencem directament amb Dispars, de la mà de Nas, des del seu últim treball, es diu Stillmatic, des de la ciutat de Nova York, amb aquest rapper que ja fa anys que ens porta bons treballs en temes com el que ja sona Ether, el nou treball de Nas.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 10 de juny, avui toca parlar de play-offs, de bàsquet, la victòria, gran victòria del Barça i contra el Tenerife per començar la sèrie de semifinals de la Lliga ACB a Palau Blaugrana. Dijous el segon partit, demà. Avui serà el torn de la penya, que juga al Roig Arena contra el València, el primer partit d'aquestes semifinals. Veurem si tindrem final catalana d'aquesta Lliga ACB entre Barça i Joventut. I també el de futbol sala, que també té bones notícies. El Barça ha aconseguit la classificació directa per a la final de la Lliga i també cap per la Champions l'any vinent. Feia uns anys que no ho aconseguia el conjunt blaugrana i ahir, amb la victòria contra l'Inter Movistar, va aconseguir aquesta classificació. Primer per a la final de la Lliga i després per a la Champions de l'any vinent. Qui té males notícies és el Barça d'hoquei patins, que va caure contra l'Igualada, que fa història i es classifica per una final de l'hoquei Lliga masculina després de 22 anys sense sèrie. Avui parlarem amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que afronta aquesta final a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps de descans, contra el Liceo. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
1: El combinat estatal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent que es disputarà, recordem-ho, al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor l'abraig que les angleses, que hauran de disputar la repesca.
0: Pel que fa als clubs, el Barça denunciarà el president del Real Madrid, Florentino Pérez.
1: L'encara president blaugrana, Rafael Juste, va anunciar ahir davant del Senat del club que el departament jurídic ja ha preparat accions legals contra Florentino, després que aquest acusés el Barça de comprar àrbitres. Juste va assegurar que el Barça no tolerarà que es posi en dubte cap títol aconseguit amb l'excusa del cas Negreira i va reiterar que l'entitat blaugrana mai no ha comprat cap àrbitre.
0: A tot això, el nou projecte del Girona de segona divisió sembla que podria tenir tancat ja el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del migcentre Izan González, que des d'aquest hivern ha jugat al Granada consolidant-se a segona després d'un gran inici de curs a l'Europa. Izan signarà un contracte fins al 2029 amb opció d'un any més prorrogable.
0: I qui lluitarà per tornar a la primera divisió és l'Almeria de Rubi.
1: El conjunt andalús va superar ahir per 3-2 el Castelló a la tornada a la semifinal del play-off i es jugarà l'ascens a primera. L'equip dirigit pel català Rubi s'enfrontarà al vencedor de les Palmes Màlaga, que es juga avui a les 9 del vespre en terres andaluses. Recordem, 0-1 favorable al Màlaga de l'anada.
0: En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de la Lliga CB.
1: Els blaugrans van superar per un contundent 100-67 el conjunt canari en un partit molt coral, que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer aquest dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, en aquest cas que enfronta el València i la Penya.
1: El Joventut, Martí, arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular de CB i també l'Eurolliga, on va caure a semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi juguen el segon, en aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final d'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
1: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Avui mirem d'escoltar, hem parlat amb Manel Burón, el president de l'Igualada, sobre aquesta gesta històrica després de l'última final disputada el 2004, la feina que ha fet el club està donant fruits i ja ha disputat Champions aquest any i jugarà, com dèiem, aquesta final de l'hoquei Lliga. Amb Waterpolo, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
1: A les 7 de la tarda, primera semi que enfrontarà el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros, i a les 9 es jugarà la segona semi amb un Assolim Mataró, que arriba en molt bona dinàmica, amb una molt bona inèrcia després de guanyar-li la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Demà, per cert, comença la Final Four masculina, també a Malta, en el mateix escenari, amb un català, en aquest cas el Barceloneta. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc bitllet per a màxima competició continental, que feia uns anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final, que sortirà al duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, en qui va arribar a debutar primera el 2024 i que procedeix del Rivera Navarra. Pau López serà presentat dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 10 minuts passant de la 1, comencem parlant de bàsquet avui, perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut, la segona semifinal. Ara parlem de la gran victòria d'ahir del Barça. A la penya sobrevola una pregunta des que va superar el Baskonia a domicili. El quarts, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular de l'ACB i d'Eurolliga i ha superat, per exemple, el Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València amb el segell del seu entrenador Pedro Martínez. En parlava l'entrenador de la penya, Dani Miret.
1: Per què no? Si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes. Evidentment, només amb la confiança no és suficient. Serà molt diferent el que hem viscut contra el Baskonia perquè ells tenen un estil que encara xoca més amb el nostre i cada partit serà diferent. El que sí que serà igual és que nosaltres som un equip resilient, que ho hem demostrat i passi el que passi al primer partit o al segon partit o al tercer o al quart o al cinquè o els que necessitem per guanyar. Tenim aquesta il·lusió i lluitarem per la penya fins a l'última possessió.
0: Un Dani Miret que, en el mateix sentit, posava en valor el fet que la penya jugués de nou amb tot el mereixement unes semifinals de CB.
1: Estem a unes semifinals, volem aprofitar-ho. Això que sembla que la penya no tingui res a perdre no és veritat, perquè no cada any arribes a unes semifinals i nosaltres volem ser la millor versió nostra, perquè creiem que sent-ho els hi posarem difícil. I la gent doncs està vibrant amb l'equip, passi el que passi. Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent. Ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya i aquest extra d'això pot donar-nos aquest punt, no?, de fe.
0: I també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival d'avui, el badaloní Pedro Martínez, que feia aquesta declaració un punt polèmica sobre el gran líder de la penya, Ricky Rubio, i com aturar-lo.
2: Es difícil porque es un jugador muy listo, que sabe jugar muy bien con su cuerpo y luego domina mucho el escenario, ¿no? Donde se desarrolla la actuación, ¿no? La domina muy bien y sabe, pues bueno, pues ir a la línea, ¿no? Sabe lo que tiene que hacer para ir a la línea y bueno, pues sí, la verdad es que tira muchos tiros libres, ¿no? Por ejemplo, comparado con Montero, que es otro jugador también con mucho uno contra uno, pues no hay color, ¿no? Bueno, en lo que dependa de nosotros intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa de nosotros, pues habrá que sufrirlo.
0: Això deia Pedro Martínez del partit d'avui, de la sèrie que comença avui a les 8 del vespre entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres al mateix escenari jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que ahir va atropellar el Tenerife en el primer salt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaugrana, que arriba en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir el tècnic Xavi Pascual.
3: Primer de tot, agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: Això deia Xavi Pascual, que a més avisava de la importància del segon enfrontament que juga demà mateix, de nou al Palau Blaugrana, i del que calia tenir en compte per tornar a superar el Tenerife.
3: Bueno, petits detalls, no? Hem entrat i hem concedit 2 bàsquets fàcils de contraatac, això és important no concedir amb transició defensiva. Després ens han enganxat un altre, hem de tenir una miqueta millor comunicació amb la transició defensiva perquè punts fàcils en aquests partits no poden existir. I Tenerife és un equip que treballa molt bé tàcticament els partits, després d'aquest partit treballarà molt bé i estarà preparat per tot, nosaltres intentarem fer els nostres ajustos. Bueno, hem de seguir amb la línia de concentració i les coses que preparem noves o petits detalls que puguem posar, que tothom estigui en la mateixa pàgina.
0: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent, després de golejar ahir 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parayu va marcar, Aitana va marcar i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez.
4: Bueno, muy felices, es lo primero. Y es verdad que cuando salió el sorteo sabíamos que iba a ser un grupo muy complicado, cuatro selecciones potentes, sobre todo Inglaterra, que sabíamos que era la reciente campeona de Europa. Así que, bueno, es verdad que creo que hemos ido analizando cada partido como se merecía, dándole toda la importancia que tiene una clasificación mundial. Y, bueno, es verdad que el día de Wembley no estuvimos como nos hubiese gustado, pero creo que el equipo en los dos últimos partidos dio un paso hacia adelante y eso es lo que nos ha hecho estar ya clasificadas.
0: Espanya que obté la classificació directa per al Mundial del Brasil del 2027, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i finalista del Mundial del 2023 que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs, un parell de punts. A la tercera federació masculina, el Sant Cristóbal també planifica ja la temporada vinent. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
5: El Sant Cristóbal 2026-2027 va donant passes de gegant. Ahir coneixíem la continuïtat dels porters Carles Segura i Adrián Tàpia. I és que aquesta temporada han tingut molt bones actuacions i també moltes oportunitats pel tècnic agarenc. Recordem que ara mateix, amb aquestes renovacions, són ja un total de 8. Mario Cantí i Ricky Calamardo, els capitans, i també jugadors com Jordi Ranera, Guillem Hernández, Max Llobera i Adrià Alsina. De moment, com a incorporació, només la de Miguel Martínez, però també una altra de les renovacions importants, la del tècnic Cristian García.
6: Sí, al final el reto que tenemos para el año que viene es el mismo que teníamos este año. El objetivo es salvar la categoría, dejar al San Cristóbal en tercera división, y si podemos dejarlo a falta de cuatro jornadas, mejor que dejar los deberes para la última semana. Sí, nosotros sabemos que en la primera vuelta hicimos la primera jornada 25 puntos, las notas eran magníficas, pero luego tuvimos una época del año en la cual, bueno, estuvimos también, que fueron 8 partidos en los cuales pues sacamos muy pocos puntos, ahí nos caímos un poco, pero bueno, sí, de aquí sí que es verdad que la sensación es que acabó la liga antes para nosotros que buscar el estar más cerca de los puestos de arriba, pero bueno, sabemos que hicimos los deberes a falta de 2 jornadas, pero sabemos y somos conscientes de que deberíamos de tener 6 o 7 puntos más en la clasificación.
5: El primer objetivo del Sant Cristóbal es la permanencia, però sense renunciar a res. Però, com dèiem, és un premi molt gran per al Sant Cristóbal poder estar una temporada més en aquesta tercera federació.
0: Gràcies, Miqui. A la Lliga Elit, el Valls ha anunciat en les últimes hores la renovació del seu porter, Dani Fernández. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El porter de Cubelles afrontarà així la seva tercera temporada a les ordres d'Àlex González, consolidat com un dels homes de confiança del tècnic tarragoní. Durant el curs 2025-2026, Fernández va disputar un total de 20 partits i va encaixar 25 gols, oferint seguretat i experiència en una demarcació clau. La continuïtat de Fernández és una nova mostra de la voluntat de la Unió Esportiva Valls de mantenir el bloc i donar continuïtat a un projecte que vol continuar creixent a la competició. Aquesta renovació se suma a les

0: 1-2, amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes. Aquí a l'enjoc n'hem parat amb el president de l'Igualada, Manel Burón, que destacava el paper de l'afició i el desplaçament en massa d'ahir cap a Blanes.
1: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Un Burón que sobre la final contra el Liceu, que comença aquest divendres, assegurava que, com contra el Barça, no són els favorits, però que la competiran amb ambició.
1: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Aquest mateix divendres comença aquesta final, el millor de 5 partits, amb el primer enfrontament a Riazor, a la Corunya, entre Liceo i Igualada, a 1:15. I per part del Barça, com dèiem, tancar l'any sense títols, ni Lliga Catalana, ni Copa del Rei, ni Champions, ni Hockey Lliga. Escoltem l'entrenador, Ricard Ares.
2: Decepcionat, trist, probablement el pitjor moment de la meva carrera com a entrenador, clarament, però bé, durant la meva vida, tant en la vida real com a entrenador, el que he fet sempre és treballar moltíssim, i és el que faré per revertir i aconseguir que amb aquest equip i en el club doni el nivell que es mereix representar-lo. Cal afrontar i veure cap a on hem d'anar i tenir un sentit i una línia per aconseguir que el Barça torni a ser campió de les competicions.
0: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, la primera semifinal, que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessiten pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
3: Hem de recuperar la intensitat, hem de recuperar una mica aquesta passió que jo crec que ens ha faltat a la final de la Lliga. Poques vegades parlo d'aquestes coses perquè penso que bueno, els equips que estan en aquest nivell no necessiten parlar de, ni d'intensitat ni d'agressivitat, però crec que ens falta una mica d'això, i lògicament després hem de fer coses de joc, que també s'està faltant, no? Però el primer és igualar la intensitat i l'agressivitat ben entesa dels altres equips per poder competir, si no, no arribarem.
0: I en el mateix sentit s'expressava també la portera del Sant Andreu, Martina Tarré.
4: Toca apretar una mica, no?, el cinturó tot l'equip. Ara estem apretant també una mica en el gimnàs i sobretot a l'aigua, que crec que anàvem una mica apurades, no?, en aquest sentit de cara al joc. I res, amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip, bueno, el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi, i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: A les 7 de la tarda avui aquest Ferencváros Sant Andreu, i a les 9 es jugarà la segona semifinal, com sentíem, amb els dos campions de la Lliga Espanyola i grega en aquest cas, Assolim Mataró, que arriba amb molt bona dinàmica però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
5: Arriba el moment decisiu a Europa per l'Assolim Centre d'Atenció Mataró. Per quarta vegada a la història, l'equip disputa la Final Four de la Champions League femenina. El camí per arribar al títol arranca avui a les 9 de la nit amb la semifinal contra l'Olympiacos. L'escenari és la ciutat de Xira, a Malta. Tots els conjunts arriben a la cita en plena forma, campions de les seves respectives lligues. L'última vegada que es van veure les cares, ara fa dues temporades, van ser les gregues les que van eliminar el Mataró en aquesta mateixa ronda per 16-12.
6: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
5: El conjunt grec no serà fàcil de derrotar, ja que la fase de grups

0: marca 96 gols a favor, el segon equip més golejador de la competició. A més, també destaquen l'aspecte defensiu, tenint en compte que van ser l'equip menys golejat havent encaixat 50 gols. En el cas que les matronines superin l'Olympiacos, s'enfrontarien divendres amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. La Sulima encara no ha pogut alçar mai el trofeu d'aquesta competició europea. L'any 2017 i el 2024 van quedar en quarta posició i el 2023 van ser subcampiones després de perdre la final contra el Sabadell. En el cas de programar-se campiones, ho faran 10 anys després d'haver guanyat la Copa Lent, l'únic títol europeu a les vitrines del club.
1: Gràcies, Guillem. Ja en hoquei, en futbol sala, volíem dir ara, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Xavi Rodríguez va superar ahir la pròrroga a Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga contra el Movistar Inter 5-6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació també per a la màxima competició continental que feia anys que no jugava, feia alguns anys ja. Escoltem l'entrenador blaugrana, Xavi Rodríguez.
2: Bueno, creo que el partido que todo el mundo esperaba ver hoy, dos equipos que juegan al ataque, dos equipos que quieren ganar. Yo felicitar a Inter por la eliminatoria que ha hecho, felicitar a mi amigo Alberto Riquer, que creo que hace un trabajo espectacular, que hoy hemos sabido contrarrestarles muchas cosas que no hicimos bien el otro día y nos hemos sentido muy cómodos en la pista. Creo que hay goles en los que lo podemos corregir, pero ¿qué te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, no?
1: El Barça que espera per aquesta final rival, que sortirà del duel que entre el Pozo de Murcia i el Palma. Avui juga el segon duel de la semifinal a Mallorca, amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit. I un últim punt abans d'acabar amb el Roller Cross, que ha viscut per primera vegada aquest cap de setmana Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
3: Localització immillorable al costat de la platja del Pont del Petroli, un dia radiant per donar la benvinguda al Roller Cross a Badalona. Va ser en una exhibició que forma part del circuit oficial de Roller Cross a la pista de la platja, de la mà de la Federació Catalana de Patinatge i l'Ajuntament de Badalona. S'hi podia apuntar tothom qui volgués i la rebuda va ser un èxit tant per l'organització com pels competidors que anaven entre la categoria sub-9 fins a l'absoluta, amb els sèniors. L'Anna Carbonell és la directiva responsable de la Federació Catalana de Patinatge.
4: Que d'aquestes disciplines d'inline freestyle som 3 clubs a Catalunya. Badalona s'està posant ara, ja hem parlat també amb el regidor i amb ganes de fins i tot poder acollir un campionat de Catalunya.
3: La jornada va culminar amb un pica-pica i un banyet a la platja.
1: Gràcies, Albert. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Em fa el tacte i em diu: estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
9: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
10: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir: què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
11: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon dimecres 10 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

El president de l'Igualada, que ahir va superar el Barça al cinquè definitiu partit de la semifinal d'hoquei lliga masculina i jugarà una final d'hoquei lliga 22 anys després, a partir d'aquest mateix divendres, sense massa temps per descansar, contra el Liceo, amb el primer partit d'aquesta sèrie 5, el millor de 5, a Riazor, a la Corunya. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la qualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina obté la classificació directa per al Mundial de l'any vinent amb una golejada contra Islàndia amb molt segell blaugrana.
2: El comitè d'estal va superar 1-6 a Islàndia amb gols de Salma Parayuelo, Aitana i Vicky López, que en va fer dos, i certifica el bitllet per al Mundial de l'estiu de l'any vinent, que es disputarà al Brasil. Espanya tanca aquesta fase amb 18 punts, els mateixos que Anglaterra, però un millor a la baraix que les angleses, que hauran de disputar la

0: és el nou entrenador del Nàstic de Tarragona, la primera federació masculina. Avui el Nàstic presentava el nou director esportiu, Tomeu Nadal, i que, com dèiem, portarà el tècnic mallorquí, que serà agafarà el seu primer equip, per primera vegada un primer entrenador, després de ser ajudant al Mallorca, tant de Iago Barrasate com també de Martín de Michelis. En bàsquet, el Barça passa per sobre del Tenerife i ja té el primer punt de la semifinal de l'ACB.
1: Doncs sí, perquè els blaugranes van superar per un contundent 167 al conjunt canari en un partit molt coral que van dominar des de l'inici. Demà jugarà de nou al Palau Blaugrana el segon partit de la sèrie, el millor de 5, just abans que viatgi cap a Tenerife, on s'hi jugarà com a mínim el tercer dissabte.
0: I avui arrenca la segona semifinal, que enfronta el València i la Penya.
1: El Joventut hi arriba amb poc a perdre, però amb l'ambició pels núvols per superar un València que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i també l'Eurolliga, on va caure semis. El primer enfrontament avui a les 8 del vespre al Roig Arena, on també s'hi jugarà el segon, aquest cas divendres.
0: En hoquei patins, l'Igualada fa història i tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
1: El conjunt igualadí va superar ahir el Barça per 1-2 amb gols d'Àlex Cardil i Biel Llanes en el cinquè definitiu enfrontament de la semi catalana que es va disputar a Blanes. L'Igualada jugarà aquesta final contra el Liceu amb el factor pista en contra, començant aquest divendres amb el primer duel, el millor de 5 a la Corunya. El Barça, en canvi, tanca l'any en blanc.
0: Com dèiem abans, avui parlarem amb Manel Buran, el president de l'Igualada, per parlar d'aquesta històrica classificació per a la final de l'hoquei Lliga 22 anys després. L'última va ser el 2004. En waterpolo, avui també comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim dos equips catalans buscant el títol.
1: Doncs així és, a les 7 de la tarda, primera semi, que enfrontarà el vigent campió el Sant Andreu contra el campió hongarès, el Ferencváros. I a les 9 es jugarà la segona semi amb un assolit Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, molt bona inèrcia després de guanyar la Lliga precisament al Sant Andreu, però que també té un os dur d'arrossegar, com és el campió grec, l'Olympiacos.
0: Això serà avui, demà arrencarà la Final Four masculina, també a Malta, amb un català en aquest cas, el Barceloneta, evidentment demà en parlarem. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent.
1: L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga Movistar Inter en el segon partit de la semi de Lliga per 5-6 i obté una plaça a la final. I de retruc la classificació per a màxima competició continental que feia anys que no jugava. El Barça espera rival per aquesta final que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia i el Palma. Avui es juga el segon partit d'aquesta semi a Mallorca amb avantatge per als murcians que van guanyar el primer partit.
0: I un últim apunt també de futbol sala, perquè l'altre català de primera divisió masculina, la Indústria Santa Coloma, ha anunciat avui mateix el seu primer fitxatge.
1: Es tracta del porter català Pau López, de 22 anys i format a la base del Barça, amb qui va arribar a debutar a primera el 2024 i que arriba procedent del Ribera Navarra. Pau López serà presentat aquest dilluns vinent al Pavelló Nou.

0: Dimecres 10 de juny, 6 minuts gairebé 7 passen a 2:15. Comencem parlant de bàsquet avui perquè avui arrenca la semifinal de la Lliga ACB entre València i Joventut. A la penya sobrevola una pregunta des que es va superar el Baskonia a domicili a quarts de final, el per què no colar-se a la final. Per fer-ho, això sí, caldrà guanyar-li 3 partits a un equip que ha estat segon a la Lliga regular d'ACB i d'Euroliga i ha superat també, per exemple, Panathinaikos en una eliminatòria al millor de 5 partits com és aquesta. I en aquest sentit caldrà imposar el ritme que necessita la penya, molt diferent al vertiginós que sol implementar el València, amb el segell del badaloní, el seu entrenador Pedro Martínez. A la prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
1: Bon dia, la penya ja és a València, on avui a partir de les 8 de la nit arrencarà la sèrie de semifinals al millor de 5 partits. Dani Miret compta amb tots els seus jugadors, exceptuant Antetòmic, que arriben en confiança i amb el suport d'una afició embogida. La febre verdinegra després de la passió s'ha traduït a la plantilla que palpa el que respira Badalona després d'eliminar el Baskonia als quarts de final. El club ha aconseguit fer un segon autocar pels seguidors que es desplaçaran al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Aróstegui i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on són molt forts.
2: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
1: Aquesta temporada els verdinegres i els valencians s'han enfrontat dues vegades al Roig Arena en el partit de Lliga regular de l'ACB i també als quarts de la Copa. En cap dels

0: 2 ha guanyat el Joventut, però Miret subratlla un factor que diferencia el partit d'avui.
1: Una cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent.
0: La penya tornarà divendres després del partit per preparar el tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge també a les 8 del vespre.
2: Gràcies, Ramon, i també podem escoltar l'entrenador de l'equip rival, el badaloní Pedro Martínez, que deia això sobre el favoritisme que pugui tenir el seu equip en la sèrie.
3: Yo creo que hablar de favoritos en una competición que acaban de perder los tres favoritos o los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero cuando veas las barbas de tu vecino afeitar. Se ha demostrado que no vale para nada. El Juventud ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Como siempre, el máximo respeto por el rival. Sabemos que es un muy buen equipo y que están en un momento de forma extraordinario, con jugadores que son extraordinarios, y nosotros vamos a competir. Creo que estamos al 50%.
2: Avui a les 8 del vespre, aquest primer partit de la semifinal entre València i Joventut al Roig Arena. Divendres, en el mateix escenari, com sentíem, jugarà el segon enfrontament. I qui ja té un pas fet és el Barça, que hi va atropellar el Tenerife en el primer assalt de la sèrie, 100-67. Gran partit i molt coral del conjunt blaurana, que arriba en un gran tram, en aquest tram final estrany de temporada, molt irregular, amb tots els efectius disponibles i endollats, perquè qui ho anava a dir ara fa unes setmanes, amb la capacitat plena de guanyar aquesta Lliga ACB. Escoltem sobre el partit d'ahir a l'entrenador, encara del Barça, Xavi Pasqual.
4: L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bon, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? per posar un exemple. No? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
2: Un Xavi Pasqual que avisava de la importància del segon enfrontament, que juga, com sentíem, demà mateix, dijous, de nou al Palau Blaugrana.
4: Sempre és important obrir les eliminatòries amb victòria, però el partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
2: Demà a les 8 del vespre, com dèiem, aquest segon Barça-Tenerife, abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries, on es jugarà com a mínim el tercer duel dissabte. I un últim punt de bàsquet. Més enllà d'aquests play-offs, en categoria femenina, el Manresa ja comença a preparar la temporada vinent a la Lliga Femenina 2 amb la presentació del nou entrenador, Adrià Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El tècnic ha estat presentat al nou Congost en una roda de premsa on destacava que compartia la filosofia de joc del club i els valors de l'entitat. Martínez explicava com serà l'equip que veurem la temporada que ve.
6: És cert que volem un equip mòbil, un equip que ens pugui donar ritme, un equip que faci un bàsquet alegre, que al final també enganxi, no? I tenim aquesta massa social i volem que hi sigui, volem que recolzi l'equip, que s'hi senti identificat i que sigui divertit també el venir-nos a veure.
5: El Club Magenta també ha anunciat 4 fitxatges. 3 d'elles són jugadores amb experiència a la categoria per encarar la segona temporada del club a la Lliga Femenina 2. El director esportiu Gerard Barbé en donava els detalls.
7: Primer de tot, fixem la Marina Melero, que és la base del Jaiec de Girona, que ha una temporada molt bona a nivell de números. Incorporem també la Cira Gaspar, base també sènior de primer any, també de moltíssima projecció. També sumem a la Mar Rivera, que és d'Igualada, jugadora que té moltíssima experiència a la Lliga. I l'última incorporació que tenim confirmada és l'Emma Pei, que és una jugadora interior que ve de Mataró, i una jugadora també que ens encaixa molt en el que nosaltres volem jugar com a equip.
5: Per altra banda, de cara a la pròxima temporada, hi haurà un seguit de jugadores que no continuaran al club. Aquestes són Elia Páez, Cira Beltrán, Iona García, Clàudia Jané, Carla Hortes, Laura Sagués, Desiré Safra i Maria Sall.
2: Gràcies, Jordi. En futbol, la selecció espanyola femenina va segellar ahir el seu bitllet per al Mundial de l'any vinent després de golejar 1-6 a Islàndia. La majoria de gols van ser d'algunes de les 8 blaugranes que hi ha a la llista. Salma Parellula va marcar, Aitana Bonmatí també, i Vicky López en va fer 2. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez.
8: Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil. Y de la mentalidad de las jugadoras, tiene una mentalidad que no tiene techo y eso hace muchísimo para poder no conformarse, no cansarse de ganar, no bajar los brazos nunca, tiene una mentalidad muy potente para afrontar este tipo de partidos y bueno, pues muy felices, no te puedo decir otra cosa.
2: Espanya obté la classificació directa per al Mundial del Brasil, mentre que Anglaterra, vigent campiona d'Europa i subcampiona del món ara fa 4 anys, en el Mundial que va guanyar Espanya, haurà de jugar a la repesca. I en competició de clubs continua el somni del Centre d'Esports Sabadell per tornar al futbol professional. El conjunt en el Quinat es juga a partir d'aquest cap de setmana l'ascens a segona divisió contra el Zamora en la final del play-off. Ahir ja s'han venut més de 2.500 entrades pel partit de tornada, que jugarà el divendres de la setmana vinent, 19 de juny, a la nova Creu Alta, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
9: Les condicions són similars a les de la semifinal contra el filial del Real Madrid. Els socis també hauran de pagar per aconseguir una entrada, però tindran un descompte de més del 50% i el preu serà de 10 euros a gols, 12 i mig a lateral i 20 a tribuna. A més, són els primers a poder-ne comprar. Aquesta promoció s'allargarà fins dimarts, moment en el qual s'obrirà el torn als que no siguin abonats. El preu de les entrades del públic general és de 25 euros als gols, 35 a lateral i 45 a tribuna. La previsió és que es torni a penjar el cartell de sold out, i així ho espera també el capità del Sabadell, Rubén Martínez.
10: Un ambient així, un no s'acostuma, vull dir, a sobre aquí estic a casa, un club que vaig venir a segona rep baixant de la primera divisió de Grècia, i imagina't, a punt de ficar-ho a la segona divisió, és emocionant, vull dir, em costa a vegades emocionar-me i avui és un dia més especials.
9: Tot plegat de cara al partit de tornada que tindrà lloc el divendres de la setmana que ve. Pel que fa a l'anada d'aquest dissabte a Zamora, el Centre d'Esports encara disposa d'entrades per vendre entre els seus socis. Per facilitar el desplaçament, les penyes han organitzat un autocar que anirà i tornarà el mateix dissabte. El preu és de 70 euros pels penyistes i de 75 pels no penyistes.
2: En hoquei patins, ahir l'Igualada va fer història obtenint una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina després de 22 anys sense ser-hi. El conjunt arlequinat, que en la vigília lamentava en el cinquè definitiu duel de la final contra el Barça s'hagués de jugar a Blanes, va tornar a superar l'equip de Ricard Ares, que tanca el curs en blanc per 1-2 i s'enfrontarà a partir d'aquest mateix divendres al Liceo pel títol. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de l'Igualada, Manel Burón. Manel, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
2: I enhorabona per aquesta classificació.
11: Bé, moltes gràcies. Quelcom possiblement inesperat, però no perquè estigui exempt de molt de treball i, doncs bé, a vegades el treball, l'esforç, el sacrifici, la tenacitat i el compromís doncs acaben donant fruits. I en aquesta ocasió doncs, els ha donat amb aquesta classificació per la final.
2: Començo per això de la seu, d'aquest cinquè partit. Al final quedarà un bon record d'aquest pavelló de la Ciutat Esportiva de Blanes.
11: Sí, a veure, hi ha alguns d'aquests joves jugadors, que curiosament són els dos que van marcar el gol ahir en el partit, que són Àlex Cardil i Villanes, que fa tot just dues temporades com a júniors, doncs en aquesta pista van guanyar la final també contra el Barça Júnior, amb un autèntic partidàs, i ells també van ser protagonistes aquell dia, i allò que diuen de la història, que a vegades és cíclica i es repeteix i té connotacions que es repeteixen, doncs va anar bé l'escenari per ells i, a més, de cara a barraca doncs, van ser protagonistes.
2: Mm. També volia preguntar pel paper de l'afició, que es va desplaçar en massa per donar suport a l'equip un dimarts a les 7 de la tarda a Blanes. Això, com d'important és, també?
11: Jo penso que això és molt, molt, molt important. Per sort, estem tornant a reviure aquests últims anys doncs, a aquella època dels 90, els que ja tenim una edat i llavors fèiem de periodistes i ja ho explicàvem per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament, el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts a no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada, Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim, però tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posàvem més de 300 persones al pavelló.
2: Mm-hmm. sobre el partit d'ahir i sobre aquesta eliminatòria en general, no sé si després de quedar-vos sense Final Eight de Champions per detalls, de mantenir-vos allà tota la temporada, tota la fase regular de l'Hockey Lliga, no sé si la paraula per definir aquest equip és fer, és creure-s'ho, creure en les possibilitats que teníem per eliminar tot un Barça.
11: Bé, és el que et deia, és treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que Mamadi ha begut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està. Però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
2: Precisament sobre això, aquest treball, què significa que estigui ja donant resultats, haver tornat a disputar Champions, haver tornat a una final d'Hockey Lliga?
11: Bé, la gent... jo suposo que la gent només veu els resultats d'últimament. Clar, els que, com jo, vam arribar fa 16 anys al club, un club que tenia un deute de 220.000 euros, que vam estar a punt de 2012, va haver-hi un abans i un després, quan portàvem 2 anys de gestió, que quasi el club, per motius econòmics, va estar a punt de desaparèixer. Vam poder-ho suportar miraculosament, d'aquelles coses que a vegades apareix un angelet i et dona un petit empenta i un petit cop de mà. I a partir d'aquí va arribar Marc Montaner a la coordinació del club i, doncs bé, aquest projecte és de fa 13 anys. Vam canviar la manera de treballar a la base, tenint molt en compte que no hi havia diners i que el que havíem de fer era treballar a la base. Una base que en tot aquest temps ha passat de 2 equips sèniors i 11 equips de base a tenir actualment 6 equips sèniors, els 4 primers equips sèniors a les 4 màximes categories fins a aquesta temporada, cosa que no havia fet mai ningú, i que tenim 35 equips de base. En definitiva, aquest és el camí i, bé, portem també uns anys que, tot i guanyar títols, cada any marxen 3 o 4 jugadors, cada any ens hem de reinventar, però ho fem, i possiblement la gent diu que no fitxem a grans jugadors, a excepció possiblement de nom de Matías Pascual aquest any, però sí que són jugadors que tenen ganes, que tenen il·lusió, que tenen potencial i que el míster Marc Montaner creu molt, i doncs bé, una miqueta l'any que ve ens passarà el mateix. Marxen 5 jugadors, doncs ens tornarem a reinventar, i està clar que només fitxarem a 3 i que els 2 que es consoliden per ocupar aquesta 4ª i 5ª posició són 2 jugadors que han demostrat en aquest playoff que ja estan molt preparats i que són Biel Llanes i Àlex Jardín.
2: Els 2 autors dels gols, com ens comentàvem abans. I ara acabo, continuar somiant. Com a mínim quedaran 3 partits més de temporada. Divendres a la Corunya contra un Liceu que ha demostrat ser molt sòlid durant tot el curs, que a més ha tingut una mica més de temps de descans, però que entenc que hi continueu creient.
11: Sí, la fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els 2 millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un 3er i un 4er partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
2: Doncs aquest divendres, a 8:15 del vespre, aquest primer partit, el primer assalt de la final de l'Hockey Lliga masculina a Riazor. Diumenge, en el mateix escenari, jugarà el segon. N'hem parlat amb el president de l'Igualada, que tornarà a protagonitzar una final d'Hockey Lliga, insistim, i no ho feia des del 2004. Manel Burón, Manel, moltes gràcies per atendre l'enjoc. Enhorabona de nou i molta sort per aquesta final.
11: Moltes gràcies.
2: I en waterpolo, avui és el dia, avui comença la Final Four de la Champions femenina, que es disputa a Malta i en la qual hi tenim 2 catalans buscant el títol. A les 7 de la tarda, primera semifinal que enfronta el vigent campió, el Sant Andreu, contra el campió hongarès, el Ferencváros. Escoltem l'entrenador del conjunt barceloní, Javi Aznar, deixant molt clar que necessitem pujar el nivell per competir pel màxim títol continental.
12: Principalment ens hem d'ocupar de nosaltres, perquè crec que el que necessitem nosaltres és pujar una mica el nivell. Després analitzar el rival, evidentment, sempre ho fem, no? Però estem parlant de Ferencváros, equipazo, campió d'Hongria, amb un nivell altíssim, amb grandíssimes jugadores. Ens costarà molt, però ens costarà encara més si nosaltres no estem al nivell. Per tant, principal preocupació, pujar el nostre nivell. I a partir d'aquí, doncs, lògicament, analitzar i mirar què podem fer per minimitzar les seves virtuts i explotar els seus defectes.
2: Avui a les 7 aquest Ferencváros Sant Andreu i a les 9 es jugarà la segona semifinal amb un Assolim Mataró que arriba amb molt bona dinàmica, que ve precisament de guanyar la Lliga contra el Sant Andreu, però que també té un os dur com és el campió grec, l'Olympiacos. Escoltem l'entrenador del conjunt maresmenc, Dani Ballart.
13: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
2: El Mataró que ve d'aixecar, com se'n deia, amb el títol de Lliga imposant-se al Sant Andreu precisament a la final i mirarà d'allargar la bona inèrcia. Avui a les 9 del vespre aquest Mataró Olympiacos, demà també a Malta començarà la Final Four masculina amb un altre català, el Barcelonet, en aquest cas buscant el títol. I en futbol sala, el Barça tornarà a jugar a la Champions l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez va superar ahir a la pròrroga el Movistar Inter en el segon partit de la semifinal de Lliga per 5 gols a 6 i obté una plaça a la final i de retruc la classificació per a la màxima competició continental que feia uns anys que no jugava. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
14: Pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final. Llevamos trabajando muy duro desde el 4 de agosto, no digo que los demás equipos no lo hayan hecho, pero nosotros jugamos con una presión añadida que no juegan muchos equipos y es que el Barça tiene por obligación tiene que estar en Champions y creo que ese peso que nos hemos quitado hoy encima se va a reflejar en la final.
2: El Barça que espera rival per aquesta final, que sortirà del duel entre el Pozo de Múrcia, segon a la Lliga regular per darrere del Barça, i el Palma. L'avantatge de camp és per als murcians, que van guanyar també el primer partit. Avui es juga el segon partit a les 9 de la nit d'aquesta semifinal, en aquest cas a Mallorca, a la pista del Palma.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran The Tallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Ferrer i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
3: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
4: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà llegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 5:45 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Media. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
5: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneco?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer
6: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
9: D-E-S-C-O-A-P-A...
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musical seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació

0: Musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'Estovellada. Trobareu el programa detallat a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: El 87% de l'alumnat que ha cursat segon de batxillerat en un centre educatiu de Sant Cugat es presenta aquest dimarts a l'examen de la selectivitat. Concretament, s'examinen a la prova d'accés a la universitat 721 alumnes dels 827 que han acabat el batxillerat enguany. L'Angeleta Ferrer és el que envia un nombre més elevat d'estudiants, 96 de 118, seguit de l'Arnau Cadell, amb 74 alumnes de 95, i la Farga i el Viaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
2: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
3: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Mèdia. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, s'afegirà afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 6:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Montfoto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals.

0: Berga i el Biaró, amb 76 alumnes cadascun. En l'àmbit català, en total s'han inscrit a la PAU 45.821 estudiants, mentre que l'any passat ho van fer 44.238. Aquest és el cinquè rècord consecutiu de matriculats. I després de moltes setmanes de preparació i estudi, ha arribat a aquest moment clau del final del batxillerat. Fins a l'11 de juny s'examinen en diferents matèries per tal d'aconseguir una bona nota que els permeti als alumnes entrar a les respectives carreres universitàries i encetar així una nova etapa educativa a les seves vides. Hem parlat amb dos estudiants, l'Ariadna i el Pau, que ens expliquen com estan vivint la preparació.
1: Si anirà bé, si serà un bon examen, si hi haurà alguna pregunta que anirà a pillar, si m'estaré preparant bé del tot, si em donarà la nota. És la incertesa que hem tingut, jo diria que tots els meus companys.
2: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí, perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Mireu el reportatge complet a Cugat Media. Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà el servei de la línia Barcelona-Vallès els dies 9 i 10 de juny, aquest dimarts i aquest dimecres, amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. El dispositiu afectarà els trens que connecten Sant Cugat amb Barcelona i la resta del Vallès. Segons ha informat Ferrocarrils de la Generalitat, aquest dimarts s'incorporaran 20 noves circulacions a les línies S1, la que va cap a Terrassa, i la S2, que és la de Sabadell. L'endemà, dimecres, afegeixen 8 noves circulacions entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre i 14 més des de les 8 del vespre fins al final del servei. L'objectiu és absorbir l'augment de la demanda prevista pels actes vinculats a la visita del Pontífex a Barcelona i especialment al monestir de Montserrat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: L'Auditori de la Casa de Cultura acollirà dissabte vinent, 13 de juny, a 4:15 de la tarda, una nova edició del Month Photo Youth Stories, un cicle impulsat pel Festival Internacional de Fotografia de Natura Mont Foto, que dona veu a joves fotògrafs especialitzats en natura i conservació. La proposta consistirà en 3 ponències on els participants compartiran els seus projectes i experiències a través de la fotografia. I un apunt en clau econòmica, l'empresa de fragàncies Eurofragans ha anunciat un acord amb Givaudan, multinacional suïssa líder mundial en fragàncies i bellesa, que adquirirà una participació majoritària de la companyia. L'operació, pendent encara de les autoritzacions reguladores corresponents, té com a objectiu reforçar la presència internacional i les capacitats de negoci de les dues empreses. I obrim ara la plana esportiva.

0: Una marea blava ha omplert Sant Cugat aquest diumenge amb una finalitat solidària. La primera edició de la cursa Quilòmetres contra el Càncer ha recaptat 8.000 euros per a la investigació i sensibilització d'aquesta malaltia. Més de 600 participants han disputat la cursa organitzada per l'Associació Espanyola contra el Càncer a Sant Cugat en un traçat amb sortida i arribada al carrer de Salvador Espriu, al parc de Can Bernet, amb un circuit urbà. Esther Gil és una de les organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.

0: Quart, sobretot perquè té una gran cultura esportiva, amb la, no sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis i també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
1: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
3: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguir-lo, no? En el sentit de espiritualment.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximament, Montserrat próximament, Montserrat, Montserrat! I ja, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, els Sampere han fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat el matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels Populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'Estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las

0: varietats de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
1: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
2: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sáenz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
5: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
4: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
6: Bon dia, Marta. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec, el president de l'equip igualadí, és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
7: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
6: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
8: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
6: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
9: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
6: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, on guanyà la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
10: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
6: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3.

0: Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les dues. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Hola, em dic Marc.
7: Hola, me llamo Lalo.
8: Hola, em dic Xavi.
9: Hola, me llamo Elena.
10: Hola, em dic Joan.
11: Hola, i jo sóc el David.
6: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
7: I cada mes fent un programa de ràdio.
8: A Ràdio Sant Cugat.
9: I us expliquem les notícies més destacades.
10: I un resum esportiu.
6: Us recomanem música.
7: Fent agenda.
8: I el nostre dia a dia.
11: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
12: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
14: Us parla Sergio Morales, toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
14: Tot a punt per a la Festa Major de Sant Cugat 2026, amb una edició que creix en durada, activitats i espais. Del 25 al 29 de juny, la ciutat viurà 5 dies intensos de cultura popular, música, esport i activitats familiars, amb més de 200 propostes i la participació de 82 entitats locals. Els grans noms del cartell musicals seran Detallets, Ginestar i Fetus, que actuaran en una programació musical amb 64 concerts i espectacles en directe, 23 dels quals amb participació d'artistes locals. La meteoròloga Gemma Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó d'una edició marcada per novetats en espais, una aposta reforçada per la inclusió i el retorn d'activitats emblemàtiques com l'estovellada. Trobareu el programa detallat

0: organitzadores.
1: Estem molt contentes, no esperàvem tanta afluència, o sigui que moltes gràcies a tota la ciutadania, i això al final és inversió en recerca i serveis gratuïts per les persones que tenen càncer.
0: Trobareu les imatges de la cursa, fotografies i vídeos a www.cugat.cat. I més temes esportius. Sant Cugat ha estat la primera prova del torneig 3x3 for Athletes Bàsquet que s'ha disputat aquest dissabte i diumenge al PAF 3 de la Rambla del Celler. 480 jugadors des dels 8 fins a la categoria absoluta han competit en diferents categories, tant femenines com masculines. Els guanyadors han passat directament als quarts de final que es disputaran a Platja d'Aro el primer cap de setmana d'agost. L'organitzador de la jornada esportiva, Pep Cornellà, ha explicat per què comença aquesta iniciativa a la nostra ciutat.
2: Ho hem fet a Sant Cugat, sobretot perquè té una gran cultura esportiva. No sé si és el més gran o el segon més gran o el tercer club més gran de Catalunya, amb la UES. I al final també per les instal·lacions, és una molt bona zona, ja que també està molt ben connectada amb tots els altres municipis. I també tenien disponibilitat i ens han pogut acceptar el projecte.
0: Les següents parades seran a l'Hospitalet, Girona i Badalona. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials on ens trobaran com a Cugat Mèdia. Que passin molt bon dia.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: L'enjoc és...
9: Futbol.
8: Bàsquet.
9: Hoquei.
8: Handbol.
9: Waterpolo.
8: Tenis, taula.
9: Rugby.
8: Voleibol.
10: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
11: Bon dia, comença la tertúlia política de Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente.

L'Ajuntament de Sant Cugat ha aprovat una pujada de les tarifes de les piscines municipals del Parc Central i la Floresta després de 13 anys amb els preus congelats. Alguns abonaments i paquets d'entrades pràcticament doblen el seu cost, una decisió que el govern justifica per l'augment de les despeses i pel fet que els ingressos actuals no arriben a cobrir ni la meitat del servei. La mesura ha obert el debat sobre quin ha de ser el preu dels equipaments públics i fins a quin punt les famílies han d'assumir aquest increment. Per donar unes dades, com deien, l'entrada d'adult en cap de setmana al Parc Central passa de 5,97 euros a 9,66. Alguns abonaments de 10 entrades s'incrementen fins a un 147%. El govern

0: Com dèiem, argumenta que el servei costa uns 550.000 euros anuals i que la recaptació prevista és d'uns 272.000 euros, menys de la meitat. Avui voldríem saber què és el que en penseu d'aquest augment, per què no s'ha fet aquest augment en 13 anys, per què ha estat congelat, i tenint en compte, a més, que és un servei deficitari, que tot i l'augment continuarà sent-ho. Abans de les intervencions, per això, saludem els participants. Avui per la part de Junts, l'Eloi Rovira, assessor d'Esports de l'Ajuntament. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui no tenim ni Esquerra ni el PSC, per tant, saltem directament al regidor del PP, Alfredo Bergua. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra. Bon dia.
3: Bon dia.
0: El regidor de Vox, Jordi Guirado. Bon dia.
4: I Busguard, bon dia.
0: I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez. Bon dia.
5: Bon dia a tothom.
0: Doncs bé, si us sembla, comencem amb l'Eloi.
1: Començo jo, tu. Doncs res, escolta, aquí és cert que en aquesta nova licitació i en aquesta pujada de preus hi ha diferents casuístiques que hem intentat, doncs, explicar en les sessions, no?, informatives o en el plenari o a través de notes de premsa, perquè som conscients de que hi ha un impacte, no?, en el preu del cost del servei, i per tant s'ha d'explicar molt bé i justificar el perquè per a la ciutadania l'usuari pugui entendre, no? Aquí, com bé deies, doncs, partim d'una situació irregular que ve des del 2013, doncs ara ja són 13 anys sense una regularització de preus anual, com passa en molts serveis, o tots el cost de la vida en general, doncs, de l'IPC com a mínim, i per tant, doncs, hi ha hagut una congelació d'aquest preu degut a un contracte aprovat en el seu dia que no ho preveia, una caducitat de contracte, unes pròrrogues, una situació jurídica administrativa, doncs, que no permet aquesta regularització fins que no hem pogut licitar de nou a aquest servei, no? Després també, com bé dius, aquells serveis que presta l'Ajuntament que no són obligatoris, també estem obligats a finançar-los amb la pròpia quota del servei, i si bé és cert que no arribem, o la previsió és seguir aportant, fer una gran aportació municipal, perquè considerem que és un servei necessari, però sí que la llei ens obliga d'alguna manera, doncs, que els ingressos costegin part del cost del servei, no? Això, juntament amb tota una reordenació de les franges d'edat, de les entrades, bueno, fa que sigui també difícil les comparatives, aquestes percentuals que comentàvem abans, i que pot sobtar, perquè també vam decidir que era moment de reestructurar aquestes franges d'edat, i per tant, a l'hora de comparar, es veuen aquests percentatges molt, molt, molt diferents, no? Crec que, en resum, a part d'aquesta situació, no?, doncs, d'endarreriment, de l'actualització del preu, els costos que han pujat molt, crec que aquí el que a mi m'agradaria posar en valor són les virtuts del propi contracte, no? Crec que hem aprofitat i s'ha fet una feina des de servei tècnica molt potent per oferir un servei tant a la Floresta com a Parc Central, doncs, que millora moltíssim la situació anterior. Estem parlant de reforç de personal propi dins de la instal·lació, amb els dos socorristes i la persona, una educadora, bueno, un concepte, doncs, per garantir el bon comportament, també el civisme dintre de la pròpia instal·lació. També els usuaris i usuàries podran veure, sobretot aquest primer any, doncs, que hi ha hagut una gran inversió, una que no es veu, que és en maquinària, que és en tota l'estructura del propi funcionament de la piscina, però sí la remodelació dels vestuaris, del vestíbul, de l'entrada, la instal·lació de nous torns, un nou software per la gestió de les entrades, per tant, tota la imatge. D'aquesta manera també hem apostat perquè el servei sigui de més qualitat, i això també té un cost, evidentment, no? Però a l'hora d'aplicar després els propis serveis, no?, hem retornat al carril lliure, doncs, de nedar, que això també redimensiona en algunes franges horàries l'aforament, i això, evidentment, doncs, menys gent també vol dir menys entrades. Hem apostat una altra vegada molt, molt fortament pels cursets de natació. En fi, que creiem que el contracte, no?, a part d'ampliar també l'horari d'obertura en els dies i en la temporada en si, això fa que el cost sigui major. Després, l'entrada puntual és la que s'ha vist d'alguna manera incrementada de manera significativa. Hem apostat, doncs, per la bonificació dels trams d'edat on creiem, no?, els més petitets, els infants, els joves i la gent gran, i després apostar també per la fidelització dels usos, aquelles persones que decideixin treure els abonaments, sigui de 10 anys de temporada o l'abonament familiar, doncs també estan molt, molt bonificats, a banda de la tarifació que està sempre establerta, no?, de famílies nombroses i monoparentals. Evidentment, doncs, això té un impacte en el preu, que després també, si aixeques una miqueta la mirada i comparem amb la resta de municipis que hi ha al voltant que tenen aquest servei, que no tots ho tenen, doncs és un preu molt similar, i nosaltres el que esperem, doncs, que a més, amb els propers anys, com que també dotem d'una part variable al concurs o els plecs molt important, esperem, a més, dinamitzar molt més la piscina amb activitats puntuals, amb més millores encara, de les que hem vingut fent en els darrers anys, com la gespa, la tanca i la platja, doncs, perquè així els usuaris, doncs, puguin gaudir d'un servei com es mereixen, jo crec, i gaudir de l'espai de la piscina, sobretot a l'estiu i en un as de calor, que també es preveu, com sempre,
0: que sigui doncs,
1: gratuïtat i tot això.
0: Uh-huh. Per perfecte. Tant, doncs... Alfredo.
2: Sí, bon dia. A veure, jo el primer que em pregunto és que jo no entenc que pugui estar 13 anys congelats els preus de la piscina. No ho entenc. Per molt que em digui o sigui que no es podia, bueno, jo discrepo. El que no entenc és que s'hagi obligat a una empresa a tenir pròrrogues forçoses any darrere any i no s'hagués convocat el concurs abans. Tu vas ser regidor d'esports durant una època, no vas convocar aquest concurs. Per què? Jo crec que aquí hi ha una de les qüestions a resoldre. Per què s'ha tardat tants anys en convocar aquest concurs? Després hi ha una altra qüestió. És veritat, els preus han callat, bueno, congelats des de fa 10 anys, sí, o 13, en aquest cas. Però és que... què ha passat? Pues que ens havíem convertit en la piscina tot el Vallès. Pues perquè s'havia donat aquestes circumstàncies. Hi havia més gent de fora que de Sant Cugat a la piscina. Jo l'any passat, que vaig ser usuari a l'estiu, jo ho veia. Vull dir, de gent no era de Sant Cugat majoritàriament. Més enllà de que havia un descontrol absolut dintre de la piscina, doncs, suposo també l'empresa ja cansada d'aquestes proves forçoses que tampoc li podien permetre pujar preus. O sigui, per tant, una qüestió d'indefensió de l'empresa. Però jo veia situacions allà, van tenir que posar mitjancers, hi havia problemes d'incivisme contínuament. Jo veia la gent que allà entraven i es dutxaven, menjar allà al mig de la platja, vull dir, coses que surrealistes a Sant Cugat. I això ho sap la regidora perquè jo li havia transmès la meva preocupació al respecte. Que ara, clar, ara ens actualitzem els preus, és que igual són els que hi haguessin, si s'hagués fet l'actualització any a any en funció de l'IPC o s'hagués fet el contracte quan tocava, doncs probablement no haguéssim arribat en aquesta situació.
0: Mm-hmm. Ari.
3: Aviam. Ara mateix s'han dit moltes coses. Per començar, o sigui, es diu que és una actualització, podem arribar a estar d'acord, no?, que calia fer aquesta actualització més pas a pas, que... ja sabeu també que opinem nosaltres de les múltiples licitacions i creiem que a vegades justament comporten encara més problemes, no?, tant en la gestió del mateix servei com en quin servei donem, no? Així que en aquest sentit podria estar d'acord. Ara també podem fer una actualització de preus sense pujar les tarifes, que vinc a dir que també com gestionem el com prestem aquest servei també és cosa d'aposta del mateix ajuntament que el presta, no? En aquest sentit sí que creiem que és una pujada, no és només una actualització. Per què? Perquè tu pots decidir quin tant per cent van les tarifes a cobrir el cost general i quin tant per cent tu decideixes invertir-hi. I dic invertir-hi perquè és un servei que prestes que no té per què ser un cost. O sigui, aquí està el tema, no? La mirada que li dones. Si per uns es considera que cobrir el 60% del cost per part de l'Ajuntament, per tant, el 40% a través de les tarifes, és una pèrdua, per mi aquí està el problema. No, la meva mirada és que és una inversió perquè la gent tingui accés de veritat en aquest equipament. I

0: que el servei estigui a l'alçada, ni molt menys. I després els preus que tenim, Sabadell té nosaltres tenim un preu de les tarifes al 60% més car que Sabadell, però és que també li doblem a Sant Quirze i, per exemple, a la bassa, que no sé per qui no conegui l'equipament de la bassa de Sabadell, que és literalment un parc aquàtic, també està molt per sota de la tarifa que nosaltres ara oferirem o que oferíem fins i tot abans si fem la comparativa amb el 2025. Llavors, crec que aquest efecte crida, no sé qui voldrà venir, no sé tampoc qui es podrà permetre un cap de setmana pagar 20 euros per anar-hi els dos dies. Estic convençuda que un xaval de 18 anys s'ho pensarà 3 vegades, i aquí venim a la part, no?, de com d'accessible és el servei que tenim i, per tant, quin és l'objectiu que té aquest servei, per no dir que som, bueno, que nosaltres també, ja ho sabeu, ampliaríem la temporada, ampliaríem els horaris i ampliaríem aquesta mirada, però això no és només una pujada, és una decisió.
1: Jordi.
2: Bon dia, moltes gràcies. Està clar que aquest tipus de serveis són serveis de salut pública i que repercuteixen directament en la qualitat de vida de la gent que viu a Sant Cugat. No ho sé, però és un debat difícil, perquè, clar, que no hagin pujat les tarifes en 13 anys en cap altre àmbit succeeix. Ja vol dir que ja estaven bastant desfasades aquestes tarifes. Hem de tenir en compte, l'altre dia parlava amb un empresari que ha obert un gimnàs aquí a Sant Cugat i em deia: Jordi, amb unes tarifes normals de 59 euros al mes, que és el que s'està estilant en aquest món de gimnasos i de piscines i tal, diu, necessito perquè comenci a ser rendible, una mica rendible, per fer les paus de la inversió, necessito 1.500 abonats. Uah, clar, aleshores, podríem obrir el debat de, com a institució, com a ajuntament, hem de mantenir unes instal·lacions que són deficitàries només per aquest servei, que sí, que realment la ciutadania mereix i necessita per salut pública o no, o hauríem de focar-ho més cap a... Anem a buscar una base més gran d'abonaments. Fem les polítiques necessàries perquè la gent deixi d'anar a uns altres gimnasos, unes altres piscines, i s'apuntin en els nostres equipaments municipals. Potser valdria la pena, pues, ajudar d'alguna manera això, eixamplar aquesta base d'abonats, que permetria, doncs, mantenir unes tarifes més raonables. En tot cas, no són tarifes desorbitades. Sí que, com deia ara l'Ariadna, 20 euros per un cap de setmana, doncs, en un nano de segons quina edat li costa. Molt bé, doncs, potser en aquestes persones s'ha de fer un esforç d'un abonament més assequible, i en canvi s'hauria de pujar més en un altre. És que, insisteixo, no ha de ser gens fàcil trobar la mesura justa.
1: Mm-hmm. Ramon, que paties.
3: Era sí, perquè estava tothom demanant la paraula, dic, no, que encara no he parlat.
1: Ja. Demanaven la segona ronda.
3: Ja, ja, ja.
1: Endavant.
3: No passa res. No, crec que les explicacions que ha donat ara l'Eloi van molt en la línia de la documentació que vam rebre i del debat que vam tenir, no? En aquest punt, nosaltres... clar, la nostra anàlisi inicial va ser, doncs, que evidentment s'estava posant el focus en el canvi a preus públics, en uns preus que abans eren uns preus privats, en els descomptes socials que s'incorporaven, en què l'Ajuntament assumia més de la meitat del cost del servei. Ara, veient els comparatius que s'han publicat després a la premsa, creiem que la pujada és massa elevada. És una qüestió que no havia estat en el debat fins ara, també et dic, i tot i així no em cauen els anells a reconèixer que nosaltres, que vam votar a favor d'aquest punt, doncs, veient aquesta comparativa, crec que ens vam equivocar. I d'aquí traiem dos aprenentatges, diguéssim, no? Primer, que a partir d'ara, quan es toquin preus de serveis bàsics, ens ho mirarem d'una altra manera. O sigui, i incorporarem també que es facin informes comparatius, que és una cosa que no existia, no va formar part del debat en aquest punt, i que s'analitzin, diguéssim, els perfils d'usuari, no?, les simulacions de preu per família, i si cal, doncs, si hi ha una pujada d'aquest tipus, doncs, que s'incorpori un escalat de preus de manera que la pujada no sigui de cop, no? Jo crec que és una qüestió que hauríem d'afegir. I el segon aprenentatge, diguéssim, que és que, bueno, nosaltres ens comprometem, no, a que es revisin aquests preus de cara als propers anys per intentar incorporar, doncs,

0: aquesta escalada, diguéssim, de preus que jo crec que és rellevant. Tot i així, deixeu-me dir, perquè la nostra anàlisi inicial és que hi ha decisions en aquests d'allò que són positives i que nosaltres defensem, i jo crec que no està de més recordar. O sigui, jo crec que passin a ser preus públics és positiu, i això ho hem de poder dir, que l'Ajuntament assumeixi més de la meitat del cost és positiu, perquè això no passa a moltíssimes instal·lacions esportives, o sigui, aquàtiques d'estiu a la majoria de municipis, que s'incorpori la gratuïtat en onades de calor en l'ordenança de preus públics, diguéssim, que això és una cosa que tampoc passa enlloc i que, per tant, també és rellevant posar un valor, i també, doncs, per exemple, la gratuïtat de 0-2 anys, els descomptes socials, o sigui, crec que són coses que s'han de dir. Tot i així, repeteixo, la pujada d'aquest calibre de cop, doncs, que cal corregir-la. I aquí, jo crec que potser ara, a la segona ronda, perquè pel que em sembla, discutirem d'això, no? Crec que on cal posar el focus també és en quin model de piscines volem com a ciutat, no? I jo crec que a Sant Cugat tenim una situació que ens fa potser diferents a moltes ciutats del nostre entorn, que és el nombre de piscines per habitant i per llar. Això no vol dir, no? I ho dic perquè potser algú això li tempta dir, bueno, com que molta gent té piscina, no? No cal que tal. No, doncs al revés, precisament, crec que a Sant Cugat no tothom té piscina, crec que és algo que hem de poder dir, i precisament qui no té piscina el que necessita és que la piscina municipal no sigui a uns preus desorbitats. I ara sí, suposo que en la segona ronda parlarem més d'això del model.
1: Abans de començar la segona ronda, anava a portar aquí una mica perquè en els mitjans de comunicació ens havia cridat l'atenció una mica el preu, no? Precisament venia per aquesta explicació, perquè sí que és veritat que aquí a Sant Cugat moltíssima gent té piscina, però n'hi ha molta que no, i justament la gent que no té piscina acostuma a ser la gent que potser aquest augment li perjudicarà més.
0: Totalment.
1: Per això els mitjans, això ens havia cridat l'atenció i no tant el que significa, bueno, com han anat les coses durant aquests 13 anys o el que oferirà aquest servei. Llavors, ara sí, si us sembla, sí, volia aportar aquesta opinió una mica també per explicar-nos. Eloi, comencem amb tu la segona ronda.
2: Vale, molt ràpid. No sé si contestaré bé l'Alfredo, però com diu, es va licitar el 2014 i és cert que jo entro el 2015, el contracte està vigent, 4 anys més un, per tant, ens anem al 2019 i jo recordo que quan estàvem acabant el mandat ja estàvem iniciant els tràmits perquè s'havia de licitar. El que va passar després no et puc respondre perquè no hi era a la gestió de l'àrea. Per tant, recordo que potser en aquell moment la reflexió que podia fer és que un 4+2 ara no tornaria a fer, veient, no?, la dinàmica que és amb les piscines i això, però bueno, jo recordo que en aquell moment estàvem o arribàvem al límit de l'explotació. Pel que fa a les comparacions, no?, que fem, que aquest està centrant el debat en aquesta comparativa territorial amb altres municipis, crec que d'entrada el que hem de centrar una miqueta el focus també és que nosaltres tenim instruccions d'intervenció i secretaria, i aquest cobriment del cost del servei, que per nosaltres és una inversió també, no és una despesa, clar, hi ha unes instruccions també que tu no, jo pots donar una voluntat política de dir, fes 100%, i la Secretaria d'Intervenció no t'aprova, i per tant no. Sí. O sigui, has de jugar també, has de trobar l'equilibri entre el que la llei ens exigeix i les voluntats polítiques, no?
0: De fet, perdona, Eloi, que t'interrompi, que és que es va aprovar el punt amb un informe desfavorable de tresoreria, sí, dient que no s'estava cobrint el cost del servei, i tot i així es va justificar, no?, la raó social, l'interès general per fer-ho.
2: I a més ara també tindrem més informació, perquè en els anteriors exercicis ens mancava informació de l'explotació econòmica, d'usos, tot això també ho tindrem molt més controlat i sabrem si realment amb els usos que tenim, amb uns aforaments màxims, doncs tenim més ingressos que van a l'Ajuntament i que potser permeten d'alguna manera també bonificar més. Però el que volia anar també amb les comparatives és que si hem de comparar, comparem serveis o piscines similars. Vull dir, estem parlant d'una piscina de 25 en els dos, o de 20 a 25 en els dos equipaments, més el que seria l'espai més lúdic aquàtic i la petiteta. Clar, la bassa, en aquest cas, no, que comentaves, és, com tu dius, un parc aquàtic que té un manteniment diferent, que té un aforament diferent. Clar, si tu pots tenir 1.000 o 2.000 usuaris per dia en un equipament, no és el mateix que si pots tenir-ne 300, perquè també tens un volum d'aigua molt, molt gran. O sigui, vull dir que al final, contra més usuaris, més ingressos, menys benefici. Aquí tampoc hi ha benefici empresarial, per tant, ningú està fent d'alguna manera negoci, sinó que tot va al servei, i d'alguna manera, doncs, Vull dir que a l'hora de comparar, intentem doncs, comparar amb o instal·lacions similars, perquè si no també és difícil no? comparar doncs, el que podem fer en aquesta piscina, doncs és complicat com fer-ho amb el que seria la bassa. I insisteixo, nosaltres quan proposem, es proposa tècnicament aquest preu, no és per equiparar-nos a la resta del municipi, la premissa és un exercici que es fa després perquè també teníem aquest feedback, aquesta sensació de que hi havia molt usuari de fora del municipi de Sant Cugat i vam dir, ostres, què està passant, no? Perquè ve molta gent aquí, ens hem trobat que hi ha molts municipis que directament no tenen piscina d'estiu, per tant, evidentment aquesta gent ha de venir a altres municipis, Cerdanyola on sigui, i després doncs, vèiem que el preu en algunes piscines, no potser en totes, era més econòmic. Però això perquè nosaltres partíem d'un dèficit. Ara, insisteixo, nosaltres la proposta de preu nou es fa en base a uns estudis tècnics i econòmics i després, evidentment, es fa l'exercici de mirar què passa al voltant per veure què fem. No? Però vaja, demano, o quan fem comparatives, també i acabo, que estic parlant massa, també quan tu fas un servei municipal podríem dir, escolta, doncs obrim la piscina, una persona, o el socorrista que ens obliga a la llei i el manteniment mínim de neteja. M'invento. Llavors això que faria és abaratir el cost del servei moltíssim i podries anar a un preu econòmic, però després també diem, ei, bueno, escolta, anem a garantir que hi hagi això, que hi hagi un reforç perquè el socorrista no hagi de fer tasques de civisme dintre la piscina, o el tema dels torns, el tema de les entrades online, el manteniment, les inversions, totes les activitats que volem dinamitzar, que tot això, al final, incrementa el cost i quan ens demanen que hem de cobrir, doncs també potser puja una miqueta més el cost de l'entrada, no? Però, bueno, també en els propers anys, amb molta més informació que tindrem de l'explotació de lo que seria el servei, podrem fer justos i evidentment nosaltres el que volem és que la piscina es faci servir i que sigui accessible per la majoria de la gent, està clar.
3: Mm-hmm. Ari, jo feia la comparativa amb la bassa fent la comparativa justament d'un equipament que també representa que és molt més gran, que representa que també val més diners també mantenir-la, però si ens hi posem i fem comparatives més des de la igualtat o com li vulguem dir, trobaríem a Terrassa, trobaríem Sabadell, l'altra piscina municipal, Sant Quirze... Vull dir, la comparativa és similar i tot i així estem preus molt per sota. O sigui, ells tenen preus més per sota. Hi ha un altre punt, i és que si ho mirem també en tant a... Fem la comparativa de l'abonament de 10 entrades, que recordem que ara ja només... O sigui, crec que la pujada, per un costat, vale, s'han afegit certes clàusules, com deia el Ramon, no? Però crec que altres s'han quedat molt lluny. Les pensionistes, per exemple, l'any passat, o sigui, hi havia dues tipologies, una valia 2,77, l'altra 1,80, i ara era, per un costat, discapacitat, per l'altre pensionistes. Discapacitat i gent gran, pensionistes. Ara estem parlant de que tots aquests dos col·lectius pagaran gairebé 5 euros. És una comparativa, és una pujada bastant elevada. Jo entenc que tota l'altra banda, però és que si mirem els números, per no parlar de què és això, o sigui, l'adult mitjà passa gairebé de no arribava a 6 euros a 10 euros gairebé. I llavors, si entrem també en les comparatives, que a vegades sí, són terribles, però trobem que el punt més greu és l'abonament de 10 entrades. A Sant Cugat es situa a 68 en 81 euros, mentre que Sabadell el té a 36,85 i Terrassa a 25 euros. Clar, i aquí va a l'altra banda, no? Que és no només hi ha aquesta pujada que pot castigar més o menys, i ara entraré en això, sinó que és que castiga l'ús recurrent però no diari, no? I això també és un problema, perquè justament seran les famílies que més voldran utilitzar-ho en aquest rang de temps. Perdona. I aquí, sí. O
2: sigui, hem de tenir en compte que també hi ha l'abonament de temporada i de familiar, que aquí
3: sí que
2: hi ha,
3: també puja.
2: Sí, puja, però hi ha uns descomptes molt més grans, que tot és el que hem, d'alguna manera, intentat bonificar més, perdó.
3: Vale, ara aquí no el tinc apuntat, però és que passa gairebé als 106 euros a la temporada. És molt diners. Bueno, considero que és molts diners. Entrem també en el tema de que som la primera ciutat amb més piscines privades, que en tenim 5.000. I aquí, com ha dit el Ramon, no és que tothom, justament, no tothom té piscina, però és que aquí passa una... Hi ha una gran desigualtat entre qui té un accés al clima, al confort climàtic i a refrescar-se, perquè tindrà... Doncs els rics tindran piscina i els que més necessiten que l'equipament sigui accessible es trobaran, justament... que no, i aquí hi ha una gran desigualtat que hem de poder atendre, i si no tenim suficient gent que ve, també ens haurem de repensar per què és així, no? Quin tipus de... I nosaltres seguim pensant que no tenim les piscines al nivell de la població de gairebé 100.000 persones que som. I això també és una realitat, la xarxa no dona.
1: Mm-hmm. Alfredo.
4: Jo no tinc piscina, eh?
3: Bueno, jo tampoc, eh? Si ens hi posem.
4: Hi ha molta gent que no en té, és evident. Vull dir que no tothom té la sort de tenir una piscina a casa. Jo estic d'acord amb el que ha dit l'Eloi, que no es poden comparar piscines d'altres municipis perquè cada instal·lació té les seves propietats, diguem com vulgui, i idiosincràsies, no? Però sí que hi ha dues coses que volia dir. El nostre model ideal, desgraciadament, no es pot fer, que és bonificar la gent de Sant Cugat, perquè això la llei no ho permet. Nosaltres,
3: i no ho ha de permetre.
4: Però jo crec que si es pogués, nosaltres que s'hem posat per aquí, però legalment no es pot. Crec que en aquest cas si hagués pogut bonificar, doncs hauríem solucionat el problema d'afavorir que la gent de Sant Cugat pogués anar a la piscina, però lamentablement no s'ha pogut fer. Tornant-ho del concurs, que jo és que al·lucino, si tu vas deixar-ho preparadíssim per a l'any 2019 ja que es pogués convocar, doncs que estem a l'any 2026, no? Vull dir, aquí, què ha passat? El concurs ara s'ha adjudicat, que farà, que va ser a finals de l'any passat, el 25.
2: Mesos, sí, fa uns mesos.
4: Per tant, bueno, vosaltres vau entrar també el 23, vull dir que ha costat quasi 2 anys per treure. Vull dir que penso que això hauríem pogut avançar-ho bastant. I uns per omissió, que pensava que evidentment el govern tripartit 19-23, i vosaltres que si ja estava tot preparat pràcticament era actualitzar el concurs i treure'l. Vull dir que també us heu columpiat una miqueta en aquest sentit. I aleshores, i respecte al que dèieu de les millores, tot això crec que està bé que s'hagi invertit la nova concessionària. Crec que les piscines ja tenen els seus anys i per tant requerien un lavado d'imagen, no? I que crec que això afavorirà també que gent de Sant Cugat també vulgui l'atracció de veure més nou tot plegat, crec que això afavorirà. I per tant en això ja estem d'acord que això hagi anat per aquí, no?
1: Mm-hmm. A veure, Jordi, que fa estona que veig que prens...
5: Sí, però és cert que són pujades elevades en percentatges, però realment jo penso que són assumibles per la majoria d'usuaris i que responen al que dèiem, a una realitat de
3: una... Està molt lluny, de saber quina és la realitat, eh? Perquè el cost de vida puja, els sous no, i no sé qui es pot permetre 20 i pico euros o 50 o 60...
5: No, però un abonament que dèiem, aquests 100 euros per temporada...
3: Si no ets una família de 4, bueno,
5: però és que clar, s'ha de posar en el marc que toca.
2: Si tens família de 4 és l'abonament familiar, que és diferent, eh? No treus 4 abonaments de 100, treus el familiar que és que surt
3: la meitat no, 60
2: surt molt menys per persona, però bueno,
3: perdó, no, però crec que els preus, o sigui...
5: Ja, però és el que dèiem, que és, hi ha unes infraestructures que s'han de mantenir d'alguna manera, Ariadna. Mm. Aleshores...
3: Això és cosa del consistori, no pas de la gent que ha de poder gaudir de la piscina.
5: Clar, és aquesta la mesura que cal trobar, és el que deia. Per això potser que hauríem d'ampliar la base, que deia abans, de tenir més abonaments, i aleshores pues, seria una cosa, un cost compartit. D'altra banda, per nosaltres també és cert que el fet que els usuaris... hagin de fer un esforç una miqueta més gran que el que feien fins ara, doncs d'alguna manera també contribueix a posar en valor aquestes instal·lacions. Tots sabem que quan les coses la gent no percep que han costat un esforç o que estan costant un esforç a l'administració, doncs malauradament vivim en aquest món que vivim, doncs malauradament no sempre es tracten bé i veiem molts equipaments no municipals, sinó de tot tipus que són públics, que no estan ben tractats pels usuaris. Hi ha molt incivisme, hi ha gent que no valora l'esforç que fem com a societat per poder oferir aquests serveis que al final són serveis bàsics i que són de qualitat de vida, i en molts casos, com els que són les piscines i els parcs que tenim, doncs són també de salut pública. Per tant, recordem que aquesta petita pujada aquesta significativa pujada, però que al final són preus de mercat, doncs ajudarà a que la gent entengui que això val uns cèntims. Perquè recordem que les piscines públiques l'any passat em sembla que es van haver de tancar dues o tres vegades per fer-ne un mal ús. Van haver-hi uns episodis, que alguns eren fins i tot escatològics, que dius, ostres, pues, per favor, no passa això a les piscines dels clubs aquests que valen uns cèntims més. No, almenys els que jo conec, i en conec a dos.
3: Així que el problema són els pobres, que no passen
5: els riscos. Jo no ho he dit, això, Ariadna, perquè potser ha sigut un nano que ha vingut i ha pagat aquests 20 euros, que això no ho pot pagar una persona amb pocs recursos econòmics, el que l'ha liat. Jo no ho he dit, això m'ho poses tu en boca, però dic que si que la gent n'és conscient de que això val uns cèntims mantenir-ho net i mantenir-ho en unes condicions, doncs a lo millor evitarem unes certes actituds. Què hem de fer? M'esteu dient que hem posat a vigilants que dèiem que hi haurien uns vigilants ara, dic, ostres, però potser els vigilants són perquè la gent no s'ofegui, no pas perquè no fem el ximple.
2: No, bueno, hi ha dos tipus de suport, per dir-ho, de control, que un és el, evidentment, el socorrisme aquàtic, no?, per si hi ha pues, alguna situació a l'aigua, i després nosaltres hem apostat per aquesta figura de... Bueno, seria com un agent de civisme que tindríem al carrer, però dintre de la piscina, en general, per vetllar pel bon ús de l'equipament, però és que això és independent. Jo crec que és un tema d'educació, no és un tema ni d'estatus social, ni de classe, ni d'economia. Hi ha gent amb deficiències a l'hora de comportar-se dintre d'un equipament i tenir un ús cívic, i doncs a vegades hem de vetllar per això, i aquesta ha sigut l'aposta, no?
1: Sí, abans que parli el Ramon, recordem que els episodis dels que t'estaves referint de l'estiu passat va ser un problema a nivell de tot Catalunya, que semblaven unes gambarrades fetes per diferents grups de joves. Vull dir que no només ho vam tenir aquí a Sant Cugat, sinó era un repte d'aquestes xarxes socials que vam tenir problemes a molts pobles de Catalunya.
5: Sí.
1: Ramon.
0: Bueno, jo... Seguint amb la qüestió del model, no? Jo crec que per nosaltres és clau que la piscina sigui una qüestió de dret i de lleure. Ho ha explicat molt bé l'Ari, no? És una qüestió de confort climàtic també per molta gent. No pot ser un luxe només per qui es pot permetre tenir-ne, i per tant hem de parlar de tarifes, però també hem de parlar, doncs, per exemple, de calendaris d'obertura o d'horaris, no? Vull llegir que els meteoròlegs preuen que el fenomen del Niño aquest any sigui molt més exagerat, i això ens provoqui moltes més onades de calor, no? Clar, jo crec que hauríem d'estar ja, no?, des de l'administració pública, hauríem d'estar valorant l'entrada en funcionament d'aquesta piscina molt més abans, no?, del que és habitual, i per tant no esperar que esperi a que acabi, no?, el curs escolar per tenir la piscina oberta. Jo crec que això és una qüestió que hauria de formar part de l'agenda, no?, d'aquest govern municipal.
4: Sí, d'acord.
0: I a més també, sobre, deia ara l'Eloi, no?, que incorporarem uns educadors, no?, per la qüestió del civisme. Jo no crec que sigui una qüestió de civisme. Jo crec que hem de concebre les piscines municipals com un equipament públic, des del qual també es genera convivència, es genera comunitat, no? Crec que la piscina, o sigui, el refugi climàtic no és només una qüestió de confort tèrmic o confort climàtic, sinó que també és un element de generació de comunitat a la ciutat en moments, doncs, això, d'emergència i de risc pel que fa a la calor. I en aquest sentit, jo vull recordar que jo crec que en aquesta tertúlia, altres cops que hem parlat de les piscines, havíem parlat inclús de propostes, no?, de fer allò, doncs, d'incentivar que les persones en piscina privada la puguin compartir amb altres veïns i veïnes, no?, que es puguin generar, doncs, més propostes pel que fa a això, a la generació de comunitat i de tal, perquè no sigui només una qüestió de supervivència individual, sinó que sigui un element d'empoderament col·lectiu, no? Jo crec que és important, veient l'estiu que se'ns ve a sobre, que la política municipal no es centri només en si hem de cobrir el preu, no?, el cost d'un servei amb la tarifa o no, sinó que vagi molt més enllà i ens plantegi propostes polítiques, no?, des del punt de vista no del civisme, només, sinó, com deia, de la generació de comunitat, de no deixar ningú sol, no?, en els episodis de màxima calor que tindrem aquest estiu, i de buscar alternatives perquè això, doncs, les persones en piscina privada també contribueixin a la generació d'aquesta comunitat que tant falta ens fa a la ciutat.
1: Queden 5-7 minuts i tres persones m'heu demanat una tercera ronda, que estaré encantada de donar, però intentem... Sí. Comences tu, Ari.
3: És que agafo el guant totalment del Ramon, i és que tot això que plasmava en principi ja està aprovat, i quan dic que ja està aprovat és que la CUP a l'inici d'aquest mandat va ser la primera de les mocions, juntament amb una altra també d'esport, va portar, i era l'ampliació de la temporada de les piscines, ampliació i retard, o sigui, entenent que cada cop tenim més onades i que la calor arriba abans i se'n va més tard, i també es posava sobre la taula... Bueno, per començar, sí, també es posarà sobre la taula l'obertura en onades de calor, així com crear altres fórmules dintre dels clubs privats que tenen piscina per fer una xarxa encara més gran. Què va passar? El govern va aprovar aquesta moció, almenys la primera part, la part dels clubs la va treure, i no ho va aprovar, però teníem aquesta part aprovada, i ara ja fa 3 anys d'això, i el que se'ns va contestar va ser que no era financerament possible, o no era, com es diu, no em surt el nom, no era financerament sostenible, i que per tant no ho farien. I creiem que s'ha perdut llavors una oportunitat de fer amb menys, no?, una cosa que realment té més impacte per la ciutadania en matèria de piscines.
1: Alfredo.
4: Sí, no, jo volia fer un comentari perquè vaig ser testimoni d'un episodi d'aquests que es va tenir que tancar un vas a la piscina d'aquí del bar central, i no va ser precisament per el retus viral aquest que es va fer, que efectivament va passar a piscines de tot Espanya. No va ser el cas, perquè era un nano, no tenia 5 anyets, vull dir que... I jo veia la desesperació dels responsables de la piscina, perquè immediatament han de tancar el vas, no sé quantes hores tenen que reciclar tota l'aigua, i bueno, clar, tot això és un perjudici econòmic que bueno, que per el promotor, bueno, directament també per l'Ajuntament, perquè té que cobrir a vegades, pues, els dèficits, no? Vull dir que es deia, al final és un tema de civisme, un tema d'educació de les persones, vull dir, i lamentablement jo vaig ser testimoni de molts episodis i de parlar amb usuaris que estaven cansats de veure baralles, de gent que es la feia fora de la piscina, gent que no respectava res, vull dir, que ni respectava ni els carrils que estaven previstos per la natació dels escolars, vull dir, i clar, i tot això va més enllà del que pugui fer una administració, vull dir, aquí hi ha un problema gros de civisme. Espero que ara, amb la nova concessió, que s'hi posaran les piles també en aquesta qüestió, i la gent podrà anar-se a banyar amb tranquil·litat en família, que és el que realment tots volem.
1: Eloi.
2: Molt breument, primer per la part de la moció, no? Els conceptes que estàvem parlant ara de les obertures i això, que es va fer l'estudi, no? I de fet hem ampliat el que és l'horari dintre del propi dia, no? De la jornada, l'hem ampliat i hem valorat i hem ampliat algun dia molt puntualment dintre del que és la unitat de la temporada, perquè s'havia valorat l'opció de parlar dels caps de setmana de juny, però això té dificultats a nivell de gestió de l'aigua, d'usos també, perquè en alguna vegada, recordo, en algun moment al setembre vam fer obertura, vam allargar la temporada, evidentment assumint el cost i tot és igual, perquè consideram que era necessari, i després ens vam trobar que els usos, no, les dinàmiques familiars a partir de l'inici del curs escolar o fins que no acaba el curs escolar i els partits, perquè a més moltes famílies, doncs, estan vinculades a activitats esportives o culturals, i els caps de setmana, doncs, no tenen encara aquell temps lliure per gaudir de les piscines. Bueno, s'ha valorat i, evidentment, també, doncs, aquí hi ha un tema de costos important, i només una miqueta per puntualitzar, jo crec que posar alguna xifra també, quan parla... Perdó. Quan parlàvem dels abonaments...
1: Tranquil, veu aigua.
2: Que vaig ràpid perquè s'acaba el temps.
1: No, home, no, tranquil.
2: Ja està, Jordi. Pobre. Ai, perdoneu. Quan parlàvem dels abonaments, no?, d'aquests dos col·lectius en concret, dels majors de 65 anys, pensionistes i persones amb alguna discapacitat, estem parlant de l'abonament de temporada, que passa de 58 en 86 a 64 en 81, i estem parlant de 3 mesos de temporada d'ús diari de la piscina. O el grup de família, no?, en el cas més extens de família que tenim aquí contemplat, que és una parella amb 5 fills o més, 184 per tota la temporada. O sigui, creiem que són preus que, bueno, que sí, evidentment a tots ens costa, no?, quan hem de pagar qualsevol cosa, doncs ens hem de rascar la butxaca, però bueno, hem intentat mantenir i assumim, com deia també abans el company que assumim més del 50% del cost del servei, perquè pensem que és una inversió necessària. I ja et dic, en el futur, amb més informació econòmica, amb més informació d'usos, perquè també estem lligant molt el compte d'explotació als abonaments. Clar, un gimnàs et permet un abonament molt més gran perquè hi ha una rotació. En principi, les piscines, la gent que hi va, l'usuari, no? Hi va passar moltes més hores. Tu tens un aforament molt limitat i no pots tenir 1.000 usuaris a un dia, no? Com un gimnàs, que hi ha molta rotació. Per tant, això també limita, a vegades dificulta, doncs, aquesta gestió o aquesta quantitat d'ingressos. Però, bueno, mirarem de millorar.
1: Jordi, 30 segons.
5: Sí, per això et deia que totalment... Cert que és molt difícil. És molt difícil trobar la mesura. En tot cas, ens agradaria posar l'accent en un punt que ha sortit abans, i és que quan depengui de nosaltres, nosaltres sí que canviarem el marc legal per fer possible ordenances que permetin bonificar a la gent que sigui de Sant Cugat i així es prioritzar també d'aquesta manera a la gent de casa.
1: Bé, doncs no tenim temps per més. Moltes gràcies a tots per haver vingut avui. La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades amb Carme Revert.
5: Moltes gràcies. Gràcies.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 90.

0: Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Florir. Les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
2: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
3: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes que treuen una flor i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. I aquella vella tan
2: trepella es deia Maia. I un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
3: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes en flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
2: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
3: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina. I aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra. És a dir, no té cap relació amb gèneres. És un terme estrictament científic. Però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
2: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
3: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per a una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
2: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. la fenologia.
3: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
2: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
3: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
2: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
3: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
2: Anemòfiles? Això què vol dir?
3: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I per tant és el moment que es manifesta doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
2: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
4: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
3: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa. I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells polvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre d'on està el ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada.
5: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
3: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona.
0: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UAS, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
7: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros, solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
6: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions que ha fet a BTV.
8: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
6: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.
9: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 10 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Cal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista el dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: Al Connectats parlarem dels refugis climàtics i de l'augment en un 31% als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem amb el conseller delegat d'Acció Climàtica, Guille López. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el pla de sanitat per distribuir preservatius gratuïtament als joves i l'incivisme i les conseqüències que trobem quan tot això arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Xavi Calm, entrenador de futbol. Continuarem amb gastronomia per descobrir un dels restaurants que triomfa a Sant Cugat, el Xivarri, i acabarem amb cultura per parlar de Sant Cugat com a campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, estudiants, professors i investigadors del campus de l'UPC de Terrassa disposen a partir d'ara d'una nova eina per formar-se amb la mateixa tecnologia que utilitzen els professionals a les grans empreses energètiques. Ha sigut possible gràcies a la sessió que han fet Typhoon HIL i ABB a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. És un equipament tecnològic punter per a estudis de seguretat elèctrica valorat en 100.000 euros. La sessió enforteix la transparència de coneixement entre el món acadèmic i l'industrial i també dona resposta a la manca de tècnics competents per desenvolupar treballs d'alta enginyeria en el món de l'electrificació, molt buscats per les empreses. Tot plegat en un context de canvi en el que l'electrificació guanya terreny amb les bateries d'emmagatzematge, les renovables, la integració a la xarxa de distribució, l'increment dels data center i l'ús de la intel·ligència artificial i les xarxes socials. Aquest equip de darrera generació permet passar de la teoria abstracta a la realitat de la indústria i, d'entre altres funcions, ajuda els estudiants a aprendre i comprendre com protegir les xarxes elèctriques abans que es produeixi una avaria.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La criminalitat ha repuntat un 5% a Sabadell en els primers mesos del 2026. Un augment que principalment s'explica per l'increment de l'anomenada criminalitat convencional, és a dir, els delictes menys greus. Així ho ha assenyalat el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández.
3: Que és la que ens puja en 145 delictes més. I què és això? Doncs són els delictes més lleus des del punt de vista penal. Estem parlant de les injúries, de la receptació, de l'accés de velocitat penal amb el cotxe, de conduir sense permís, de la desobediència o els atemptats a l'agents de l'autoritat, per tant, que estan dintre de l'àmbit penal, però que són els delictes lleus.
2: Entre les dades positives que constata l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, hi ha un descens del 33% i del 35% dels delictes contra la llibertat sexual i de tràfic de drogues.
0: Gràcies, Júlia. Abandonem el Vallès momentàniament. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Güera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes, així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubica les parades mentre s'habilita tota la resta.
5: Segueixin puguem treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. Que això és la, sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
4: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar.
5: Operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i, per tant, s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
6: Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
5: De Llefià intentarem.
4: Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. A partir de les 7 de la tarda, la capsa es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Birch, en Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari de centralització especialitzat valorant la feina dels artistes. A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyetamont, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltatges i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió total de gairebé 3,9 milions d'euros. Segons expliquen des de l'Ajuntament en un comunicat, l'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicle. A més, aquest pla dona continuïtat al treball iniciat els darrers anys per planificar les actuacions de manteniment de manera objectiva. En el cas dels asfaltatges, les prioritats s'han definit a partir d'un estudi tècnic de l'estat del paviment del municipi. Aquest mapa de desperfectes permet identificar els trams amb més deficiències i programar les intervencions de forma ordenada. A les urbanitzacions, el pla inclou la renovació d'asfalt i voreres dels sectors del Aerosols A, B, C i D, Can Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s'han d'afegir també les actuacions que s'han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l'accessibilitat, ordenar millor els recorreguts i fer més amable la mobilitat quotidiana.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Els testimonis recollits coincideixen en una idea. La fe no apareix tant com una tradició heretada, sinó com una resposta a inquietuds personals. L'Helena Codina, de 29 anys, tampoc havia tingut contacte amb la religió fins fa aproximadament un any. Va ser arran de la seva relació de parella, però assegura que el procés ha acabat sent profundament personal. En una societat marcada per les presses, l'estrès i la hiperconnexió, assegura que la fe li aporta una serenitat que no trobava en altres àmbits de la seva vida. No tots els joves que formen part de la comunitat han descobert la religió recentment. Alguns hi han crescut, però expliquen que també han hagut de fer un procés personal per convertir-la en una opció pròpia.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
11: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també, per primer cop, comerços com a microrefugis. Per conèixer més detalls, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. De tot plegat, en volem parlar amb Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Què tal? Bona tarda, com està?
2: Bona tarda, molt bé.
1: En primer lloc, parlem sovint de calor, però vostè insisteix molt en parlar que és un risc estructural. En quin punt ens trobem ara mateix en aquest entorn metropolità de Barcelona?
2: Doncs ho estem veient els últims estius i aquests últims dies fins i tot també, no? Les onades de calor són cada vegada més freqüents i tenen una durada més llarga. Malauradament, ja fa molts anys que els científics ens alerten, no?, de que això pot succeir i que succeiria fruit del canvi climàtic, i la realitat així ho està constatant. Al final, aquestes onades de calor no és només un factor ambiental, sinó que estem veient molt clarament que té una afectació en salut, sobretot en les persones més vulnerables.
1: Dèiem que hi havia doncs, pràcticament 500.000 de persones, que no és poc, especialment vulnerables. On es concentren i també per què?
2: Doncs des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
1: Uh-huh. Aquest any, com dèiem, s'ampliaran fins a un 31% més els refugis climàtics. Com es traduirà aquesta xifra en aquests 36 municipis de l'entorn metropolità?
2: Doncs són, en total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis, que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada, que també molt important, no estiguin vinculats, no, a tenir que fer un consum com podria ser anar al cine o anar a un centre comercial.
1: Clar. En el cas dels parcs, entenc que... Què és el que entenem per refugi climàtic? És a dir, són aquells espais on hi hagi una font o quins elements s'han de tenir perquè es pugui considerar com a refugi climàtic, com a tal?
2: Doncs bona pregunta. Amb els parcs el que fem és fer una monitorització de la temperatura i de les condicions del parc, perquè és veritat que en certs moments, en certa intensitat de sol, i si no es donen les condicions adequades, de que hi hagi prou verdor, prou densitat de plantes, doncs pot ser que un parc no sigui el lloc adequat. El que hem vist és que els parcs metropolitans i els parcs municipals funcionen com a refugis climàtics precisament si tenen accés a l'aigua i es garanteix aquesta densitat de vegetació, fet que per

0: alimentària, la de refugi climàtic, i el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
1: Sí, no, acabi, perdoni.
0: No, i amb la novetat aquest any també de que complementem aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics amb el que diem microrefugis, i és que hem animat a les diferents botigues, al comerç local, a participar d'aquesta xarxa.
1: Justament és el que anava a preguntar-li ara. Sí, sí. Com participen aquests comerços? És a dir, està oberta i ja es poden apuntar, o com serà això?
0: La veritat és que molts comerços ja fan aquesta funció de suport i d'acompanyament a la ciutadania, especialment quan doncs, un dels seus clients doncs, arriba sufocat o marejat al seu comerç. El que fem amb incorporant-los de forma formal a la xarxa de refugis climàtics és, per una banda, visibilitzar, és a dir, a les botigues, a l'entrada hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capil·laritat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, i alhora sí que requerim uns certs mínims per tal de que el comerci es pugui incorporar. Que estigui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
1: Els teniu quantificats, el nombre de comerços? De moment, o sigui, entenc que això està obert encara al període perquè la gent s'hi pugui apuntar, no cada comerciant o cada establiment en definitiva, però estan quantificats més o menys ara de quants tindríem o...?
0: Sí, exacte. Fem una crida a tots els comerços que s'hi vulguin adherir, que contactin amb l'àrea metropolitana de Barcelona per tal de fer-ho, o amb el seu ajuntament. En aquesta primera edició que els hem incorporat seran 50 comerços dels diferents municipis que s'incorporaran.
1: Crec que aquesta fórmula pot créixer de cara al futur. Entenc que aquest any funciona com una mena de prova pilot, no? És el primer que es posa en marxa.
0: Sí, la intenció és exacta. Al final, en definitiva, el que estem fent és un canvi de paradigma, i ho estem veient tant amb la xarxa de refugis climàtics com aquest acompanyament per part dels comerços, o estem veient, per exemple, amb les escoles. Venim d'un context pre-crisi climàtica en el que a nivell metropolità, les infraestructures, els espais públics els habilitaven sobretot per lluitar contra el fred, però amb aquest augment de les temperatures dels últims anys el que hem de canviar és fer una sistemàtica, uns usos més adaptats a la calor. La intenció és que com a àrea metropolitana i també per part dels municipis puguem acompanyar davant d'aquests reptes a tota la ciutadania.
1: Per poder consultar tots aquests espais, com ho podem fer? És a dir, una persona que estigui a casa i digui, mira, fa molta calor, no puc suportar-lo més, necessito anar a un refugi climàtic. Tot això, com ho pot consultar, com pot apropar-se fins a un d'aquests espais que hi haurà?
0: Doncs a través dels ajuntaments i l'àrea metropolitana es pot consultar la ubicació dels refugis. També hem impulsat una campanya de comunicació per donar-los a conèixer, i molt important també, treballem amb un conveni amb el Servei de Teleassistència a la Diputació de Barcelona per tal de que, sobretot, persones grans a les quals ja es fa un acompanyament telefònic, doncs, quan hi ha una onada de calor, se'ls informi dels riscos que suposa, de com han d'actuar i quin és el refugi que tenen més a prop del seu domicili per tal de, si es troben en una situació extrema, poder anar-hi.
1: Em volíem preguntar-li també, senyor López, ja que tenim aquí, quines són les intervencions més efectives per tal de reduir la temperatura? És a dir, quines també, doncs, a banda d'aquesta xarxa de refugis climàtics que doncs, impulseu des de l'AMB, quines altres també, doncs, no sé si obres o podríem dir millores a l'espai públic també s'impulsen des de l'ens supramunicipal per tal de millorar la confortabilitat entre la que cap, evidentment, a les ciutats?
0: Sí, doncs davant d'aquest nou context cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha

0: dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com l'asfaltat, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural, no? I cal reduir la quantitat d'asfalt que fem servir en el nostre urbanisme perquè ens redueix aquest efecte de calor i també perquè permet que l'aigua dreni molt més cap a les capes freàtiques. I després l'altre gran vector on s'ha d'actuar és la rehabilitació dels habitatges. Hem de fer uns habitatges que estiguin molt més aïllats, que aïllats alhora que ventilats, de forma que no haguem de fer un gran consum energètic per climatitzar-los. És a dir, la xarxa metropolitana de refugis climàtics és una xarxa, un servei d'emergència, però el que hem de fer és moure'ns cap a unes ciutats i uns municipis més adaptats a aquesta nova realitat.
1: En aquest sentit, quines decisions que s'haurien de prendre encara no s'han pres o què és el que caldria fer de cara al futur i preveient doncs, que aquesta situació encara anirà més, no? Acabem de deixar enrere un mes de maig especialment calorós dels de rècord, podríem dir, que s'han registrat en els últims anys. En aquest sentit, doncs això ja, amb aquesta pregunta voldria acabar. Què hem de fer a les ciutats i als municipis, en definitiva, per preparar-nos davant d'aquest escenari, també?
0: Bueno, la nostra responsabilitat, tant ciutadana com administracions, és treballar tant en la mitigació, que és la reducció de les emissions, per tal de que reduïm la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i reduïm aquest efecte d'increment de les temperatures, que malauradament les previsions és que podem arribar fins a un increment de fins a més 4 graus respecte a la fase preindustrial, i l'altra és l'adaptació, el que ja comentàvem, adaptar-nos a aquesta nova realitat amb la perspectiva de que siguem capaços de revertir-la, però que mentre no la revertim, doncs ens afecti el mínim possible i sobretot que afecti el mínim possible a les persones més vulnerables o que tenen menys capacitat, sobretot econòmica, per poder-hi actuar.
1: Doncs hem parlat amb Guille López, és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i molt bona tarda.
0: Molt bona tarda i molt

0: Arribant a 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda. Manel, bona tarda. Doncs anem a saludar l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà, i m'imagino que sí, que el tenim a l'estudi de Castellà. Òscar, bona tarda.
1: Doncs sí.
0: Sí, no?
1: Bona tarda, estic aquí. Sí,
0: al peu del canó.
1: Al peu del canó.
0: Al peu del canó. Molt bé. No tenim encara
2: confirmació. Molt bona tarda.
0: Ai, Manel, què tal? Mira que bé. Això de canviar de dia t'ha despistat una mica o què?
2: Sí, la veritat és que sí, ja m'ho entenc ja. Us han anat a veure, heu anat a veure el Papa o no?
0: No. Jo faig com aquell que deia que el Papa vingui a veure'ns aquí.
2: I estava dient als companys que si ve a casa meva encara li convidaria a prendre un cafè. O sigui que...
0: Sí, de veritat?
2: Sí.
0: Sí? Tens curiositat?
2: Pues encantat d'estar-hi aquí els dimecres, perquè jo normalment vinc els dijous.
0: Sí. No?
2: Però molt de gust d'estar-hi aquí.
0: Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el nostre tertulià del Prat, el saludem i l'incorporem a la tertúlia. El Manel ha introduït el Papa com qui no vol la cosa. Evidentment no és tema de tertúlia d'avui, perquè ahir vam estar parlant de l'Església, de les dones, del Papa i de tot aquest... tinglado que s'ha muntat en aquesta visita que fa a l'estat espanyol. I no sé si és que voleu compartir alguna reflexió sobre tot el que està passant aquests dies, però molt ràpid.
2: Home, que és significatiu que estem en un país laic, no? I que realment, perquè vingui un líder espiritual, es munti la que es munta, no? Però bueno, la veritat és que no ningú va a missa, o va molt poca gent a missa, no? I ningú practica la religió, però mireu la quantitat de gent que està en els carrers i en qualsevol moviment que fa aquest senyor. O sigui que realment alguna cosa té que tindre o algun...
0: Sí, no ens quadren els números, no? No ens quadren els números. Òscar, vols fer una reflexió sobre el tema?
1: Sí, jo penso que els populismes, doncs, tots són molt benvinguts per una majoria. No m'atreviria a qualificar aquesta majoria perquè no m'escau, però, vaja, jo, doncs, que no sóc massa catòlic, no és que no estigui catòlic.
0: Ja,
1: que no
0: ja, ja,
1: catòlic,
0: que és diferent, és diferent.
1: És que
0: diferent.
1: No sóc massa, doncs, prefereixo no opinar perquè diria coses que segurament no agradarien a molta gent.
0: Molt bé. Saludem el Pedro Ezcurra, periodista i directiu de l'Associació Esportiva Prat.
3: No, res, Pedro. Res.
0: No,
3: hola, com esteu?
0: Com estàs, com esteu? Pedro? Molt bé.
3: Mira, pues, tarda, que estava dormint la siesta.
0: Home, i tant despertat.
3: M'ha passat l'hora, m'ha despertat el vostre col·lega de Ràdio Prat i veig que ha sigut l'Esprit Sant el que encara fa que pugui estar en via compromès i en via dormit. Però això és bona senyal, no?
0: Home, i tant. I tant.
3: I de què esteu parlant?
0: No, jo ara us estava donant la possibilitat que féssiu una única i breu reflexió sobre tot el tema de la visita del Papa. Lliurement, abans d'entrar en matèria, molt ràpid.
3: Sí, home, bueno, per això és matèria per 4 dies. Però, bueno, un minut. Home, jo vull, mira, jo sóc un ateu, però jo crec en tot, eh? I no crec en res. Però bueno, però avui he vist un rato abans de dinar, com a bon riberenc del Llobregat, jo sempre des de casa veig la muntanya i de ben petit, abans de la guerra ja anàvem en Romeria, a Montserrat, i jo recordo fins als 15 anys pues que Montserrat era una cosa obligatòria, els pagesos portaven els melons d'ofrena a la Mare de Déu, i després, bueno, llavors tots creiem, no?, perquè no creure era impossible, perquè ens havien... I en canvi avui he vist una cosa que és preciosa, que us recomano.
0: Quina?
3: És el cant de la com se diu, la Salve Regina,
0: sí,
3: per l'Escolania, i després de Virolai per l'Escolania.
0: Home, no m'estranya, amb tot això t'has quedat, com dirien els castellans, traspuesto, no? I...
3: No, no, però ha sigut preciós, jo us ho recomano.
0: Ja, ja, no, i tant, ja ho sé.
3: És d'una bellesa, independentment del papa, com si m'ho hagués encantat a mi, no? Però jo us ho recomano, sobretot, a l'escolania, a l'ambient. I clar, tots creiem en la Mare de Déu, encara que siguem ateus, perquè jo la veig cada dia a la muntanya i vaig amb llina 40-50 vegades.
0: Clar que sí, però mireu avui... Mira... Digues, Manel, vinga.
2: Que estàs, que el Prat, no teniu gaires muntanyes, al Prat, eh?
3: No, però el riu...
0: A l'esquena, passa... sí.
3: No, però és que el riu, que és el que marca tot el... Des de Castellar de Nuc, passa per Monistrol, per baix, i no para fins a arribar al Prat. I clar, jo visc al Prat i quan aixeco... I visc en un àtic, i quan m'aixeco al matí, el primer que veig és Montserrat.
0: Clar.
3: I a part que, té, que per mi té un record... Vamos, una altra cosa és el tema religiós i bueno, això és un altre tema molt llarg, però jo aquesta imatge d'avui...
0: T'ha recordat coses, sí.
3: No, i que la recomano des del punt de vista artístic, eh?
0: Ja. Avui parlarem de qüestions més terrenals, no? Com per exemple aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat que està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïtament als joves d'entre 16 i 22 anys. Això a partir de 2027, a on? A les farmàcies. De quina manera? Doncs presentant només el DNI. Quin és l'objectiu? Doncs eliminar les possibles barreres econòmiques que es puguin trobar i també reforçar la prevenció. Quina és la lectura que feu vosaltres? Vinga, ràpid.
2: El papa no estaria d'acord. El papa segur que no estaria d'acord.
0: Ho sabem, però clar, això és una tertúlia ciutadana.
2: Però us dic una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt, molt interessant. Hasta cert punt, us puc dir una anècdota que vaig viure no fa gaire temps, en el que estava a les urgències de l'Hospital de Badalona, no? I van entrar una parella, un noi i una noia que no tindrien més enllà de 15-16 anys, no?, a demanar la pastilla del dia després,
0: sí,
2: no? Que me'n sembla bé, o sigui, almenys van tindre la precaució, no?, ja que no van tindre el preservatiu a mà, no?, d'anar-hi a urgències a demanar aquesta pastilla per no complicar-se la vida. Con la qual, si regalem preservatius, segurament posarem barrera algo que històricament tots tenim una edat i tot ens passat per amics que en un moment donat la vida li ha canviat per un mal moment o per una calentura, no? I per desgràcia, no? Que tinguem fills està molt bé, però que els tinguem quan els toca tindre,
0: quan toca.
2: No quan en un dia de festa,
0: per un accident,
2: quan hi ha borratxos,
0: sí,
2: i tot, exactament, per un accident, no? Uh-huh. Tot el que sigui preveure aquestes coses crec que serà sempre positiu.
0: I quina és la reflexió que fas tu, Òscar?
1: Pues bé, jo tinc una sana enveja, perquè quan jo tenia aquestes edats,
0: no.
1: Doncs, vaja, la cosa estava molt amagada, i si algú havia de comprar un preservatiu, doncs li feia molta vergonya.
0: Era pecat, llavors, no?
2: Tenies que anar-te a dos municipis més enllà.
1: Exacte.
2: Sí, sí.
1: O, vaja, jo que vivia llavors a la Barcelona, doncs havia d'anar a la Barceloneta a comprar-los perquè allà no en coneixia ningú. Vivia a Sant Andreu, o sigui que no hi havia manera que em coneguessin. I, vaja, jo penso que està molt bé aquesta mida perquè, vaja, el que m'ha fet gràcia és el que ha dit el meu contertulià, d'un moment dolent. No, el moment és bo, són les conseqüències dolentes.
0: És veritat.
2: Bueno,
1: conyes a part, de veritat que crec que... El que m'agradaria és que s'estengués a més edats. No, aviam, no a la meva ja, però més edats, perquè penso que seria una cosa de que beneficiaria. Encara que reconec també que el clero hi estaria en contra, però bueno, aquests que fotin el que vulguin, aquests no els hi cal preservatius, no? Perquè els que són célibes, vull dir, no els hi cal, no en fan servir d'això. Vaja, a part dels pederastes, que també els recomanaria que ho deixessin de ser.
0: Ja.
1: Bé, la veritat és que em sembla molt bé, crec que és una mida interessant i que consciència, sobretot els homes, els nois, en aquest cas, doncs de que s'han de posar un preservatiu. Perquè que es veu que està molt de moda de negar-se a molts xicots de posar-se preservatiu. bueno, no passa res, no, i clar, sí que pot passar, eh? Per almenys que sigui aquell moment bo i prou.
0: Nois i noies, tothom.
1: Nois i noies, no, sí. Evidentment que sí, però diu que hi ha nois que es neguen a posar-se'l, perquè clar, és millor fer-ho, això que dirien a pelo, no?
2: Sí, sí,
1: a pèl.
2: Sí, sí.
1: Però clar,
2: despreciant els problemes.
1: Es despreciant els problemes, clar. Per tant, em sembla una mida excel·lent i penso que, vaja, hauríem de... així com el dos papes enrere va prohibir que certs llocs africans doncs haguessin preservatius, vaja, cosa que a mi em sembla retrògrada del tot. Vull dir, digna d'un jutjat de guàrdia, perquè aquests senyors van fer que hi haguessin moltes malalties, moltes morts i fills no desitjats. I per mi això sí que és un crim.
0: Ja. Pedro, què n'opines tu sobre aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat?
3: Si tu has la paraula, ho diu, això que ho tramita el Ministeri de Sanitat, no?
0: Clar.
3: I això, home, veig que els meus col·legues ho lliguen molt al tema de la penetració i de quedar-te embarassat. Jo em penso que el tema és un tema de profilaxi sanitària. O sigui, si parles amb els urològs i els si parles del precisament dels problemes d'infeccions amb nois i noies de 16 a 22 anys, veuràs que el tema no és un tema de penetració o de no penetració, és de molt més complicat i molt més popular, no? Per això els urològs, si parles amb ells, et diuen què és el que està passant amb aquest segment de població.
0: Sí.
3: I llavors, clar, aquí això requereix després molta medicació i suposo que el Ministeri de Sanitat ha considerat que és més econòmic regalar els preservatius que no després tenir que receptar per la Seguretat Social tant, perquè el problema són les infeccions, el problema són les malalties, les transmissions, les pràctiques sexuals, que no té res a veure això amb el que estem parlant, és un tema sanitari, i el que s'ha de fer és agafar-ho des del punt de vista sanitari. I, per tant, si això fos la solució, que ho és, en certa manera, val. El que cal és informar bé a la gent i a les noies i als nois pues, les dificultats que es poden trobar si no tenen higiene i respecte a la possibilitat de contagiar uns als altres quan no hi ha respecte a l'altre, no? Les infeccions estan per aquí, i això tota la vida. Quan van venir els americans aquí, no tenien por a la sífilis perquè tenien la penicilina. Ara, com que no es mor ningú d'una malaltia venària, però en canvi els urologs us podrien dir la quantitat de contagis que hi ha, tant d'úter com de laringe, i això la sanitat ho està pagant.
0: Clar,
3: suposo que van per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, perquè a més, és inevitable, dir que es tracta un problema també de falta d'educació sexual, perquè a més cada vegada som més joves quan comencen a tenir aquestes relacions.
3: Clar.
0: I segurament no són conscients dels riscos, que precisament és una de les qüestions que ha canviat socialment entre aquesta franja d'edat, la percepció del risc, el canvi també que hi ha hagut en els hàbits sexuals, no? La manera de practicar,
3: clar,
0: de relacionar-se. Però això també parla de o bé de la poca efectivitat de les campanyes que s'hagin pogut fer en quant a prevenció, no?
3: Sí, d'acord.
2: Sí,
3: és un tema sanitari. Com una,
2: sí, sí.
3: Amb el Covid vam tenir que regalar quasi bé mascaretes, doncs ara doncs, això està proliferant molt i sobretot amb aquest segment de població, d'aquestes edats, 13, 12, 13, fins als 22, 23. Però que clar, és que els hi falta cultura sexual,
0: clar.
3: És normal.
2: Sí, sí, sí. Des de luego, sí, crec que si regalessin a les edats que ens fiquem nosaltres els preservatius també a nosaltres, a la millor ens caducarien dintre de la cartera. Però per lo de més, és normal que sigui així, eh?
1: Això serà vostè.
2: No. Jo no dic res. Però sí que estic d'acord amb els companys que al final és una qüestió que ara mateix, no sé, socialment, no sé, la liberalització de la sexualitat o la banalització de la sexualitat fa que hi hagin molts tipus de contactes, molts, molt més abans que almenys quan era jo jove, no? que jo recordi, i la veritat és que preveure tot no solament embarassos no desitjats, sinó enfermetats venèries o inclús sida, etc, crec que és una mesura molt interessant, sobretot pensant en el col·lapse de la sanitat pública, perquè aquestes persones quan es contagien, doncs al final col·lapsen a la sanitat, i això ens acaba perjudicant a tots, con lo qual la mesura aquesta, no, tot, benvinguda sigui,
3: perdona,
2: ben aprovada.
3: A tots no, el sector farmacèutic mai surt perjudicat, eh?
2: No, aquests ho tenen tot ben agafat.
3: Sí, aquests sí. No perden mai.
2: Aquests no perden mai, no, la veritat és que no.
0: Bé, doncs estem en una situació, com marquen les estadístiques i els informes anuals de l'Agència de Salut Pública, tant a Catalunya com a l'Estat, de l'increment d'aquestes infeccions de transmissió sexual, que també hem de dir que des de l'àmbit sanitari sí que s'han preocupat de difondre de manera pedagògica a través de sessions que es fan als instituts, no? Vull dir que informació se'n dona. Una altra cosa és que un estigui atent el dia que se li fa la sessió, no? Per saber què és la clamídia, què és la gonorrea, la sífilis i totes aquestes infeccions que després es troben. I és que aquesta tendència ha anat a l'alça. O sigui que en algun moment s'ha de intentar posar remei. I paral·lelament a Catalunya, referent a aquesta qüestió, la Generalitat va presentar, no fa gaire, perquè també ho vam tractar aquí a la tertúlia, un nou model d'atenció precisament de les ITS, d'aquestes infeccions de transmissió sexual, a partir ja dels 12 anys. És a dir, jovenets, jovenetes, que diria que encara estan amb el pediatre, pràcticament, o no sé si estan a cavall en el moment de fer el pas ja al metge. És en aquest moment, quan a partir d'aquesta edat, que també se'ls començarà a prestar atenció en aquest tema. Per tant, una bona iniciativa,
2: no? En quant a educació, suposo que parles, no, Carme? En quant a educació dintre de les col·legis, no? A donar-li formació.
0: No. Això té a veure amb el model sanitari, eh? A Catalunya.
2: Ah, vale, el model sanitari.
0: Bé, no sé si teniu alguna altra reflexió sobre el tema. Potser hauríem de recuperar aquella campanya del Poncelo Ponteló, no? Que va ser molt efectiva en el seu moment. Va tenir una certa gràcia i va tenir la seva importància. Si us sembla, canviem de tema i parlem d'una qüestió esportiva, però que en el fons és política, com tot, no? Parlem d'aquest Mundial de Futbol, perquè s'estan donant una sèrie de situacions que m'agradaria saber com les valoreu vosaltres. I és que, suposo que ja ho sabeu, hi ha una selecció, la de l'Iran, que doncs està rebent un tracte, podríem dir que discriminatori respecte a la resta de seleccions, perquè és una selecció que haurà de jugar els seus partits als Estats Units, però els Estats Units només concedirà els visats pels dies de partit. És una situació que jo no sé si algú en un altre mundial s'havia produït, però quan parlem d'esport també parlem de política, i aquí estem veient doncs una qüestió flagrant, no?
2: Certament, i separar les dues coses és gairebé impossible, des del moment que el futbol, la veritat és que belluga el món, la veritat és que és aquesta, o sigui, és l'únic esport global del món, o sigui, Hi ha molts esports, però estan molt repartits o molt centralitzats en segons quins països, no? Però el futbol és el que aglutina tot, no? I aleshores, el fet de que estigui absolutament polititzat té tot el sentit del món, aunque no el comparteixo, però és veritat. O sigui, realment estem parlant de dos països que estan en guerra, que s'estan matant entre ells en tot el que poden, no? I puc entendre, no compartir-ho, però sí entendre, no?, les reticències que pot tindre, sobretot de cara a l'electorat nord-americà, al deixar entrar una selecció d'un país que en aquest moment està sent el seu enemic, teòricament, aunque són els americans el que van començar aquest xivarri, no? Però ho puc entendre, el que passa que no el comparteixo. Jo suposo que al final tindran que fer-ho perquè mou molts diners, i jo suposo que la UEFA al final posarà seny i aquests jugadors de l'equip iraní podran jugar. Podran jugar els partits que li corresponen, però justos per després expulsar-los del país.
0: Però, clar, és que la FIFA el que fa, i també és una cosa que us volia preguntar, que quin paper penseu vosaltres que hauria de fer la FIFA en tot això? I ells s'expulsen de sobre les puces dient que ells no tenen res a veure amb les qüestions d'immigració i de visats, que això és cosa del país. Però, clar, ells sí que s'encarreguen de l'organització d'un Mundial que es disputa en tres països diferents. Doncs si saps que tens un problema, mira d'arreglar-ho, no?
2: Sí. Òscar. Se l'han trobat de cop.
1: Bé, jo penso que en un cas així, jo, si fos un d'aquests països, em negaria anar-hi, francament. Perquè hi vas amb tots els drets, igual que els altres, o penso que això és una hipocresia total. Clar que, partint de la base de que qui mana als Estats Units, que és el senyor Trump, evidentment, qualsevol cosa és possible. Però, i com m'ha dit el meu company, la política i el futbol és impossible separar-ho. Tot és política. El futbol és política. I el futbol són diners. No ens oblidem de que hi ha una economia al darrere i al davant del futbol que fa que moltes coses doncs es miri cap a un altre costat per tal de que el negoci vagi funcionant. Però repeteixo, jo en aquest cas d'aquests països em negaria, quan m'estan bombardejant que jo tingui que anar a jugar amb el meu enemic en el camp d'un enemic meu.
2: I matant a la meva gent, eh? I matant a la meva gent, sí.
1: Exacte, vull dir, francament, vull dir, em sembla que una cosa és l'esport i l'altra és la dignitat humana.
0: Pedro.
4: Hola.
0: Quina és la teva versió respecte d'aquesta situació?
4: Jo sóc un gran aficionat al futbol, que m'ho passo bé, en veient partits. Ahir mateix, aquesta hora, una mica més tard, vaig jugar a Almeria-Castellón, que us recomano que li hagués futbol, perquè va ser un espectacle divertidíssim. Bon partit de futbol, no?
0: Qui va guanyar?
4: Què passaria? Va guanyar al final, va guanyar l'Almeria, amb molts jugadors que havien estat amb l'Espanyol. Però va ser un partit de futbol preciós en quant a gols, emocions, divertiment, en fi, el que m'agrada del futbol, no? Ara, què passaria si el Campionat del Món l'haguessin organitzat a l'Iran? I anirien els americans? Si hagués estat previst que el Campionat del Món el feien a l'Iran, què hauria passat? El problema no és que Estats Units no doni visats. El problema estarà que si Estats Units dona visats i, per desgràcia, arriben a la final un país enemic amb la selecció americana, el més possible és que anessin a parar tots a Guantánamo, no? Que els declararia terroristes.
2: Només tenim que recordar aquell partit d'Inglaterra contra Argentina quan
0: les Malvines.
2: No? Sí que va ser un escàndol, no? O sigui, al final la política pues l'ho entén absolutament tot.
4: El problema no és que et deixin entrar, el problema és que després et deixin sortir segons el color de la cara o de quin país siguis. Clar. Jo no aniria tranquil, no, per no entrar. És per arribar a casa i tornar,
0: Penseu
4: perquè
0: una cosa.
4: Perquè avui Estats Units està en mans d'un boig i tot pot passar, eh?
0: Ja. Penseu que aquestes dues seleccions, l'Iran i els Estats Units, es podrien trobar en els 700 de final, si queden segons, cadascú del seu grup. Llavors, jo no sé la FIFA què farà. No sé on aniran a jugar.
2: Sortirien al camp.
0: clar.
2: Sortirien al camp
4: que vinguin a jugar,
2: amb fusells.
4: Que vinguin a jugar aquí al Prat, al camp del Corn, al camp de l'Espanyol, i ja està, i ho arreglem tot, home.
0: Home, i també hi ha un altre cas, no només el de la selecció que parlem, sinó també d'un àrbitre somalí que l'han vinculat presumptament a organització terrorista i que el van tenir 11 hores a l'aeroport de Miami interrogant-lo i a última hora li van dir: senyor, vostè aquí no entra. Va girar cua, va marxar, però a més és que la FIFA no ha dit ni asa ni bèstia. Ha dit, doncs aquest senyor no podrà arbitrar.
4: Mireu el que li ha passat al Zapatero. Mireu el que li ha passat al Zapatero per no aixecar-se a saludar la bandera. O sigui, què passaria al pobre que fotés un gol als Estats Units i li fes perdre el campionat del món, no? Aquest no surt, no surt dels Estats Units, segur.
2: El corredor de la muerte, sí, sí, està claríssim.
4: Clar.
2: Sí, sí.
0: Està la cosa calenteta, però penseu una cosa, és que hem vist Jocs Olímpics on Rússia ha competit, els seus esportistes han competit sota bandera olímpica, distingint entre la situació política i la situació dels esportistes. Eurovisió, aquest certamen de música del continent europeu, la que també s'ha creat amb el tema de la participació d'Israel. Vull dir, la política al final la trobem a tot arreu.
2: A tot arreu.
0: El que passa és que, clar, qui gestiona totes aquestes convocatòries, aquestes iniciatives, aquestes actuacions, també han de tenir una mica de vista a l'hora de fer el que fan, perquè segurament que haurien pogut trobar solucions tant per aquest àrbitre somalí, que haurà de marxar a casa decepcionat perquè no ha pogut complir el somni de la seva vida, el millor àrbitre d'Àfrica, del continent africà, que no podrà debutar en un mundial.
4: Pensa que el futbol són peles, no? Són diners.
0: Sí,
4: i els
2: diners,
4: homes,
2: diners.
4: I els 4 o 5 milionaris més rics del món, tots viuen als Estats Units. Per tant, no cal dir què passarà si tu t'enfrentes amb un equip i, per desgràcia, pues et toca jugar amb els Estats Units. Pues et poden posar represàlies als àrbits, a les famílies, als entrenadors. Les dies, pues, tindrà uns dies...
0: Esperem que no, Pedro, que no arribem a aquesta, aquesta situació.
4: Mira com va tot.
0: Ho deixem aquí i esperem poder gaudir del Mundial tranquil·lament, no?
1: Una vegada embafat de pilota, us dic adeu a tots plegats i que ho passem tots un bon estiu.
0: Gràcies, igualment. Adeu als tres, que vagi bé.
5: Estàs ben assegurat? La vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
7: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
6: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
7: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
6: Aquest estiu canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
10: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics.
11: A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
12: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
11: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
13: Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del Júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs de moment no hi ha massa complicacions en general. A la xarxa viària podem destacar certa lentitud, intensitat, al tram de Barberà del Vallès en autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també a la lateral d'aquesta autopista, és a dir, la B30, a la zona, en aquest cas, de Cerdanyola, on sí hi ha un quilòmetre d'aturades en sentit nord. A la C58, també, lentitud en retencions entre Montcada i Torrebaró, com sempre, d'entrada a la capital catalana, i força lentitud, alguna aturada a la C17, a Parets del Vallès, també en sentit Barcelona. A les dues rondes de Barcelona, de moment el trànsit va fent. Hi ha punts d'intensitat, estones de lentitud, però com dèiem, ara com ara, sense grans cues o retencions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La Premier League anglesa és segurament la lliga més important del món en tots els àmbits. Al seu darrere està la Championship, la segona categoria, que està al nivell de moltes primeres lligues d'altres països. El castellarenc Xavi Calm porta diverses temporades entrenant allà. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Birmingham, Queen's Park Rangers o Leicester han estat les banquetes per on ha passat en els últims anys com a tècnic assistent. Les últimes dues aventures amb Martí Cifuentes. Allà on ha passat ha deixat empremta. Xavi Calm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I ara de vacances des de fa uns mesos, no? Després d'aquesta aventura al Leicester.
2: Sí, bueno, ja sabem com va aquest món, no? A vegades doncs, hi ha molta feina i a vegades... doncs estàs de vacances forçades més llargues, estem en aquest moment esperant una mica el que passa.
1: Perquè com ha anat aquesta temporada? Perquè vosaltres vau sortir a mitja temporada de Leicester, un equip que venia d'ascendir de la Premier. Aquell famós equip quan el Claudio Ranieri, no, va guanyar el títol de Lliga després d'ascendir, i que aquest any, després d'estar amb vosaltres, ha tornat a baixar a la First Division. O sigui...
2: Sí, un any complicat. Vam arribar una mica tard en pretemporada, ja portaven ells un parell de setmanes, i bé, va ser doncs, un inici mega complicat. Hi havia molts casos de jugadors doncs, que volien sortir. No és tan fàcil aquesta situació. Van sortir bastants i vam poder doncs, incorporar gent només cedida per un tema de Financial Fair Play, i bé, la temporada doncs, va ser bastant irregular, estàvem doncs, a mitja taula, l'objectiu era estar doncs, un pèl més amunt, i van decidir doncs, de fer aquest canvi, i bueno, al final, doncs, a vegades els canvis van bé malament, en aquest cas...
1: En aquest cas no gaire.
2: No va sortir tan bé, però bueno, el futbol ja sabem que és bastant complex.
1: Al final és el que deies, no? Un equip que venia de jugar 7 o 8 temporades seguides a la Premier, clar, amb jugadors d'un perfil que després no volen jugar a la Championship, que és la segona divisió anglesa, i el canvi és... pot semblar que no, però el canvi aquest és molt bèstia al final de jugadors, i us trobeu amb això, no? Que...
2: Sí, a més, en un any de Mundial, no? Teníem bastants jugadors internacionals, seleccions importants, Ghana, Dinamarca, Escòcia... difícil que et convoquin quan jugues a segona divisió. Les circumstàncies d'aquest any eren complicades i és el que ens vam trobar.
1: I a més en un país com Anglaterra, no? Anglaterra, el bressol del futbol, no? Com és allà el futbol? Perquè ja es veu, no? Que home, jo crec personalment que és la lliga més potent del món a primer nivell, però la Championship tampoc és fàcil.
2: No, la Championship és complicadíssima. El tema del ritme és totalment diferent a Espanya, diferent a Itàlia. És un ritme doncs, que no tens temps de pensar, no? Sempre que parlem amb jugadors que venen de lligues europees, et diuen doncs, que el canvi és que no tenen temps de pensar, no tenen espai, sempre tenen pressions... És molt físic, no? I bé, al final, el futbol anglès, la diferència més gran és aquesta, no? Que el ritme és tan alt i l'acció és tan vibrant doncs, que no tens pauses. I al final, a vegades he tingut alguna visita d'amics que venen amb les parelles o que venen amb els pares i et diuen que no havien estat mai en un espectacle així, no? És totalment diferent. És com si anessis a veure... doncs, no ho sé, és el circ a veure un espectacle,
1: perquè allò, Showtime, no? Aquell dels Lakers.
2: Sí, i al final també ells viuen el futbol, no sé si és pel tema del clima o de les opcions que tens, no? Aquí tenim moltes opcions a fer, de lleure, de cap de setmana tu pots triar a fer mil coses, no? Allà, doncs, bueno, com que plou bastant, mal temps, tens dues opcions, no? O tres. Et quedes a casa, vas al pub o vas al futbol. I llavors la gent que va al futbol va amb tota la família, surt de casa a les 10 del matí, torna a les 7 de la tarda, els partits són sempre en hores molt bones, no hi ha 9 del vespre, 10, això res.
1: Això ajuda,
2: és tot 12:30, 3 i 5, no? És una religió.
1: Parlava ara del temps. Tu t'has arribat a acostumar a aquest temps? Perquè, clar, vens d'un clima més càlid, de sol, un clima de sol, sí, per dir-ho.
2: Bueno, complicat, complicat. El que passa que, bueno, al final t'abrigues i saps que et mullaràs cada dia, quasi cada dia. A part, el tema no és la pluja, és la pluja, el vent i el fred, tot combinat, és un somni, no? Però sí que és veritat que a Londres, per exemple, vaig notar que era un pèl menys greu.
1: Menys agressiu,
2: tot, no? La part del centre d'Anglaterra és més complicada.
1: Mm, clar, perquè has estat a Londres, has estat a Birmingham i ara a Leicester.
2: Sí, a Leicester.
1: Déu-n'hi-do, també quina ciutat. També tu venies del Hammarby, venies, sí, de Suècia, sí, o sigui que el temps suposo que una mica milloraria, no?
2: Sí, la veritat és que Suècia, clar, fa moltíssim fred, però la diferència per mi és que a Suècia, si t'abrigues bé i vas...
1: Ja saps el que hi ha, no? Ja.
2: Sí, i si t'abrigues, al final el fred es passa, no? Anglaterra és és bastant més humit i ja pots abrigar que...
1: Cala molt més.
2: Sí.
1: Com dèiem, això, has passat pel futbol internacional i futbol nacional. Amb quina quedes? Perquè ja has conegut tres lligues diferents.
2: Bueno, cada una té les seves coses, no? Jo crec que el futbol aquí a Espanya és més... potser és més tàctic, potser és més... jo t'espero a veure què fas, jo proposo això, després canvio, allà potser és molt més emocional tot, no? Aquí es marca un gol i s'està ja intentant defensar aquest gol, intentar que passin poques coses. Allà quan es marca un gol és com si s'obrís una olla a pressió, no? I després ja el que ha marcat vol marcar més perquè vol aprofitar el moment, el que ha rebut vol reaccionar, la gent és bastant diferent. Però bueno, cada lloc té la seva gràcia i l'important és acumular experiències i conèixer diferents cultures.
1: Una cosa que sobta molt, que a mi m'ha sobtat molt, de fet, seguint-te tots aquests anys, és el nivell, no?, de la Championship. Tu has entrenat a tres equips allà, o quatre, i els fitxatges, per exemple, no? Fitxatges de 10, 15 milions d'euros, algo que aquí a primera divisió és fins i tot difícil de veure, perquè no trobes un Alavés, per dir alguna cosa, un Elche, no. Gastant-se 15 milions d'euros ja estan a primera divisió, i allà a segona passa, no? És...
2: Sí, ara hem vist casos de que han fitxat jugadors de primera divisió d'aquí per anar a Championship, a segona, sí, sí, anglesa, no? Els recursos econòmics són molt diferents, el repartiment de drets televisius molt diferents...
1: La gestió
2: final,
1: dels clubs,
2: la gestió
1: també,
2: del club, potser. Els propietaris...
1: Els propietaris.
2: I, a més, també, com que tenen molt múscul econòmic, els propietaris, i no poden invertir-ho tot en l'equip, doncs el que fan és invertir-ho en infraestructura, ciutats esportives, acadèmies, i es fa, bueno, te'n vas allà i tots els equips de Championship tenen ciutats esportives que potser aquí
1: no es
2: deixant,
1: somiar, no?
2: Deixant a part els equips top, doncs és inimaginable.
1: En el teu cas has estat entrenador també, has estat en aquestes aventures com a entrenador assistent, però també has entrenat com a entrenador al Cornellà, a l'Atlètic Balears, un Cornellà que va jugar fins i tot la promoció, sí, per ascendir a segona divisió. Com és estar, tenint la teva personalitat, el teu estil, com és estar a l'ombra d'un altre entrenador, que en aquest cas el Martí Cifuentes, que és amb qui has compartit més aventures?
2: Bueno, de fet, jo quan acabo l'etapa de futbol base, d'acadèmia, ell és el que em truca per anar al Rubí, a tercera divisió, a ajudar-lo, no? I va ser el salt meu de futbol base a futbol ja amateur o professional, o semiprofessional. I ens vam compenetrar molt bé, bueno, ens coneixíem, no tenim rols molt separats, sinó que ho fem tot entre tots dos, treballem molt a gust i després, per un tema de que ell no va tenir cap oferta en una temporada determinada, doncs ens vam separar, però vam quedar una mica que ens tornaríem a trobar, no? Llavors ell se'n va anar a Suècia, va fer la seva carrera a Suècia i jo em vaig quedar aquí, passant per Cornellà, Balears, bueno, i ens vam tornar a trobar després, no? Que cada rol té les seves coses bones i coses dolentes, no? El que sí que ara, cada vegada, el primer entrenador cada vegada engloba o té més responsabilitats que no tenen tant a veure amb el camp, no? O sigui, té moltes tasques, no? Perquè el futbol ara ja és doncs, un món ja, doncs, que has d'estar per moltes coses, no? I en aquest cas, doncs bueno, el segon entrenador es dedica una mica més a el que seria el dia a dia.
1: Quina feina t'agrada més? De primer o de segon entrenador? Com gaudeixes més? Com...
2: Totes dues tenen coses bones i coses dolentes. Actualment, doncs, de segon entrenador amb el Martí, en aquest cas, estic molt còmode, no? Perquè no em sento ni que no tinc pes, ni em sento, doncs, d'una manera que estic incòmode, sinó que estic còmode, de moment, doncs, m'agrada aquest rol. I a més també, doncs, em permet centrar-me potser en coses que m'agraden una mica més que totes les responsabilitats que ara mateix un primer entrenador té.
1: De fet, una d'aquestes feines, no, de segon entrenador, jo destacaré ara que no s'escolta ningú, al Birmingham, quan portaves a l'equip sub-21,
2: sí.
1: És que tu ets un dels pares, ara diràs que no, però tu ets un dels pares de Jude Bellingham. O sigui, va ser un dels descobridors, jo recordo. Sí. Que ho havien parlat en aquell moment. No perdis la corda d'aquest nano que... I al final aquí el tenim, no? Al Madrid.
2: Bueno, més que ser un pare, en aquell moment el propietari o el director esportiu del Birmingham era un propietat xinesa, no? I ell volia portar un entrenador perquè el Jude Bellingham, doncs, millorés i pogués fer un salt al futbol professional, no? I bueno, va triar a mi, no? Però bueno, jo amb ell vaig estar un mes en el sub-23. Després ell i els dos vam pujar al primer equip i allà ja, òbviament, el vaig ajudar amb el que vaig poder i bueno, va ser una experiència molt, molt, molt, molt, molt, molt important per mi, molt, molt gratificant, i ell doncs encara, clar, la recorda i també
1: de
2: fa il·lusió.
1: De fet, us va veure fa poc, no? Sí. Vas penjar unes fotos, sí, a xarxes, sí, socials, sí. Encara allà...
2: Sí, perquè el vaig anar a veure... No és fàcil, no?, tenir contacte amb aquests jugadors, tenen mil coses, tampoc... no tenim, òbviament, contacte diari, no?, però sí que vaig anar a veure un dia aquí al Princesa Sofia, que teníem partit de la selecció, i em va dir, el dia que vulguis, vine a Madrid... que em faria gràcia, i bueno, jo vaig anar a veure-ho ara, aprofitant que puc anar a veure partits i entrenaments i tinc més temps lliure.
1: Perquè què fa un entrenador quan no entrena?
2: Doncs quan no entrena, un entrenador intenta primer estar molt al dia de tot el que passa en el món del futbol, veure molts partits, posar ordre a tot el model de joc, a com entrenar el model de joc, amb coses que han sortit bé, amb coses que han sortit malament, intentar eliminar el que no ha funcionat, desenvolupar coses que sí que han funcionat i posar-te una mica a punt pel següent repte, no? També, doncs, mirar jugadors, tenim...
1: No pots perdre, no? Clar, estar al tanto, clar, i al dia de...
2: Tenir uns llistats, al final també no és que puguis triar tots els jugadors en un club, però bueno, sempre que et demanin opinió, doncs tu puguis dir, m'agrada aquest tipus de jugador, dono aquests noms, després veurem si la direcció esportiva estarà d'acord o no, però bueno, el Martí ens dividim una mica a la feina i anem fent per la nostra banda esperant, doncs, quan ho puguem dur a terme.
1: I aquesta és la pregunta del milió. Llavors, quines expectatives teniu de cara a la pròxima temporada?
2: Bueno, de moment nosaltres el que estem fent és preparar-nos per el que arribi. Ens agradaria un projecte, doncs, que ens il·lusionés, que hi hagués bona sintonia, doncs, amb tot el director esportiu, amb tota la propietat, que sigui un projecte, doncs, engrescador. I de moment estem esperant. Sempre arriben algunes informacions, algunes coses, de moment només escoltant, valorant, Bueno, veurem què passa. A vegades hi ha moltes coses i no n'hi ha cap que acabi sortint, i a vegades no n'hi ha cap, i de cop, com va passar l'any passat, de cop surt i has de córrer. I...
1: Aquest any que us deixin treballar amb una mica més de temps per fer-ho,
2: bueno,
1: poder-ho fer.
2: Nosaltres les maletes sempre estan a punt, per, tant per anar com per tornar, perquè l'entrenador sempre ha de tenir les maletes...
1: Sempre és el culpable, per lo bo i per lo dolent.
2: Això sí.
1: És el que passa. Doncs Xavi Calm, entrenador de futbol, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres aquí al Connectat. I molta sort, i esperem veure't aviat en un altre equip, sigui a Anglaterra, sigui aquí a Espanya, on sigui, però veure't en un equip top, com fins ara.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
1: Però vosaltres veníeu del sector?
0: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys amb una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Catering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
1: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
0: Totalment.
1: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
0: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Chi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs això, qui ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar, doncs un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri. Nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim dos serveis, que són el de dijous i divendres.
1: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
0: No, la proposta sempre és carta.
1: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada? Com
0: és una carta de platets a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. Pot haver-hi des d'una vidriera a la planxa, unes cruïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
1: I carta de vins.
0: Carta de vins.
1: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
0: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que hi ha tot arreu, que al final el que passa moltes vegades és que tots els establiments acabem tenint el mateix. Llavors intentem buscar producte no tan referenciat o conegut, direm, no? Sortir-nos una miqueta del marc habitual. Vam començar amb una carta de 16 referències, ara tenim unes 40. Sí que és veritat que nosaltres estem tenim una estructura en quant a espai molt petita, no tenim magatzem, llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
1: Com és el client de Xivarri?
0: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
1: No, ni famílies.
0: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i

0: i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, pues, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
1: Mm-hmm. Parlem del producte. M'imagino que és de proximitat, no?
0: Hi ha una miqueta de tot.
1: Hi ha una mica de tot?
0: Sí, col·laborem.
1: Però sí que treballeu amb alguns proveïdors de la ciutat.
0: Col·laborem des de, amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també, pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses.
1: Mm-hmm.
0: Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
1: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Xivarri?
0: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soassado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar, perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client
1: visual,
0: o al comensal,
1: no?
0: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
1: Són aquests dos plats els que penseu que també representa millor la vostra identitat, o no?
0: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen toc asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
1: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
0: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser durant els 6 primers mesos, tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar perquè el Xivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules, són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per
1: terrassa?
0: Dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
1: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Xivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic al carrer Major. Mm-hmm. Mateix.
0: Sí, sí.
1: Allà ja tens diverses propostes.
0: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix, sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors, quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Xivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
1: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant un negoci?
0: Sí que és veritat així. Que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra, l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat, per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs, ens ha anat molt bé.
1: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Xivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
0: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
1: Creixen i ampliant...
0: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, doncs això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
1: Gaudint.
0: Gaudint sempre.
1: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Per acompanyar-nos. I res, èxits, els heu recollit a continuar
0: sumant. Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies per tot.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
3: Hola, amics. Soc Valentí Fradera i la cançó que us volia demanar és el Highway to Hell del CDC, perquè és la millor cançó de la història del rock, senzillament.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que van pensar és era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat d'establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic. No?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Mm-hmm. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí.
0: Amb quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent. No?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial, no? Però això es fa no des de la docència, no?, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos dies, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions.
2: Pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí i que no hi ha, jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir i de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, efectivament, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra, és a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota de la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament, ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa, no? És a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien? No hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball amb laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no?, treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no?, d'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú. Després, una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no?, una altra part del matí, que pugin al campanar, i a partir del campanar hi ha mapes, no?, puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no?, barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no?, cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no?, els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No, són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè DICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no?, que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no?, perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no?, l'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia, agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no?, per primera vegada es troben davant la, dic, mira, això intenteu llegir, no?, i veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text. Doncs, bueno, es desperta, potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi, i bueno, i és important.
2: Sí, és important sobretot la capacitat d'observació, és la mirada diferent, no? Llavors després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat, i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no?, però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular, a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó, per exemple, sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant. A més, tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè, clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no?, llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: Això és la pregunta. Això sempre, sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així, és normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la, la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes... prejudicis entorn a l'arqueologia són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant
3: sí,
2: una misèria.
3: Sí, els veiem allà en aquells sons, eh? Sí, excavant sí. I traient,
2: sí, sí.
3: Traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no? De la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clitxés, eh? Però, bueno, és la part d'aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no? Del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no? que perquè tot això al final és, no és per generar un coneixement elitista, no? Sinó que això ha de tenir una funció pues, social d'ajudar la gent a prendre consciència, no? Del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
3: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, bueno. Però vaja, jo penso que molt...
3: Alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no, no.
3: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, no, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal, i tots aquests projectes pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es dona l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no? de poder venir i fer visites, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini, també. Sí.
3: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, sí, més coses més d'innovació, també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo soc professora, no tinc un càrrec, diguem-ne, decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no? En la universitat, jo penso que Sant Cugat, en l'àmbit de la cultura i el patrimoni, és un soci clau, que es vol, a més, per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això, jo per això li deixava parlar l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic, sé que les té, però que necessita els seus temps, o sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també... i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament de vegades, no, fins que es qualla, no, tots aquests projectes pues, necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no, d'alguna manera més referent, no, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
3: Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
3: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
2: Sí,
3: aquest
2: sí.
3: Any encara s'ha de fer?
2: Encara, sí, aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol. I qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat, el que es farà cada dia, i bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
3: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

doncs ja ho sabeu, aquí teniu una altra proposta que us deixem des del Connectats, a aquells que us agradi l'arqueologia, per poder participar en aquest campus que està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, ja sabeu, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: 101.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Tornar a casa, viure una vida somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Doncs seguim aquí en el Saló del Còmic, Còmic Barcelona. M'agrada dir Saló del Còmic, em dona com un toc més antiguillo, no? Més retro. Què tal, Víctor Calderón?
2: Molt bé, Pedro Vicente Roblet. Avui tenim un convidat molt especial que volíem xerrar amb ell també de fa temps, que és en Josep Homs. Hola, Homs.
3: Hola.
2: Conegut per Homs, tot i que Josep Homs porta treballant al còmic molt de temps. Has treballat pel mercat americà, pel mercat franco-belga també. Ens han arribat moltes obres traduïdes teves. També has exportat moltes obres. I volíem comentar el teu últim treball, que és el Diablo y Coral, que és, si no m'equivoco, la teva primera obra com a autor complet.
3: Sí, com a obra llarga, com a obra llarga, sí. És veritat que jo ja havia escrit a vegades, doncs, no sé, petites històries per llibres col·lectius, o fins i tot a l'època, el 2000 crec que va ser, que Norma va treure un especial del CIMOC, que es deia CIMOC Extra 2000, on pretenia justament renovar una mica, treballar amb joves emergents d'aquell moment, ja han passat 26 anys, i bueno, van proposar a molts autors de per aquí nacionals fer petites històries que després es poguessin convertir en àlbum i això, i allà pues, també vaig... Era un moment en què jo escrivia més, però sí que és cert que després, un cop vaig començar a treballar d'una forma més professional al mercat americà i després a l'europeu, vaig començar a treballar amb guionistes, em vaig acomodar a la faceta just del dibuix, em vaig donar compte de la complicació que és realment escriure una bona història i mantenir un ritme i una tensió i tot això, i no vaig tornar a sentir la necessitat d'escriure. Això va ser més fruit de diverses circumstàncies que es van donar i que em vaig trobar amb la necessitat d'escriure un llibre per donar més temps. Estem encara treballant en l'últim tomo d'així, i això justament al ser l'últim és un fregat una mica més complicat d'escriure, i el Cidru també estava amb molta feina, i així va sorgir una mica la idea de fer alguna cosa pel meu compte i així donar-li una mica més de temps al Cidru per escriure.
1: I què t'agrada més, treballar tu sol, treballar amb algú que et guiï?
3: Bueno,
1: com et sents més còmode?
3: He de dir que de les dues maneres, perquè és cert, hi ha autors i tinc amics i tinc col·legues que un cop han provat l'experiència d'escriure, no sé, igual tenen més vocació d'escriptors i de cop i volta ja no es veuen treballant, no anava a dir a les ordres, però no és a les ordres, és amb un guionista,
2: amb col·laboració
3: d'un guionista, perquè senten la llibertat de creativa. El que passa és que jo, si tinc una història que em sedueix, que m'agrada, i la sort que he tingut també sobretot amb el Cidru, així, que és que ell és molt, molt permeable a les idees o a les propostes que jo pugui fer. Per tant, no, el que hem fet amb Xi no és un treball guionista-dibuixant, sinó que és una cosa així. Exacte, llavors hi ha moltes coses que jo després refaig o faig seqüències noves, li ensenyo, on ell li agraden, les retoquem, treballem molt així. Per tant, m'hi sento còmode també. Però és cert que per mi és més la sensació de retornar a aquell xaval que començava a dibuixar i que tens com tot el terreny per explorar, que ara amb el dibuix ja no és tan així. Sempre dic, no?, que sempre cada llibre que fas, cada pàgina que fas, progresses una mica més i et fas una mica millor, però cada vegada el saltet és més petit, perquè... És evident, tens més coneixements, però en canvi amb l'escriptura ara em trobo com al principi de tot i com molt de terreny per recórrer, i la veritat és que em ve de gust.
2: Això et motiva a pensar altres històries? O...
3: Sí, de fet ja ho estic fent, ja estic treballant amb altres guions.
2: Ara et preguntarem, això és la pregunta que deixem al final, no? En què estàs treballant ara? Parlant del Diablo y el Coral, que publica Norma Editorial, tenim nosaltres som dos a l'equip de Bufacanyes i el meu company és l'espera en sinopsis, així que li demanaré que em faci un petit resum de què es pot trobar la gent perquè sàpiga una mica de quin tipus d'història estem parlant.
1: Pues trobem una noia que treballa en un circ, treballa com de futuròloga, podríem dir, d'aquestes pitonisses. Sí, d'aquestes pitonisses amb la bola de cristall i això. I que justament ella pot veure el diable. I té una relació amb el diable molt divertida. Com si fos el seu germà gran, per dir-ho d'alguna manera. No? No un pare, però sí com el germà gran, que una mica cabron. I a partir d'aquí tu vas descobrint per què ella veu el diable, què està passant, quin és el seu origen, perquè el seu pare és una ameba assegut en una cadira de rodes, i tot el que va succeint després, arrel de que vas descobrint a poc a poc el que va passant. Això és fàcil i senzill.
2: Sí, sense molts spoilers, crec que bé, és una història molt xula, també amb uns personatges com molt icònics. I d'on va sorgir aquesta idea? No sé si és una cosa que tenies ja pensada de fa temps o...
3: No, em venia de gust, és a dir, jo, amb la meva poca experiència, jo les vegades que he escrit ho faig des de dos punts de partida, bé sigui els personatges o bé sigui un concepte, una idea. Tens una idea d'algú que pot passar i de cop i volta, doncs, busques els personatges que t'ajudaran a construir aquella història. En aquest cas és més aviat al revés. Tenia la idea d'aquests dos personatges que estan obligats, dos personatges antagonistes que estan obligats a una convivència involuntària, i a partir d'aquests dos personatges vaig començar a construir el quan, el on, els personatges secundaris i tot el que m'ajudava a construir la història i a portar-la cap allà on volia jo.
1: I per què esculls Praga?
3: Bueno, la veritat és que abans d'escollir no ho sembla tant, però un cop ho vaig decidir em sembla molt evident, perquè és una ciutat com de conte, és com de... sembla... Si has d'explicar una llegenda o no, les brumes aquestes que té, el tipus d'edificació, a més la ciutat està molt vinculada amb el dimoni, hi ha moltes llegendes, i de fet surten en el llibre, hi havia alguna més que no m'ha capigut, però sí que vaig trobar que hi havia com... té aquest punt misteriós que funcionava molt bé.
1: A l'hora de documentar-te amb el tema, perquè... una mica d'espoiler, apareix Golem, el judaïsme i tal, et vas documentar per saber com era bé la llegenda del Golem i tot això, per poder introduir a la història?
3: Sí, clar, vaig llegir. El que passa és que si he hagut de fer trampa, l'he fet. No és un llibre històric, no estic explicant... De fet, la història és un context. El fet de que tampoc és cap spoiler que sigui just abans d'esclatar la Segona Guerra Mundial no és casual. I tens un personatge que és jueu, pues això ajuda a generar una tensió, per més que no sigui una història de nazis i que no sigui una, però ajuda a crear aquesta sensació d'inseguretat, i el fet de que el dimoni estigui a Praga també li donava cert sentit, no?, que el món estigui mig boig en aquell moment, perquè el diable està fora i d'alguna manera...
1: L'infern estigués controlat.
3: Sí, com que ja emana alguna cosa i això fa... I llavors, clar, buscava un període que em servís, que igual si l'escriguis ara podria servir perfectament a dia d'avui, no?, perquè en el moment que ho vaig escriure no estava Trump com està ni teníem tots els problemes que tenim ara.
2: Sí, de fet, bueno, Praga, jo crec que hi vaig anar just l'any passat, l'estiu passat, i és com Europa antiga, no?, i acompanya molt bé, crec, la història, perquè és això, és com un escenari, això, que representa molt bé, i l'ambient que crees també amb aquesta història crec que s'acompanya molt bé amb la ciutat. També, parlant una mica d'ambient, també hi ha algunes escenes que són a l'infern, no?, i també volia parlar una mica, ja endinsant-nos una mica en els elements gràfics del còmic, amb el color, que em va sobtar molt també. Hi ha com aquests, com podríem dir, espurnes de color, diguéssim, hi ha com uns verds, dins de la història relacionats també amb això més esotèric, i també a les escenes de l'infern també m'agrada molt també com tractaves el color. No sé si de quina manera treballes tu amb el color. Sempre ens agrada molt parlar amb coloristes, perquè hi ha alguns que treballen directament amb una paleta de color concreta, o que van a mida que avança la història aquesta paleta va canviant.
3: Bueno, en el meu cas, el color jo crec que sempre ha sigut una faceta molt important de la meva feina. Hi ha altres col·legues o companys que s'han centrat més en el que és la part del dibuix i veuen el color com una cosa secundària, o treballen amb colorista, però jo durant molt de temps també vaig fer d'il·lustrador abans de posar-me amb el còmic, per qüestió alimentícia, perquè més, bueno, en aquella època hi havia, ara hi ha menys feina d'això, vies i coses, però en aquell moment hi havia feina, publicitat, premsa, portades, i això sí que t'obligava, la il·lustració t'obliga a narrar amb una sola imatge, i el color t'ajuda a reforçar les sensacions que tu vols transmetre al lector o a qui sigui. Aleshores, jo és una cosa que l'he tingut com sempre molt integrada. Aleshores no sabria dir-te, no hi ha una reflexió molt bèstia. Sí que és cert que, per exemple, en l'infern, el que a mi venia de gust és mostrar una atmosfera quasi respirable. Per això hi ha aquestes partícules que tu dius, que és com si fos dens, no? Com que et cansessis només d'estar allà.
2: Hi ha molts personatges, també, potser, no? És com que agobia una mica, perquè...
1: És com aquesta sala de premsa, no?
2: Sí, és així amb molta gent. També relacionat amb això, no? Com és aquesta història, com, que és com autocomplet, com l'has treballat? A mi potser el color suposo que és el que es deixa per al final, però no ho sé, t'ho volia preguntar. Sí. Primer, no sé si vas escriure la història sencera, has dit que vas començar una mica amb els personatges, no sé si primer vas definir els personatges a nivell gràfic i d'aquí va anar a créixer la història, o vas fer més... clàssic, que normalment es treballa primer el guió, il·lustració i color i entintat.
3: Sí, a veure, en aquest cas, jo com que no sóc guionista tècnic i no necessito ser-ho en el sentit de l'escriptura, parlo, no?
2: Sí.
3: I aleshores no tenia cap sentit per mi escriure un guió on... Vinyeta 1, trobem els personatges, no sé què, i llavors el que vaig fer novel·lar-lo, com si fos un relat. I jo després del relat passo directament a l'storyboard, perquè jo ja... Aquesta part, sí. la part d'escriure és nova, però l'altra part ja la controlo, no? Llavors sí. No necessito fer-ho. I el que sí que era important era poder escriure alguna cosa que pogués llegir la meva editora,
2: ja, també.
3: Abans
2: sí,
3: de posar-me a dibuixar. Però un cop vaig fer aquesta sinopsis novel·lada, ja vaig començar com a dibuixar i a acabar de matisar, doncs, segons quins diàlegs, segons quines escenes, a vegades doncs, canviar un parell de pàgines, afegeixo un parell de pàgines aquí, o això ho poso abans, aquest tipus de retocs, jo vaig fer amb el dibuix. A mesura que sí. Ja vaig començar a dibuixar, ja vaig començar a trobar doncs, aquestes coses que no acabaven de funcionar en el text, i que el llenguatge del còmic doncs, és diferent que el de novel·la, no? Llavors és com fer una adaptació, com si de cop i volta hagués de fer una adaptació d'una novel·la sí. Més curta, però...
1: Una de les coses que més ens ha agradat és el disseny dels dos personatges principals.
3: Sí.
1: Perquè... A mi, a més, amb aquesta portada, que és una mica com mi vecino Totoro, que podria ser així, el disseny del Diable, que és una mena com un bufón sodomasoquista, per dir-ho així, de com està dissenyat, amb aquell somriure, però en el moment, és que em sembla fascinant, en el moment que quan parla amb Coral o es comunica amb ella, veus un punt de soc el Diable i te la fotré, però tinc complicitat amb tu, no? Això et va costar molt aconseguir-ho, arribar a aquest punt? Ja, perquè això fins i tot afecta guió i afecta a l'hora de dibuixar.
3: No, en realitat és que era quasi... Era obligatori fer-ho així, perquè, clar, de partida un té moltes opcions de dibuixar o de dissenyar el dimoni. És un personatge prou conegut i de més. Aleshores, sí que tenia clar que volia fer un dimoni clàssic, vermell, amb banyes, cua i tot això, però no volia fer un dimoni massa terrible o pervers o grotesc o cruel, perquè llavors seria molt difícil que un personatge que jo vull que sigui llest, com és la Coral i de més, es deixés enganyar per un dimoni, perquè ella estaria sempre a la defensiva. Llavors justament el dimoni ha de mostrar aquesta mena de complicitat,
1: sí,
3: aquí per fer-li baixar la guàrdia.
1: Em ve al cap la dita que sempre m'ha dit mi mare, que sabe más el diablo por viejo que por diablo, no? I ja em recordo de tot això.
3: I, bueno, a partir d'aquí el disseny, ja et dic, va ser buscar un disseny que em servís una mica com de sàtir més que de dimoni terrible.
1: Amb una mirada un punto David Bowie, fins
3: sí,
1: i tot.
3: Sí, bueno, és que clar, després hi ha aquests aspectes que això sí que ho he trobat, que com a guionista hi ha recursos narratius, com també els textos, la tipografia d'ell o la tipografia d'ella, que són diferents. Llavors, si això em servia per si ell agafen possessió a una altra cosa, i llavors pots veure quan està parlant el posseït o quan està parlant el dimoni des de dintre. No sé, i això dels ulls també, perquè de cop i volta si veus un posseït que té un ull de cada color, doncs saps que és el... Llavors són coses que de vegades, sobretot això del text o algunes explicacions que es donen, que de cop i volta faig servir un estil de dibuix com més dibuixat en blanc i negre,
2: sí,
3: com
2: sí.
3: més
2: un
3: cartoon...
2: Esbol, sí.
3: Això de vegades és difícil que un guionista t'ho apliqui a una història, perquè ell no està pensant en aquests aspectes narratius, no? Això és més... Llavors, amb això sí que trobo que quan ets tu el guionista és més senzill trobar coses d'aquestes i divertir-te fent invents, una mica d'utilitzar el llenguatge del còmic en si, no?
2: Sí, no, realment fa servir com diferents recursos gràfics, a part de l'ús del color, i això que aquestes parts crec que és quan expliques sobre una possessió també, i s'explica com si fos un dibuix, com un esbós, no? Que ens va agradar molt també. Sí, com un croquis de... Com es...
3: Sí. Ja, clar.
2: Això també et volia preguntar, perquè ara estaves dient el tema de retolació també, que el tema de la tipografia, i no sé si per tu a l'hora de treballar a temps complet si ha sigut molt exigent amb tu mateix, perquè realment crec que és un còmic que es veu que té molt de detall, està treballant molt al detall, i clar, nosaltres que també som artistes, tot i fer música i algunes altres coses, però quan fas un treball amb tu mateix i no comptes amb l'opinió d'algú altre, potser sí que et demanes potser massa i no saps quan acabar, no? Quan donar-ho per fet. Et va costar molt això? Has sigut molt autoexigent o més o menys ha sortit tot així de manera més natural?
3: Pues crec que en realitat no. De fet, crec que hi ha una mena de circuit del cap a la mà que flueix més quan tu has escrit la història, perquè ja la tens, mentre que quan tu treballes amb el guió d'un altre, primer vols agradar.

0: Ja visualitzo quan vaig escrivint i em vaig fent una idea i em resulta molt més fans, i crec que la lectura també és més directa que en segons quins altres llibres que escriu una altra persona, perquè hi ha dos caps que estan treballant, mentre que aquí només és un, i és com si tu expliques una història o si tu has d'explicar una història que t'han explicat i tu vols explicar-la bé com l'ha explicat l'altre, però potser no... Saps?
1: Sempre pot faltar alguna cosa.
0: Està treballant d'una manera diferent. Mentre que, i llavors, jo trobo que a nivell d'autoexigència, jo volia trobar un resultat que resultés visualment agradable
1: i potent,
0: i que tingués una mica aquesta sensació de conte, de llegenda. Sí. Llavors, a diferència d'altres feines que he fet, que són més de tinta, molta massa de negre, molt de tallet i el color de fondo, diguem-ne, o darrere de la tinta, aquí el color està una mica per damunt. Més. I bueno, és més aquí on vaig jo, no?, a trobar el resultat que a mi m'interessa, però no sóc tan puntillista de pues aquesta mà o aquest... Hi ha vegades que, bueno, passes la pàgina següent i dius, bueno, igual podia haver-me estat 20 minuts més, però també podia haver-me estat mitja hora més. No, és que també podia haver-me estat 40 minuts més i fins i tot 2 hores més. Llavors, més o menys intento saber parar.
1: I també a nivell de guió, cada capítol comença amb un títol. Hi ha un dibuix que és com un gravat, que està molt xulo, gires la pàgina i et trobes una frase d'un autor conegut. Per què prens aquesta decisió? Per reforçar, d'alguna manera, fer un petit pròleg ja escrit de cada capítol?
0: Mira, això sorgeix una mica al revés, sorgeix a posteriori. Perquè lo dels capítols no, lo dels capítols ho tenia clar, perquè m'ajudava a diferenciar. A més, hi ha com dos etapes molt clares, o sigui, fins a la meitat és ella amb flashbacks recuperant aquella part perduda de la seva memòria i de més, i a partir que les peces ja encaixen i ella descobreix tot el seu passat familiar, etc. A partir d'aquí la història ja només avança. Al principi tenim anades i tornades d'ella, sí. Tal, i a partir d'aquí és quan comença l'aventura de... Llavors, fragmentar-ho tot en capítols em servia bastant, però hi ha elements que sorgeixen de forma una mica casual o aleatòria. Una, per exemple, comentaves la portada. La portada, en realitat, és una il·lustració que vaig fer per presentar-li el dossier a la meva editora. Era com, bueno, en comptes d'enviar-li només el d'això, faig una il·lustració per intentar buscar ja una mica l'atmosfera i l'ambient, que ja es faci una idea, però li va agradar tant que va dir des del principi això, i jo li deia, bueno, però deixa'm, provo una altra cosa, i si t'agrada aquesta... No, aquesta és la portada. I les frases aquestes també sorgeixen una mica d'una petició de la meva editora, que en moltes ocasions per a l'equip de màrqueting ens demanen als autors que donem referències perquè l'equip de màrqueting entengui,
2: sí,
0: per on van els tiros, no? De quin tipus de... Llavors, clar, jo vaig començar a buscar d'on podia haver sortit tot això i vaig trobar, doncs, hòstia, coses que no havia pensat quan ho vaig escriure, sí. Però que després dius, ostres,
2: que curiós, sí.
0: I llavors, doncs, vaig dir, mira, ja que he fet aquest treball per l'equip de màrqueting de buscar referents que m'han servit o que jo crec que han tingut influència en això, doncs anem a aprofitar i anem a posar-ho també en els capítols.
2: És curiós perquè llegint la història sembla que sigui al revés, eh? Que primer tinguessis de les cites, diguéssim, aquestes, i després hagis desenvolupat la portada. També m'agrada molt la il·luminació i em recorda una mica, no sé si t'ho hauran comparat ja, amb l'obra que he fet d'Álvaro Martínez Bueno, està fent la sèrie The Nice House on the Lake, que és en castellà, que By the Sea on the Lake, i també fa servir com aquestes il·luminacions a les portades, perquè és un còmic que es publica en grapa, i m'ha recordat una mica.
0: Sí, conec el còmic de l'Álvaro, sí. Molt xulo.
2: Molt diferent al que tu sí. Planteges, però el tema de la il·luminació em va quedar atenció perquè és com una il·luminació estranya, no?

0: Perquè jo crec que utilitzem el mateix recurs, que és
1: Sí.
0: la foto de flash
1: Sí.
0: en un lloc molt fosc. Foto, llavors que projecta unes
2: Una com molt
0: sombres. Sí,
2: gran
0: llavors tu,
1: darrere.
0: si veus fotos, sobretot fotos antigues, amb els flashos
1: Sí.
0: aquests i no sé què, que s'il·lumina molt el que tens en primer terme, i es projecten tot, queda com envoltat de les projeccions de la seva pròpia sombra, i jo crec que els dos
1: Sí.
0: ens vam interessar per aquest tipus d'il·luminació. En aquest cas era perquè jo volia un, ja et dic, que no era la portada, era simplement una il·lustració, però
1: Sí.
0: volia fer aquest tipus d'imatge que pots trobar-te al quarto millennium del
1: Sí,
0: virus.
1: tal
0: Saps
1: qual,
0: de,
1: eh?
0: hòstia,
1: Sí.
0: hem fet una foto una mica aleatòria, perquè
2: Sí,
0: ella,
2: amb un metratge
0: sí,
2: d'aquella
0: sí,
1: mica.
0: perquè
1: Sí,
0: ella
1: sí,
0: està com
1: sí.
0: despistada, ni siquiera és allò que
1: Sí, sí, sí,
0: s'està
1: sí.
0: posant, sinó que és com una mica misteriós i de més, i de fondo està el dimoni sense que sigui, ja està
1: Sí,
0: com
1: el
0: darrere d'un
1: protagonista,
0: pal,
1: sí.
0: no sé què, i llavors la meva idea era aquesta, no? S'ha fet una foto una
1: Sí.
0: mica per equivocació, i a la foto hem trobat amb ella així mig sorpresa, i al fons tens
1: Sí, jo crec que funciona molt bé també per això, per aquesta aura de misteri. Per anar acabant també, és això, comentàvem que has portat molts anys treballant, has treballat en personatges de Marvel també, has treballat fent l'adaptació de Millennium, que també són unes novel·les molt conegudes. També a l'hora de plantejar-te aquest projecte diferent, treballar amb personatges que ja coneix tothom et limita una mica en comparació amb aquests. Quan has hagut de fer aquests personatges, o, per exemple, fins i tot et diria amb She, que és una sèrie que ara ens deies, bueno, crec que sortirà el setè volum, és l'últim,
0: l'últim.
1: quan ja treballes amb personatges que ja coneix la gent, això et limita quan treballes, quan les has
0: Pues,
1: de dibuixar?
0: et diria que, i parlo evidentment des del meu cas, no puc parlar per tothom que s'enfrenta a adaptacions d'aquest tipus, però jo, en el meu cas, el que limita més és et diria el mercat,
1: Sí.
0: el tipus de mercat, perquè tu em comentaves allò dels personatges de Marvel o
1: Sí.
0: del mercat americà, o Millennium, que va ser per al mercat europeu.
1: Sí.
0: Llavors, jo sí que en l'americà sí que em vaig trobar una mica més,
2: Empanelat, no?
0: sí, de que et deien no, però el cànon de proporció de personatges per la Redstone ja ha de ser així, ha de ser així, i tenies que passar una mica per l'aro estilístic,
1: Sí, sí, sí, sí.
0: tampoc és que m'amarguessin la vida ni res d'això, però sí que em vaig trobar de que no, això s'ha de
1: Deu
0: fer
1: unes
0: així.
1: pautes i s'ha de
0: Mentre
1: fer.
0: que amb el Millennium, pel contrari,
1: Sí.
0: quan m'ho van demanar a mi, vaig posar dues condicions. Era jove i
1: I
0: tenia més
1: valent,
0: xuleria
1: i
0: que ara,
1: valent, no?
0: que ara igual
1: Sí.
0: no ho faria per poder, bueno, dues condicions tontes, eh?
1: Sí.
0: Bueno, tontes, que al final sí que van ser molt útils. Una era que em deixessin crear a mi l'estil gràfic, l'univers gràfic,
1: Sí.
0: a la meva manera, perquè si no ens podíem convertir en un partit de ping-pong entre si ara els que tenen els drets de les novel·les, la família de Larson, perquè Larson ja havia mort, la família
1: Sí.
0: de Larson també ha d'opinar, els editors han d'opinar, sí, ha d'opinar
1: Els
0: tothom,
1: que fan la
0: acabarem fent
1: pel·lícula, els que no sé què.
0: un híbrid
1: Sí.
0: d'una cosa sense personalitat que intenta agradar a tothom, i em van dir que ok, i l'altra era que si volien que ho fes jo, vale, que ho feia jo, però que no volia entrar en un concurs, que a vegades això ho fan per aquest tipus. Et demanen a tu unes pàgines de prova,
1: Ah,
0: a l'altre unes
1: sí.
0: pàgines de prova.
1: Clar.
0: Llavors era com, si esteu demanant això a un munt de
1: Sí.
0: gent, mira, jo baixo
1: Sí.
0: perquè, bueno,
1: No,
0: no.
1: bueno, és que aquest tipus d'obres no han de ser una competició contra ningú, no? Per
0: Sí, i a
1: treballar.
0: més és això, que jo crec que amb el Rumberg, i tant el guionista, tant ell com jo,
1: Sí.
0: Teníem la visió de fer això, que era una adaptació d'un best-seller ultraconegut i tal, però amb l'esperit d'un llibre d'autor. És a dir, nosaltres ens ho preníem com,
1: Sí, sí,
0: jo
1: sí,
0: vaig
1: sí.
0: a fer-ho a la meva manera, i el Silvany també, jo vaig a escriure-ho, però no vaig a traduir el que en el llibre, sinó jo vaig
1: Sí.
0: a crear escenes noves, o canviar l'ordre temporal de segons quines coses. Jo vaig a fer el meu, i jo també estava amb aquesta, i llavors diguem-ne, l'única discussió va ser aquesta, i em van deixar tota la llibertat.
1: Bueno, ja està bé. Això sí, ara per acabar, en què estàs treballant ara, que podem veure? No sé si t'has animat, bueno, deies que sí, que t'has motivat a l'hora d'escriure aquesta obra i també dibuixar-la, és autocomplet, estàs acabant també el sí, que podem trobar aviat teu?
0: Bueno, estem amb el setè sí, al mateix temps estic escrivint el meu nou projecte com a autor complet, que de fet vam tenir la reunió aquí també al Saló amb la meva editora d'Argó i li va agradar molt i em va dir que endavant.
3: Per tant, perfecte.
0: Sí, perdó, de primeres. I després el que passa és que això, com que encara no està signat, estic fent un altre personatge que em fa molta il·lusió perquè m'agrada molt, que és un personatge d'aquests, franquícia, estan mítics de,
3: ja està, hi podeu leer, no?
0: de la BD i de més, que m'ho estic passant molt bé fent-ho, i per tant la primera vegada que compagino dos llibres al mateix temps, que és el X7 i aquest altre projecte, però és que no podia dir que no.
3: Doncs Josep, em sembla que ja tenim tot. Moltes gràcies per venir i esperem tornar-te quan treguis l'últim xí, quan treguis el nou, quan treguis la teva obra completa, passis pel programa.
1: Així hem parlat molt poc i esperem potser trobar-nos, perquè realment és una obra que dona per mitja hora més de xerrada. Sí, sí, ja en parlarem també quan surti aquest últim número. Moltes gràcies, Josep.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Adéu-siau, que vagi bé.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no, pot ser lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? no? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que... També vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí. Que és l'altre gran problema.
2: Sí, llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocrí pediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan
1: sí,
2: parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, clar, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem... Fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdures, menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és... Ai, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants... però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa...
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin el nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
1: Sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo
1: doncs
2: al cap.
1: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no?, que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, i a més, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
1: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
1: Sí, els 5 àpats sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
1: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades a segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falta sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
1: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això. Tens el raó. Tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Uh-huh. Sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
1: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
1: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua.
1: No, resta de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
1: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
1: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
1: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
2: Sí.
1: També tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs a l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els citrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
1: Uh-huh. Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no?, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no?, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
1: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no?, d'aquests entrepans i no de comprar bulleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
1: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
1: Sí.
2: Clar, clar, de vegades no pensem.
1: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien d'un cop a la setmana no, i ara doncs, hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, és un dels aliments més rics que tenim. Uh-huh. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
1: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no?, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no?, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar en colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten...
1: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
2: Sí,
1: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques, però ja han deixat han deixat de menjar gluten o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits... Això els afectarà també.
2: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
1: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin lactis per al tema del calci.
2: Sí, sí, importantíssim.
1: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre lactis de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és millor.
2: Del que vulguin.
1: Del que vulguin.
2: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
1: Modes, també. Modes. Sí, no, però és que ho però, són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
2: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos. Uh-huh. Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
1: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
2: Llavors,
1: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar, doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
2: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin què s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
1: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en car, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen,
2: però
1: segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
2: O segons quina vitamina, doncs, la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
1: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
2: Clar, no? Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, a anar al súper, a fer... Doncs que també podem fer carites, a colors... Bueno, cadascú...
1: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
2: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
1: sí,
2: no? De que... Ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Doncs la menjarem i a gust.
1: Hosti,
2: i potser no serà tot un plat de pizza i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
1: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
2: Total,
1: no?
2: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema. Però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució al menjar. No?
1: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
2: És importantíssim. I això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
1: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Fins una altra. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya. Jordi Fortià.
3: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos l'esperen.
4: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
5: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
6: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
7: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
8: A mí me agrada ver a gente, me siento y ver a gente pasar y me agrada.
9: Una experiencia inolvidable.
1: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un Parlament farcit de fragments en català.
3: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
10: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
1: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
3: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant dels fets com aquest. Són declaracions a BTV.
11: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
3: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruela és el director de la Cruïlla.
12: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
1: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
13: En breus instants començarà el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la Penya, que juga aquest vespre a les 8 a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. De moment, a aquesta hora, destaquem aturades en alguns punts, no massa. Globalment, no hi ha massa complicacions a la xarxa viària. En aquest, per exemple, de l'autovia 2, tenim aturades a la zona de Sant Feliu de Llobregat, al punt de connexió des de l'autopista B23, en sentit Barcelona, i també a la C32, en aquest cas, a la zona del Prat, i també de Sant Boi de Llobregat, en aquest cas, de sortida, en sentit Castelldefels. Lentitud en retencions també a la C58, entre Montcada i Reixac i Torre Baró, d'entrada a Barcelona, i altres zones més puntuals, com és la C60 Argentona, tocant a la C32 en sentit Mataró, o també la façana portuària de la Ronda Litoral en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV en el seu trajecte fins a la Sagrada Família, en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. Ara mateix segueix el seu recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
4: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Des de quarts de set de la tarda han anat arribant les màximes autoritats del país, amb la presència ja dels reis d'Espanya, de Pedro Sánchez, de Salvador Illa, de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o també del president del Parlament, Josep Rull, al Temple. Mentrestant, aquesta és l'agenda prevista del pontífex a la Sagrada Família. Mont Carvajal, bona tarda.
5: Bona tarda. El Papa Lleó XIV arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Gràcies, Mont. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya o Rosselló estan plens de fidels que volien veure el pontífex amb el Papa Mòbil en el seu trajecte fins al temple. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Clàudia, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del Naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
7: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
8: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
9: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
10: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
11: A mí me agrada ver a gente, me siento y veo gente pasar y me agrada.
12: Una experiencia inolvidable.
6: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa, abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual en va ser membre. Lleó XIV ha començat la seva intervenció precisament assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
13: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions doncs, s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
14: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
13: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja Noia, Sergi Lladó.
15: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
16: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
15: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
17: han arribat ben d'hora al matí.
18: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
19: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
20: Il·lusionada, molt il·lusionada.
17: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
20: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
21: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
22: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem pues, com una energia, un carregar piles.
23: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
22: Benvingut.
23: Sí.
22: Benvingut.
17: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
19: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
21: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
17: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80ena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
24: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
25: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
26: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
24: El ministro de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més enllà de la visita del papa, en la crònica política, Alberto Núñez Feijó i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
27: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijó els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
28: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
29: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero. Primero, ¿quién es M. Rajoy? Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
27: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
30: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
29: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
27: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent, tal i com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home ha mort per un tret de bala, ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita del Papa Lleó XIV.
1: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha abatut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
1: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
2: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Segon dia de selectivitat arreu de Catalunya. El tret de sortida l'han donat els exàmens d'Història i Filosofia, unes proves que els alumnes han trobat prou assequibles. En canvi, la de Matemàtiques, a la tarda, l'han trobat més difícil que altres anys. Tot plegat en les primeres proves de selectivitat que es fan amb detectors per evitar que els estudiants copiïn. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: Segon dia de selectivitat superat pels més de 45.000 alumnes que aquest any s'han matriculat a l'ESPAU. Un any, per cert, de rècord d'estudiants apuntats. Durant el dia d'avui, igual que ahir, no hi ha hagut cap incidència. De moment, tampoc s'ha detectat cap alumne que fes servir el mòbil durant l'examen. Ho explica la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, des d'un dels tribunals de Manresa.
5: De moment no hem registrat cap incidència. Catalunya ja ha estat pionera fent ús d'aquest tipus de dispositius i el que volíem era garantir l'equitat a l'hora de fer l'examen, que els estudiants tinguessin tots i totes la mateixa oportunitat de fer un examen sense tenir favoritisme a l'hora d'aconseguir informació de forma no correcta. No?
4: De fet, avui mateix a la Universitat Politècnica de la capital del Bages s'hi han passejat alguns detectors que no han trobat res de res. Per tant, un dia tranquil igual que ahir, en què tot i la visita del Papa i les preocupacions per la mobilitat, només van recollir queixes menors com dubtes en l'examen de física, que la consellera assegura que revisaran. Demà serà l'últim dia de selectivitat, que començarà amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
6: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
7: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
6: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit

0: També l'Institut Focus, artistes emergents interessats en la creació en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
1: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Geniri Gallut, bona tarda.
4: Bona tarda. En joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc per la final. De moment, les andreuenques guanyen 0-2 al final del primer quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiakos grec. Demà a les 7 de la tarda, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
5: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
4: I ahir, en el primer partit de les semifinals, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. Sentim el tècnic Xavi Pasqual.
6: Agrair el suport del públic, ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Demà a les 8 del vespre també el Palau Blaugrana juga el segon partit de la sèrie. I en hoquei patins, el president de l'Igualada Hoquei Club, Manel Burón, ha estat protagonista a la xarxa l'endemà d'eliminar el Barça a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina. L'última lliga que va guanyar l'Igualada va ser el 1997. Enguany, el rival a la final és el Liceo gallec. El president té clar quin és el secret del club que presideix.
7: La fe mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
4: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández. El sentim.
8: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
4: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
3: Moltíssimes gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
9: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.

0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Milers de persones tornen a rebre aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família en l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífec ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels Reis d'Espanya. Jordi Fortià.
2: Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. A dins i fora del temple, fidels i curiosos segueixen la cerimònia.
3: Desde que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
0: Lleó XIV s'encomana a la Moreneta en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món en un parlament farcit de fragments en català.
2: Ha estat durant la seva visita al monestir de Montserrat carregada de simbolisme i envoltat de milers de persones.
9: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes en ple dispositiu de seguretat per la visita del Papa.
2: És el segon tiroteig en pocs dies a la ciutat comtal. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
10: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: En cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol.
2: El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. Jordi Herreruera és el director del Cruïlla.
11: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
0: I en esport, Janire Gallut arrenca la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana.
12: En joc el partit entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 3-5 a falta de 3 minuts pel final del segon quart. A les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec i pendents també de la penya que juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga CB.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
13: Bona tarda. Cada vegada hi ha hagut més clarianes a gran part de Catalunya i, tot i això, queden alguns núvols a cavall de les comarques de Girona i Barcelona. Núvols que són més aviat dispersos, però que en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, del Berguedà, d'Osona, del Lluçanès, en alguns moments s'han fet força gruixuts i acabaran deixant fins i tot alguna gota. Molt poca cosa. També aquesta propera matinada, molt d'hora el dijous al matí, si de cas, algun ruixadet arribarà a caure a la costa del Maresme o a l'àrea metropolitana, el barcelonès, en aquest cas, núvols que igualment han d'anar menys amb el pas de les hores i, per tant, al mig matí i al migdia del dijous ja seran de força sol. De fet, demà el dia serà radiant a la majoria de comarques del Pirineu, de Ponent, de l'Ebre, amb una mica de vent al matí, també a l'Empordà, i una temperatura que despertarà més fresqueta que la d'avui. Però, en canvi, el dijous a la tarda, la calor començarà a intensificar-se respecte a aquest dimecres. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
14: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat millorant ja molt ràpidament. Queden ja pocs punts amb aturades. Destaquem un d'ells a l'autopista del Maresme, a la C32, amb possible incidència, a la zona de Vilassar de Dalt. Entre Premià i Vilassar, en sentit nord, hi ha un quilòmetre i mig, més o menys, de lentitud amb retencions en aquest punt de l'autopista. Ja per volum de trànsit, la ronda a dalt, tot i que ha millorat molt, encara presenta força lentitud al tram de Sant Gervasi, sentit Trinitat, i també l'entrada a Barcelona per l'autovia 2, a l'altura de Cornellà en sentit, per tant, zona franca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
15: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Milers de persones tornen a rebre a aquesta hora el Papa Lleó XIV a la Sagrada Família a l'espera de l'acte que ha de cloure la seva històrica visita a Barcelona. El pontífex ja ha arribat al temple, on ha estat rebut pels Reis d'Espanya. Un acte en el que s'espera la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint avui amb els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí.
2: Així es completarà la segona jornada de la seva visita a Catalunya, una jornada que ha començat aquest matí amb una visita a la presó de Brians i ha culminat també aquest migdia amb el viatge a Montserrat en una visita carregada de simbolisme. A la tarda i abans d'arribar a la Sagrada Família, el Papa ha visitat el convent de Sant Agustí, al barri del Raval, l'ordre de la qual ell en va ser membre.
0: Ho dèiem ara, a aquesta hora el Papa és ja a la Sagrada Família, on ha estat rebut pels Reis d'Espanya i la resta d'autoritats. El pontífex ha parlat llargament amb una nena amb síndrome de Leber, que només distingeix llums i ombres, i que només amb el tacte li ha explicat a Lleó XIV la maqueta de la Torre de Jesús. Ara mateix el pontífex s'ha baixat ja a la cripta, on hi ha la tomba d'Antoni Gaudí, on li ha dedicat una oració, i visita ara mateix també la catedral acompanyat del cardenal Joan Josep Omella. Mont Carvajal, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Nosaltres estem al carrer Mallorca, amb Marina. Estem a la façana del naixement de la Sagrada Família. Hem vist per la pantalla amb molta emoció per part dels fidels que estan seguint, doncs, com el Sant Pare, el Lleó XIV, entrava a la cripta de la tomba de Gaudí i feia una petita oració personal. Després, ara en aquests moments s'està fent els seus preparatius, està en un accés privat i s'està vestint per l'ocasió, per fer aquesta missa d'homenatge d'Antoni Gaudí al seu centenari. Mentrestant, quan en aquest moment és privat i el Papa s'està canviant de roba, doncs han apagat el senyal institucional i han donat instruccions de coses que podrien fer i les coses que passaran. I mentrestant els estan regalant un petit objecte que és una torre gaudiniana a cadascun dels presents, 4.000 presents que estan aquí asseguts, són convidats per la meitat pel bisbat de Barcelona i l'altra meitat per les parròquies. Ara mateix hi ha silenci per megafonia. Han dit que els 8 sí que explicaran, doncs que donaran en directe la missa del centenari de la mort d'Antoni Gaudí avui 10 de juny, i després el Papa sortirà a la façana del naixement i beneirà i la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Després les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja van fer amb els papes Joan Pau II i en Benet XVI, i el Papa Lleó XIV marxarà pel carrer Sardenya. Així doncs, la Torre de Jesús quedarà inaugurada. Són 172 metres, 5 d'altura, converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. I quan el Papa haurà marxat, doncs hi haurà uns drons que il·luminaran el cel fent formes gaudinianes. Aquest objecte que estan regalant aquí a cadascun dels presents són, ens estan dient, unes lamparetes que quan es faci, doncs, més fosc de nit, doncs, il·luminaran i tot plegat farà força goig.
0: Moltíssimes gràcies, Mon. Ho dèiem ara, milers de persones s'han volgut acostar a la Sagrada Família per rebre el Papa. Des de primera hora de la tarda, els carrers Passeig de Gràcia, Sardenya, Rosselló, estan plens de fidels que volien veure el pontífex passar amb el Papa mòbil en el seu trajecte fins al temple, i ara segueixen a través de les pantalles aquest acte que ha de tenir lloc a partir de les 8 del vespre. Allà, en aquests carrers, hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó. Bona tarda.
17: Molt bona tarda. Estem, sens dubte, davant d'un ambient que està marcat per la devoció i l'expectació. 8.000 fidels són els que es troben ben a prop de la Sagrada Família, 4.000 fora de la Basílica i 4.000 més entre ells, també autoritats, dins de la Basílica. Però són molts més els que estan reunits a la zona habilitada al carrer de la Marina, davant la façana del naixement i els carrers adjacents per poder seguir la cerimònia. A fora s'han instal·lat pantalles gegants perquè el públic pugui veure en directe la històrica jornada. Moments abans abans que permetessin als fidels apropar-se a l'àrea, que això ha estat a partir de 4:45, hem pogut parlar amb alguns d'ells, tots esperant amb gran emoció l'arribada del Papa Lleó XIV.
3: Des de que escuché que lo anunciaban de que el Papa viene a Barcelona, yo dije, guay, esta yo no me la pierdo.
4: Estoy muy emocionada, estoy deseando ver al Papa.
5: Mira, tengo los pelos de punta y aún no ha llegado.
6: Especialmente de Brasil, para ver al Papa.
7: A mí me agrada ver gente, me siento y ver gente pasar y me agrada.
8: Una experiencia inolvidable.
17: L'àrea està fortament blindada per un ampli dispositiu de seguretat, incloent-hi restriccions de trànsit, talls de carrers i desviacions de les línies de transport públic. Tot i els talls i la massificació d'avui, hem de dir que es viu un clima de calma festiva i de fita històrica a mesura que la ciutadania espera la benedicció del pontífex a la recentment culminada Torre de Jesús.
0: Gràcies, Clàudia. I en la penúltima parada del Papa abans d'acabar la visita a Barcelona, el pontífex s'ha reunit amb entitats socials i de caritat al convent dels Sant Agustins del Raval, un ordre de la qual n'havia format part. Lleó XIV ha començat la seva intervenció assegurant que Sant Agustí s'hi sent com a casa. Esther Minguell.
18: Aquí a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, molt a prop de les Rambles de Barcelona, a l'alçada del Liceu, el Papa Lleó XIV ha viscut una de les trobades més socials de tot el viatge aquí a Catalunya, a banda de la visita aquest matí a Brianzo. Ha sigut una trobada, una reunió, amb unes 90 institucions socials que li han explicat la feina i el dia a dia que fan combatent la pobresa i atenent a les persones que necessiten doncs, més recursos. D'aquestes 90 institucions s'ha escollit la representació de 3 entitats, ha estat Càritas, Ovinso, que és una fundació que treballa amb persones que tenen addicció a les drogues, i també una comunitat de religioses que treballa amb dones que han exercit la prostitució i que li han pogut explicar quin és el seu dia a dia, quina és la seva feina. El Papa Lleó XIV les ha escoltat i després els ha adreçat a elles i a totes les institucions aquí representades i també a les autoritats assistents, doncs els ha transmès un missatge elevant el caràcter social i elevant també el valor de la caritat.
9: El cristià, a més de ser bondadós i amable, ha de ser compassiu, estimar sense interès i buscar el bé dels altres, sabent que en cada germà i germana que sofreix hi trobem el mateix.
18: Un dels protagonistes de la trobada ha estat l'Enzo, un nen que viu aquí amb la seva família al barri del Raval, que li ha pogut explicar les dificultats que viu amb la seva família i explicar-li una mica la realitat d'aquest barri.
0: Aquesta és l'agenda d'aquesta tarda del Papa Lleó XIV, però aquest matí l'acte central del pontífex ha estat a Montserrat. En un ambient d'expectació màxima, el Papa ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i respecte cap als altres. Canal Taronja, Noia, Sergi Lladó.
19: El Papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El Papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
9: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les columnes, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
19: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el Papa ha arribat amb el Papa mòbil descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la Salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i nervis. Des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex. Fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
20: han arribat ben d'hora al matí.
21: Ens hem llevat a les 6 del matí, hem arribat a les 8 i mitja per agafar l'aeri.
22: Moltes ganes, estàvem ja desitjosos de que arribés aquest dia 10.
23: Il·lusionada, molt il·lusionada.
20: Són alguns dels centenars de fidels que des de primera hora d'aquest dimecres s'han concentrat a la plaça de l'Abadia de Montserrat per agafar posicions i veure el papa des de primera fila.
23: I amb ganes ja de que estigui aquí. L'he seguit molt aquests dies també per la televisió.
24: Molt nerviosa, la veritat. Falten poques horetes, però ara em ficaré allà a rebre el de peu.
25: Portàvem ja 3 mesos amb la reserva, vol dir que ja ho esperàvem. Venim molt il·lusionats i esperem com una energia, un carregar piles.
26: Esperem que passi de peu i que li puguem dir al papa moltes coses.
25: Benvingut.
20: Amb Lleó 14, l'abadia ha rebut després de 44 anys el màxim representant de l'Església. Per molts dels feligresos, la presència del papa en aquest símbol del catalanisme suposa un orgull.
22: Això que hagi vingut aquí a Montserrat és un punt molt a favor del Vaticà i del Sant Pare, que ha decidit vindre aquí, perquè nosaltres som catalans i això és la nostra història.
24: Encara que no creguis o no practiquis, ja pel fet que parli català dius, ostres, aquest papa m'agrada, no?
20: Un total de 8.000 persones han cridat visca el papa i han esclatat d'emoció. La visita del pontífex a Montserrat suposa un colofó a la celebració del mil·lenari.
0: I abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una 80 d'interns i ha destacat el dret d'equivocació de presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Anna Ruiz.
27: Ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del papa a Barcelona i Catalunya. Els reclusos han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del papa. Han estat dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
28: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por que Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido.
29: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. Os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
27: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I al marge de la visita del papa en la crònica política, Alberto Núñez Feijo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar avui retrets pujats de to al Congrés dels Diputats. Ha estat només 2 dies després que el papa Lleó XIV demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino.
30: En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijó els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
31: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
32: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero. Primero, ¿quién es M. Rajoy? Ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
30: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
33: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijó junts en tota la seva carrera política i fins avui explica quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
32: Nosotros estamos trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
30: Sessió de control al govern espanyol on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
0: En successos, a Barcelona aquest matí un home mort per un tret de bala ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
2: Els Mossos investiguen els fets, que han passat poc abans de les 10 del matí, just al davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home ha abatut un altre tret i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria fa que es disposin imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
0: I l'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig d'aquesta setmana.
2: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
2: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup del consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou en demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
2: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. A la tarda, la prova de matemàtiques ha estat més difícil que altres anys, segons els alumnes.
0: En el cas de la prova de física d'ahir, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que ahir va causar una gran confusió. Mataró, Ràdio Beta i Doñate.
4: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
5: Crec que han sortit temes bastant assequibles. Sí. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
6: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava. I després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
4: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: I encara un darrer apunt. Sindicats i direcció de Nissan arriben a un preacord per reduir l'impacte de l'ERO a l'automobilística.
2: El preacord haurà de ser ratificat divendres pels treballadors i treballadores. Amb el nou ERO es redueix les persones afectades en 16 i es preveuen prejubilacions a partir dels 54 anys amb el 75% del salari fins als 61 anys i a partir dels 55 fins als 62 amb el 80%. Finalment, s'ha acordat una indemnització de 50 dies per any treballat pels afectats pels acomiadaments.
0: I en cultura, comèdia, dansa, moda i art complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro.
7: Per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
8: És que el Cruïlla és més que música, és molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
7: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
9: Bona tarda, en joc el primer partit de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo entre el Club Natació Sant Andreu i el Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. De moment, les andreuenques guanyen 6-8 quan queden 2 minuts pel final del tercer quart. A les 9 de la nit serà el torn del Centre Natació Mataró, que juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. I demà a les 7 de la tarda l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Ferencváros a les 7 de la tarda a les semifinals de la Champions masculina, en la cita que també se celebra a Malta. I en bàsquet, el Joventut de Badalona juga aquest vespre a les 8 i a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
9: I demà a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana, el Barça es disputarà el segon partit contra el Tenerife, en aquest segon partit de la sèrie. El Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units, i en futbol sala el Barça espera arribar al per la final de la Lliga de Primera Divisió masculina. Serà el Palma o el Pozo Murcia, que encara estan disputant les semifinals. Javi Rodríguez, el tècnic, es mostrava molt feliç.
11: Te voy a decir después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
9: I amb aquest passi a la final, els blaugranes també han garantit plaça per jugar a la Champions la temporada que ve.
0: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
12: Notícies en Xarxa, edició vespre.
13: La xarxa de comunicació local.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
16: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
15: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
16: Perquè la teva salut és el nostre futur.
15: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
18: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
0: Bona tarda, són les 7.
19: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
21: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
23: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
26: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en Xarxa, edició vespre.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
34: Els hits de tots els temps.
35: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. Al concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del Júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet a la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Convidada, Letícia Sabater. Es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo.
4: Valor para decirte adiós.
3: Clar que sí.
4: Ya no creo tus amigos.
3: Parlarem del conflicte de Passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3 Media.
4: No me llames más.
3: Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena, no us ho perdeu. recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant la Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos, busqueu-nos.
4: Lo puto que estamos de fiesta.
3: I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser.
4: No hay más...
3: Vinga, preparats, preparades. Comencem!
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
3: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
6: Aquí amb el Joan Bosch.
3: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria d'anar aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
6: Aquí, a la ràdio.
3: En vivo i en directo.
6: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió espanyola.
3: No, clar,
6: no, no, no, no.
3: No.
6: És que no hi havia més que televisió
3: espanyola. No hi havia més canals.
6: Espanyola.
3: Exacte.
6: I aleshores deien, però bueno, en quin canal? I jo deia, no, no. És que no hi havia cap més canal.
3: La U.
6: I no ho entenien.
3: Clar.
6: No era ni la U, era la tele.
3: I ja està, era la tele.
6: I no hi más.
3: I punto.
6: I no hi más. I deia, on vas? Vaig a la tele.
3: I la tele, ja està. Ah,
6: i
3: funcions.
6: Aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
3: I a la ràdio
6: espanyola.
3: També anaves, eh?
6: No, a la ràdio.
3: A la ràdio a part.
6: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
3: Molta.
6: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya, sí, Ràdio sí. Nacional, no sé què. Però de tele sol havia esta.
3: Ni més ni menys, és un territori.
6: I una vegada em van cridar
3: sí.
6: des de Ràdio Barcelona...
3: Apa, aquí.
6: ...que feia un programa del celler de la cançó catalana.
3: Ah, mira.
6: Això és una batalleta petita.
3: Explica, explica.
6: Amb el Salvador Escamilla.
3: El Salvador Escamilla.
6: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
3: Ai, Déu.
6: I aleshores jo vaig escollir... Televisió Espanyola,
3: Televisió
6: perquè
3: espanyola.
6: Estava més segura,
3: clar.
6: I era més nou, i tot era diferent.
3: Estava
6: ràdio.
3: Ja
6: n'havien fet molta,
3: clar,
6: aleshores.
3: Clar sí. I tant.
6: I aleshores, doncs, bueno, van continuar Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important,
3: sí.
6: però molt important.
3: Molt important.
6: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
3: Ah, no?
6: Doncs era feta a tot Espanya.
3: Per tot
6: que
3: Espanya.
6: Es deia...
3: Com es deia...
6: Verano... Azul.
3: Vinga, doncs
6: era
3: escoltem,
6: preciós.
3: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb, amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important.
0: Que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí. I el recordo molt, la gent. I ell està igual,
0: com sens
1: quan
0: dubte.
1: Era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure. Van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Home,
0: allà està tot.
1: Clar, està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2. El Dos Cats.
1: El Dos
0: Cats,
1: això, sí.
0: Que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, uns amics de
0: tota la vida.
1: Molt bona
0: gent de tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: sèria.
1: No puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Ara fa el Sobera una mica, més o menys.
0: Ara fa el Sobera, Ha tornat, Ha tornat. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operación Triunfo, de tot, em poso tot. I una sintonia que a mi em va agradar molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: assumpte.
1: Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per el Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara fa
1: Precio
0: el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta,
0: i l'han tornat, a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també
0: ho fa molt bé,
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: també.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El seu
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh?
1: I bueno, queda una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, digues,
1: més seriosa,
0: Assumpte.
1: No tant...
0: Sí? Més seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal, Assumpte.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records,
1: que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé, no, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure.
0: Per
1: Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Van fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments. No hi havia res fet. I es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal. Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado,
1: el Jordi,
0: que va començar ben jove.
1: El Jordi,
0: el Jordi
1: Hurtado,
0: Jordi,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Un dia
1: sí,
0: també
1: sí.
0: El portarem. I també,
1: també.
0: I també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Exacte. Quants presentadors han passat? El Joan Pera, Assumpta, que feia aquells,
1: sí, sí,
0: aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Sallo Caparrós amb el
0: Capri.
1: Sí, sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant, que la gent es farà un lío.
0: No, no. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Sempre parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: I sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí, sí, sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim. Seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu, que amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana.
1: Mare meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV, d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també, paral·lelament, es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets, justament, de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, la missa de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa, doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus, què significa?
2: Afrohaus és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I de on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la gran Shakira.
2: La gran Shakira, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Bueno, tinc els meus productors musicals, que són Estem Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu,
2: Welcome.
1: El seu
2: treball. Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, doncs pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estic preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estic preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: Ah, no.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud nada.
1: La caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta... Molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
1: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
4: La gent jove.
1: Però tu quants anys tens?
4: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
1: I t'agraden de quina edat?
4: Entre 30 i 45.
1: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
4: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si t'he vist, no m'acuerdo.
1: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla, si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, perquè sí, ja volen...
1: La xarxa,
5: televisions locals.
1: No, però no, les xarxes, com van les xarxes? Tu portes les xarxes.
5: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
1: l'important és que posin monedes. Perquè
5: molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però què mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba por el bolón. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco, pluma, pluma, gay, ¿o cuál es el otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa, agente, deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
1: Pluma, pluma, gay.
6: Pluma, pluma, gay. Marica tú, marica yo. Marica quién, marica yo.
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: L'Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega, sí.
1: Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
7: No sé, no sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat penat.
7: Això no pugis a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
1: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
1: Tu em pots seguir somiant. Joder. Estàs trist.
7: Uf, molt.
1: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. A tenis.
1: Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparat.
1: De qui?
2: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
1: Que no m'heu preparat el noi que ve?
7: Pues
1: si tinc comandat a tu, l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma,
8: Marica fiel, marica tu.
9: El racó de Toni Rovira.
8: Marica jaja.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. No veus que vaig i
10: vinc d'allà? Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs!
0: Doncs no ho deixen de fer perquè Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre ens atén molt amablement. No sé què fet malament. Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís i aquest temasso, No sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

0: prepárate. Lo primero, durante.
1: Senyores i senyors, fins aquí la missió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet a la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles. És un plaer estar amb tots vosaltres de nou en aquest programa on ja sabeu que ens agrada recordar tots aquells espais de ràdio que han format part de la història de les zones artgianes. Saludem el 50% del programa. Esteve, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal? Doncs molt bé, encantat d'estar de nou amb tu i amb tota l'audiència aquí a Ràdio Sant Cugat, repassant aquestes antigues gravacions de ràdio i històries radiofòniques. Avui comencem molt a prop, directament a Ràdio Sant Cugat, amb uns personatges entranyables de la ciutat de Sant Cugat, el Madí i el Cugat, que encarnaven Joan Fàbregas i Pere Païssa. Malauradament, les seves veus ja són història. En Fabri va morir l'any 2017 i en Pere fa molt poc, el gener del 2021. En Fabri era el recepcionista de Ràdio Sant Cugat, als antics estudis del carrer Sant Jordi. És a dir, era la primera cara visible de la ràdio per tothom qui obria la porta. Una persona molt de la broma, que sempre tenia alguna anècdota a explicar. En Pere era el comercial de la publicitat de la ràdio quan el vaig conèixer, és a dir, que era la persona encarregada de buscar nous anunciants. Crec que és de les persones més positives i amb millor humor que mai he conegut. En Pere i en Fabri presentaven el programa Roda d'Amics, un programa de sardanes que es va mantenir en antena des dels anys 80 i fins a la mort d'en Pere. I amb dos es transformaven en Madí i Cugat, dos pagesos que criticaven l'actualitat santcugatenca de forma franca i divertida. Anem a escoltar una de les seves gravacions perquè vegem aquests famosos personatges de Sant Cugat com sonaven en antena, Madí i Cugat.
5: Carta als Reis, el Madí i el Cugat.

0: Bon any nou, Cugat!
1: També tu, Madí!
0: Ah, no t'oblidis de fer la carta als Reis.
1: Doncs mira, ja la tinc pensada i escrita i tot.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: I què els hi demanes?
1: Mira, noi, he demanat tantes coses de demanar, vull dir que haig de demanar tantes coses...
0: Sí.
1: Que no sé per on tirar.
0: Sí.
1: Doncs, però mira, en primer lloc, per a mi, el més important és que ens portin pau al món. Sí, ja sé que és un tòpic, però en aquest temps que corre és el més important.
0: Sí, clar.
1: Els demanaré saviesa pels polítics. Que els portin el sentit de ser honrats. El de fer coses com Déu mana. Amb ganes serioses de treballar pel bé dels ciutadans i del país. Bé, i per a mi, doncs mira, no és massa demanar, però jo, que em portin una piruleta.
0: Ah, doncs és una bona carta. Jo també la tinc a punt.
1: A veure,
0: que te jo els demanaré que ens portin l'ajut per a sortir d'aquest cony de crisi.
1: Això.
0: La valentia per a nous emprenedors amb idees noves que generin llocs de treball.
1: Ara.
0: Seny per les empreses perquè controlin més l'acomiadament de treballadors. Que em pot nongrar massa.
1: Això.
0: I força pels que vulguin obrir un negoci i abans d'obrir ja els ataquen amb impostos. Ja els ataquen amb impostos. En fi, Cugat, que els Reis ens portin... Mira, ja hi he posat aquí. Un sac ple de salut. Uns quants grapats de civisme.
1: Sí.
0: I un carro ple de seny per tots.
1: Això sí. Escolta, i per tu no demanes res?
0: Ja he pensat. Si de per cas que em portin una boina.
1: Sí, perquè aquesta està una mica trotinada.
0: Sí, ves.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Seguim a la Maroteca de la Ràdio i anem a parlar ara de Manel Fuentes. Manel Fuentes i Moixí, nascut a Barcelona l'any 1971, és un periodista que va desenvolupar la seva trajectòria professional com a presentador de ràdio i televisió. Es va estrenar el 1997 com a col·laborador del programa de televisió Cròniques Marcianes, presentat per en Xavier Cerdà. Entre el 2001 i el 2005 va presentar el seu propi programa de televisió, Fuentes y Cía, a Telecinco. Altres programes on ha participat són Caiga quien caiga, Tocar me suena o El club de la comèdia. La seva activitat a la ràdio la recordem bàsicament per l'espai d'humor Problemes domèstics, que es va estrenar l'any 2009 a Catalunya Ràdio i que es va integrar dins el matí de Catalunya Ràdio. I per ser Esteve, parlant de Manel Fuentes, recordo la seva primera aparició a la televisió. Vaja, ho recordo perquè no fa molt vaig veure un vídeo penjat a YouTube. Resulta que en el programa Un tomb per la vida, que presentava en Joaquim Maria Pujal, el mestre, estava entrevistant a Johan Cruyff, i de cop i volta apareix a l'escenari Manel Fuentes, un jove Manel Fuentes, imitant a Risto Stoikov, i va explicar que estava a casa sentint el programa i que el seu germà el va dir: escolta, per què no vas i tal? I es veu que van trucar i es va presentar allà fent aquesta imitació. I en aquella època, doncs, Manel Fuentes encara estava estudiant periodisme, possiblement feia alguna pràctica a la ràdio, però vaja, que ningú el coneixia, com el coneixen ara.
4: Un dels seus personatges que posteriorment han sigut mítics és un bon imitador, a més, molt versàtil. Recordem que és periodista, és a dir, que no solament és bo amb la seva professió, sinó que, a més, s'ha fet, sobretot, famós com a imitador i presentador de diversos programes que poc tenen a veure amb el periodisme. Avui, però, us portem alguns talls del Domèstics, d'aquest espai que s'integrava dins del matí de Catalunya Ràdio, i anem a escoltar un exemple qualsevol d'un programa més l'any 2010, amb la col·laboració, com sempre en aquest espai, de Gerard Jubany i Edi Pou.
2: Al matí de Catalunya Ràdio arriben els problemes domèstics.
5: Gerard Jubany, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què has fet avui?
6: Proposar Barcelona com a seu de la Copa d'Àfrica del 2022.
5: Edi Pou, bon dia. Què has fet avui?
7: Proposar Barcelona com a seu de la Fira de Frankfurt del 2003.
5: Sort a tothom. Sapiguem ara què ha fet avui una persona que l'ha ficat a tots els tornejos i que no és Tiger Woods.
2: Què ha fet avui...
7: En el seu afany per guanyar molts milions i comprar la benzinera on treballa el seu pare, avui Pedro, l'artista anteriorment conegut com Pedrito, ha hagut d'enfrontar-se a un altre Pedro. Avui, per sorpresa, Pedro Almodóvar ha irromput en plena roda de premsa del nostre Pedro, molt enfadat.
8: No, és que no se puede permitir.
7: Exactament. Almodóvar, al caire d'un atac de nervis, no suporta haver deixat de ser el Pedro més important de l'estat espanyol.
8: Por supuesto.
7: Escoltem la roda de premsa de Pedro amb Pedrito.
9: No me lo esperaba, ¿no? Tanta gente y bueno, muy bien, muy contento y muy emocionado.
10: ¿A quién enfocabas? ¿Quién es más comercial que yo?
11: ¡Silencio!
9: Bueno, me hubiera gustado jugar, es lógico, pero bueno, me estará recibido esto y hay que respetar.
10: Chicos, tengo dos Oscars.
11: ¡Silencio!
10: Chicos.
11: Vale, gracias.
12: Muy bien, Pedro, muchas gracias.
10: Gracias.
13: Muchas gracias.
12: De res,
13: yo,
12: ya está.
13: ¿Qué? Yo cuando entrevisto en castellà no poso la S. Muchas gracias.
7: Gracias.
13: Com això pot ser un...
7: Accent andalús, no? Accent andalús.
13: Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
13: Muchas gracias.
8: És que és difícil posar la S.
7: Muchas gracias, hauria de ser, no?
13: És muchas gracias.
7: Però la S del final sí que la dius.
13: No, no, perdó, soc de l'Institut d'Estudis Catalans.
14: Muy bien, muchas gracias.
8: Per tant, no hi ha discussió.
13: Muchas gracias.
14: Muy bien, muchas gracias.
13: Muchas gracias.
8: Doncs moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, eh?
8: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies. Avui és dimecres, un dia... Un dia en què hem parlat de la gestió de l'aeroport del Prat amb el conseller Nadal.
7: Sí, i un dia en què hem parlat d'una...
13: El que hem de dir és Nadal.
8: Sí. Nadal.
13: Hi ha molta gent que diu, he passat els Nadals.
8: Doncs
13: no. No.
8: Un Nadal.
7: Clar, el Nadal.
13: He passat el Nadal.
7: Quin Nadal.
13: Sense S. Muchas gracias. Sí.
7: Avui també és un dia en què hem parlat d'una Espanya forta i unida amb la líder d'UPyD, Rosa Díez.
15: Li fotria una bona repassada, eh? La tenim que agafar entre tots, la matxaquem de la baixa, ara sí, canviem una miqueta, eh?
8: Home, president, tampoc.
15: Parlo de la gestió de l'aeroport del Prat, eh?
8: Val.
15: Sí, li falta una bona repassada,
7: d'acord,
15: eh?
7: Expliquem-ho, se sap que l'estat...
15: És un pont de sortida, no és un pont d'arribada.
7: Sí, el pont de suert. Se sap que l'estat continuarà tenint l'última paraula en la gestió de l'aeroport,
15: sí,
7: i que en general no hi ha hagut massa entusiasme davant la proposta del ministre Blanco, no?
15: Bueno, de fet, ara mateix estic escrivint unes 200 cartes a les entitats de Catalunya.
8: Una altra carta a les entitats?
15: Per demanar a les entitats que si la proposta de Blanco no millora, pues que agafin el tren.
7: Com això d'escriure cartes a les institucions per demanar unitat davant segons quines decisions de l'Estat no agrada a tothom, eh?
8: Avui mateix, en aquest programa, Rosa Díez ha tornat a dir que vostè, president, té actituds de batasuno,
7: escolti.
16: Mire, un presidente de una institución que le pide a sus conciudadanos que si hay una sentencia del órgano supremo, en este caso del Constitucional, que no le gusta que se alineen con él para estar enfrente de la sentencia, ¿qué? Tiene un comportamiento batasuno.
11: ¡Bumbo!
15: No sé, li té que fer gaire cas a la senyora Díez, no? Eh? Fui, me'n vaig. Me podrien deixar un passar muntanyes?
8: No,
15: pel fred, fa fred.
8: Sí, sí.
15: Ben aviat acollirem els Jocs Olímpics d'hivern.
8: Sí.
15: Necessito un passar muntanyes.
8: Clar, no, evident.
15: Per cert, me van dir que per fer el còctel Molotov amb una ampolla de bitxí se té que treure el bitxí de dintre,
7: oi? Sí, tregui-la abans, sempre.
15: Perdó, eh?
8: No pateixi, ara ho apagarem. Mentrestant parlem dels temes d'avui.
15: De camisau! Os han pasado el cepillo por el aeropuerto del Prat, ¿eh?
7: Senyor Guerra, Alfonso Guerra, no és el moment, escolti.
15: No, para dinamizar un poco el aeropuerto catalán. He tenido una idea.
8: ¿Has
15: camisado?
8: Una idea, a ver.
15: Montar otro puente aéreo.
7: ¿A Madrid?
15: No, a la estratosfera.
8: Que s'ha hagut de portar
15: a la estratosfera, sí, con el del bigote de Mardito, que lo querían mandar lo otro, lo de la ETA, que lo querían mandar a la estratosfera.
17: Problema número 1.
18: A la vil de Barcelona. Barcelona, España.
17: Gracias. ¿Qué pasa?
7: Sí.
8: Ei, escolti.
17: Això va ser, no?
7: Sí. No, però potser tornarà a ser.
8: Estem parlant d'uns altres.
7: Sí.
8: Mira, ho hem sabut aquest matí i se'ns ha posat la pell de gallina.
7: Hem mirat el calendari per assegurar-nos que no era 28 de desembre.
15: I al final hem comprovat que sí, que és veritat. Barcelona es presentarà com a seu oficial pels Jocs Olímpics d'hivern de l'any 2022.
11: Visca!
8: Barcelona hauria de formalitzar la seva candidatura el 2013 i dos anys més tard, el 2015, se sabria si és la ciutat escollida.
18: Barcelona.
7: Sí, des de l'Ajuntament asseguren que la candidatura de Barcelona...
19: Bon dia.
7: Hola, què tal, senyor Samaranc? Dèiem que això...
19: Jo no estic al COI, eh?
7: El COI. El COI, el poble o...
19: No, el comitè.
7: El
19: comitè internacional olímpic.
8: Que ja no hi té mà, allà.
19: Hombre, ni mà ni el sobre. Vull dir, quan jo estava allà...
7: Sí, ja no serà vostè qui digui la vil de...
19: No. Ni seré jo qui diré a la vil, ni ningú dirà a Barcelona, eh, però...
7: Home, per què no?
19: Home, vostè sap com va anar...
7: A Navarra, Catalunya.
19: Vostè sap com va anar el 92?
20: Sí, va guanyar Barcelona. Va guanyar Barcelona. Hi havia més d'un sobre.
19: Bueno.
21: Què vol dir que vostè el 2022...
20: Què està dient ara?
19: Ja, jo, el president.
20: Sí?
19: Els Jocs Olímpics eren a París.
20: No.
19: Els Jocs del 92 eren a París.
21: No.
19: I jo vaig dir...
20: I com és que va llegir Barcelona,
19: doncs? Bueno, perquè vaig dir... Atendem, momo.
20: Sí, sí.
19: Vaig canviar el sobre.
20: Va fer el canviasso.
19: Vaig llegir Barcelona.
5: Nosaltres posem el punt i final avui al matí de Catalunya Ràdio, com sempre, amb el rei de la ciutat.
2: La cita del dia.
22: L'estadística és una ciència que demostra que si el meu veí té dos cotxes, jo cap, el dos en tenim un. Sort Bernard Shaw. George Bernard Shaw.
20: Ara.
22: Dit d'una altra manera, si el Barça té 6 copes i el Madrid i l'Espanyol no en té cap, això vol dir que el Barça, el Madrid i l'Espanyol tindrien 2 copes cada un. I això és mentida, perquè aquest any ho hem guanyat tot.
5: Fins demà a les 6.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Seguim amb més Manel Fuentes, que va ser un dels presentadors del matí de Catalunya Ràdio. Després de la marxa d'Antoni Bassas hi va haver un impàs amb Neus Bonet i de 2009 a 2013 Fuentes va dirigir el programa. Uns anys on jo vaig estar escoltant, com sempre, aquest programa amb molta atenció. Era un estil absolutament diferent, un estil potser una mica més desenfadat, i el que era interessant és aquesta qüestió de que s'abandonava a l'APM a última hora, de 11 a 12, i apareixia el Problemes Domèstics, un espai molt dinàmic i molt divertit. Ara anem a escoltar per això la vessant informativa d'aquest matí de Catalunya Ràdio amb Manel Fuentes, junt amb Marta Romagosa, que per cert és la dona de Toni Clapés, i també Esther Castanyer. L'Esther Castanyer jo la conec també de l'època de Ràdio Sant Cugat, sempre ens anem trobant, com diem, els professionals per tot arreu. Ella va estar fent les pràctiques mentre jo també estava a Ràdio Sant Cugat de tècnic de so i locutor, i doncs abans que triar un altre butlletí, un altre espai de notícies, doncs m'ha agradat escollir aquest per poder escoltar també amb ella. Endavant, doncs, Manel Fuentes, Marta Romagosa i Esther Castanyer.
5: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Catàstrofe a Haití. Un fort terratrèmol de 7 graus a l'escala de Richter ha sacsejat l'illa d'Haití i ha afectat especialment la capital, Port-au-Prince, on s'han esfondrat centenars d'edificis. La notícia és d'aquesta matinada. Encara no es coneix l'abast exacte de la tragèdia, però el fet que els Estats Units hagin anunciat de seguida l'enviament d'ajuda humanitària evidencia que estem parlant d'una catàstrofe de grans dimensions. Testimonis presencials asseguren que el sisme hauria provocat centenars de morts en una ciutat i al seu entorn on viuen 4 milions de persones. L'ambaixador d'Haití als Estats Units ha definit amb aquestes paraules la situació al país després del terratrèmol.
23: Si mires el que ha passat, hi ha tot de petites cases febles, molt precàries, construïdes sobre petits pujols que envolten Port-au-Prince. Això ha caigut i sota la runa hi ha molta gent. Per tant, com he dit abans, el que ha passat és una catàstrofe que era previsible.
5: L'altra notícia d'impacte del matí la trobem a la portada del periòdico. El diari publica un document inèdit sobre l'incendi d'Horta de Sant Joan que es convertirà en la prova del delicte. Una fotografia feta pels detinguts, un d'ells somrient en primer terme, amb les mans al cap, com qui reconeix que l'ha feta molt grossa. Al fons, la columna de fum i flames que surt de Mas Pixentó, l'origen del foc, segons l'informe tant dels Mossos com dels bombers. Aquesta imatge i 14 instantànies més que la policia catalana ha recuperat poden ser la base de l'acusació d'homicidi per als dos joves detinguts al cap de setmana. En una altra imatge, segons el periòdico, es pot veure un dels implicats recollint fulles seques per fer el foc i dues més en què van fer quan l'incendi ja s'havia desfermat. Els Mossos van poder recuperar les fotografies malgrat que els nois havien esborrat les imatges digitals.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: És dimecres 13 de gener de 2010. Els altres arguments destacats del matí els repassem amb Marta Romagosa. Bon dia.
24: Hola, bon dia.
5: El nou model de gestió de l'aeroport del Prat presentat per Foment no convenç la Generalitat.
24: El president José Montilla assegura que només és un bon punt de partida. El govern aspira a tenir una participació determinant sobre aquesta infraestructura i no renunciaran a aconseguir-ho.
25: És un bon punt de partida, però no d'arribada per nosaltres.
0: perquè no satisfà les nostres demandes i necessitats. Bé, hi haurà un conjunt de modificacions legislatives per propiciar aquest canvi de model. Continuarem negociant al llarg d'aquest període. Som tossuts i persistents, ja ho saben vostès.
24: El projecte presentat pel ministre José Blanco constata que la majoria la té l'Estat en aquest nou model. Tot i que les decisions estratègiques s'hauran de consensuar, la Generalitat no podrà vetar amb els seus vots els acords que no li convinguin.
5: En parlarem amb el conseller Joaquim Nadal a partir de 3:15. Els socis de govern i Convergència i Unió també han criticat el model aeroportuari.
24: Esquerra Republicana acusa Foment de voler condemnar el Prat a estar per sota sempre de Barajas. Iniciativa creu que dona massa pes a Aena i des de Convergència i Unió Artur Mas convida els partits catalans a rebutjar el projecte al Parlament.
1: Si el novembre del 2007 el Parlament deia majoria determinant, jo no entendria que ara, 2 anys després, es digués una cosa diferent, que ara s'acceptés simplement una minoria de bloqueig per alguns temes.
24: En canvi, el PP aplaudeix la proposta del PSOE i fins i tot atribueix al seu partit la paternitat del nou model.
5: El govern aprova la llei del cinema de Catalunya incorporant-hi algunes novetats.
24: Totes les produccions americanes s'hauran d'estrenar amb la meitat de les còpies en català i l'altra en castellà, independentment del nombre de còpies. Els DVDs també s'hauran d'incorporar al català entre les opcions dels menús.
5: La llei no té el suport de part del sector del cinema.
24: La Federació de Distribuïdors Cinematogràfics i el Gremi d'Empresaris de Catalunya han expressat el seu profund malestar amb el govern davant l'aprovació d'una norma que ells consideren injusta i que els portarà greus conseqüències. Diuen que reduirà l'oferta cultural als cinemes, això portarà menys públic i algunes sales hauran de tancar.
5: Les caixes d'estalvi refreden les previsions de recuperació econòmica del govern espanyol.
24: La Fundació de Caixes calcula que l'atur no tornarà als nivells d'abans de la crisi fins aquí a 10 anys i posa en dubte la possibilitat de reconduir el dèficit públic abans del 2013. Ho ha dit el responsable de la Fundació de Caixes, Ángel Laborda. Fons governamentals, però, han anat més enllà i han apuntat agents secrets israelians i dels Estats Units, Esther Castanyer.
3: Unes acusacions que tenen a veure amb les amenaces d'Occident d'imposar més sancions a l'Iran si no suspèn el seu programa nuclear i que els Estats Units han qualificat d'absurdes. També l'oposició al règim ha desmentit tenir res a veure amb l'atemptat. L'organització opositora Combatents del Poble, a qui el règim sol atribuir actes terroristes, ha negat tenir-hi cap relació i fins i tot el web pro-reformista Haras ha assegurat que el científic els donava suport i que era partidari del moviment a favor de l'obertura. Massoud al-Mohammadi, científic i professor de la Universitat de Teheran a fi al règim, va morir ahir.
6: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
4: Seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Canviem de programa, però no d'emissora. Cap on anem, Jordi?
9: Doncs anem cap a en Xavier Grasset, el periodista Xavier Grasset, que va néixer a Vilaseca l'any 1963. És presentador tant de ràdio com de televisió, però també ha sigut col·laborador de diaris com La Vanguardia, el periodista.

0: doncs jo ja estava treballant a la ràdio i era un moment en què estava treballant, per tant no el podia escoltar. En canvi, l'Oracle, aquesta tertúlia de 3 a 4, sí que l'havia arribat a escoltar moltes vegades i era un programa interessantíssim. El Més 324, actualment, a la televisió, potser centra més en l'actualitat, però també té algunes entrevistes, doncs, a, jo què sé, a historiadors, a filòlegs, a gent de la cultura, que podrien recordar una miqueta el que era l'Oracle a la ràdio.
1: Jo també recordo haver sentit més l'Oracle, no tant El món s'acaba. De fet, del món s'acaba, sempre s'ha amagat aquella frase típica del Xavier Grasset, que és el món s'acaba, però s'acaba bé. I, de fet, Esteve, aquest format que comentaves, no?, del Més 324, que sembla que heredi alguna part de contingut del que era l'Oracle, aquesta conversa en una cadira a la televisió al vespre també em recorda molt el programa que feia la Terribas, també quan va estar
0: correcte
1: a TV3. És un estil bastant similar.
0: Sí, el que passa que potser el Xavier és una persona, diguem, poc intrusiva, no?, que deixa parlar molt, i en canvi la Mònica potser és una mica més contundent, no?, una mica més quisquillosa, diguem, amb els seus plantejaments, no? Potser aquestes serien les diferències, però és cert que el format de programa a aquelles hores de la nit a la televisió podria recordar bastant, no?, els dos programes. Molt bé, doncs anem a escoltar un fragment d'aquest El món s'acaba, una emissió de l'any 1999, un programa que, recordem, sonava a les 12 del migdia, ens hem de situar, un programa centrat força en entrevistes, i en aquest cas anem a escoltar una entrevista mítica, realitzada al mític Compay Segundo, el músic cubà que, entre altres coses, anys enrere també es dedicava al negoci del tabac. És alguna de les coses que podrem escoltar en aquest extracte d'aquesta entrevista que feia Xavier Grasset l'any 99 a Compay Segundo.
2: Bon dia, senyors i senyors. Són les 12 i 10. L'efecte 2000 ja comença a fer l'efecte. Veieu, si no, què ha passat a Los Angeles, on aquest cap de setmana han provat què passarà el 2000 amb els ordinadors que controlen, atenció, la xarxa de clavegueres de la ciutat. Imagineu-vos-ho!

0: Dos fecals van córrer i van adobar el parc Woodley de Los Angeles. Els arbres devien agrair el maleït efecte 2000 i el fet que els ordinadors no interpretessin correctament el senyal i obrissin, per tant, les comportes com si fossin 100 anys enrere. Sense que sonessin alarmes i sense que ningú se n'adonés. Aquesta és una, l'altra també ha passat a Los Angeles. Una empresa naviera va fer dissabte passat una prova amb el Singapur, un vaixell que duia una càrrega de 64.000 tones i amb una llargada com de 3 camps de futbol. Van posar els rellotges a punt per celebrar l'arribada del 2000 i el barco a tota màquina. Quan va arribar l'hora del canvi, però, el barco va perdre el control i poc va faltar perquè s'estavellés contra el port de Los Angeles. Van haver de fer servir el fre de mà. Això només és una mostra. També hi ha pendents altres proves: nuclear, radars als aeroports, els semàfors, les centrals elèctriques... En fi, quina festa que es prepara. No em negareu que, segons com vagi, passar el cap d'any a Los Angeles pot servir per experimentar que el món s'acaba.
1: El món s'acaba, amb Xavier Grasset.
0: No voldríem ni per tot l'or del món que se'ns acabessin els minuts, perquè tenim davant tot un somni. Parlem amb l'home que ha esdevingut emblemàtic en la represa internacional de la música cubana, Compay Segundo. Com estamos, Compay? ¿Todo bien?
2: Muy bien, muy bien.
0: Quina veu que té, té una veu com un tro, eh? Usted, su voz es tan peculiar que es imposible hacerse pasar por otro, compay.
2: Ah, bueno, sí.
0: ¿Estamos bien de salud?
2: Muy bien, muy bien.
0: ¿Está bien la calle Salud? ¿Está bien o qué?
2: En la calle Salud, esa es mi última grabación.
0: Exacto.
2: La última, no, la penúltima.
0: La penúltima, claro. Nunca, la última nunca existe. Compay Segundo actúa demà al Palau de la Música Catalana de Barcelona i ho fa justament per presentar aquest nou disc, Calle Salud. Compay no para nunca, ¿eh?
2: Nunca paro. Siempre me siento joven.
0: ¿Le gusta volver a Barcelona y a este escenario tan especial que es el Palau de la Música?
2: Sí, sí, el Palau de la Música. Una
0: bonito.
2: Cosa bella.
0: Linda.
2: Y me gusta también esta visita que estoy haciendo aquí a Barcelona.
0: Vale.
2: Tengo recuerdo.
0: ¿Tiene recuerdo?
2: Sí. Porque me recuerdo cuando tenía 15 años. Conocí

0: Un ciudadano que es de aquí de Barcelona. Voy a decir el nombre y el apellido, porque a lo mejor tienen descendientes.
1: Seguro.
0: Entonces, un amigo de aquí de Barcelona, su nombre Agustín Massana.
1: Agustín Massana.
0: Ese tenía una fábrica de tabaco, La India. Y tenía unos almacenes de café y cacao allí mismo
1: ¿En
0: Santiago de Cuba. Y al frente estaba la fábrica Bacardí.
1: Bacardí del ron Bacardí, el famoso Bacardí.
0: Entonces, de eso me recuerdo. Ahora, ¿por qué me recuerdo? Porque yo después de grande oí como hablaban aquí en Barcelona. Entonces,
1: ¿en catalán?
0: Sí, cuando yo llevaba los tabacos, una cantidad que llevaba todos los días de la producción donde yo aprendí, se ponían a contarlo 12 entre 100, 500, 500 en can. Entonces, eso es catalán. Y también me recuerdo, fíjense todas las cosas que me recuerdo de aquí, de un café que había en la calle Santa Rita y Corona, en Santiago de Cuba, y el título del café era Cuba, Cataluña.
1: Cuba, Cataluña.
0: Y yo tenía 15 años.
1: Tremenda corredera. Parlem a fons amb Compay Segundo. Serà un dia d'honor per tots nosaltres, però és dilluns i com que comença l'estiu hem pensat què millor que l'oreneta del programa. Pontificàs de Savi, Jordi Puntí, com estàs?
2: Bon dia, l'oreneta, m'acabes de dir. Hauríem més aviat de la gavina, no? Potser alguna cosa així, l'oreneta, per favor.
1: Què dius, Puntí?
2: Bé, molt bé.
1: De què parlaràs avui?
2: Mira, aquest cap de setmana, no sé, estava pensant a veure quina secció feia, de què parlava, no ho sabia.
1: Sí.
2: M'estava dormint i de cop un petardo em va despertar. De saps aquells petardos que ja estan començant a tirar?
1: Sí, home.
2: I vaig dir, ja està.
1: Sant Joan.
2: Petardos i la revella de Sant Joan.
1: Sant Joan.
2: Llavors avui farem una anàlisi implacable d'això, eh?
1: Molt bé, ja veus que Compay Segundo va engrescat, eh?
2: Sí, una reverència total, eh? Me'n poso de genoll.
1: Has vist que té bona memòria.
2: Sí, sí.
1: En fi, ja sabeu que per comunicar amb nosaltres teniu el 93207474 o si no...
3: Por el internet, por el internet.
1: ¿Le gusta esta música, Compay?
0: Me gustan toda lo que sea música.
1: Todo lo que sea música le...
0: Las estridencias no.
1: Diem perquè aquesta música justament ve d'una branca familiar del Compay Segundo. Esta viene de Andalucía,
0: ¿eh? Ah, bien.
1: La tierra que usted también conoce bien por parte familiar, por parte de padre.
0: No, no.
1: En fi, ja sabeu que també us podeu adreçar a nosaltres a través de mon@catradio.com i si no, doncs... My heart goes una mica estrident, segur que a Compay no li agrada tant. Esta ja no li ha gustat tant, tal vez.
0: ¿Cuál?
1: Esta que està sonando ahora. Bueno, tiene un remix. Bueno, és distint, és en anglès. Ja sabeu com no s'acabaria si no fos per l'Antonio Mas, el Fra del meu poble, el guió Xavier Escudel, Carles Marquès, la producció de Montse Barcón, muntatge musical Francesc Cotillas, els companys de So d'Exteriors, el Jesús López i el Josep Anton Rodríguez, que fan possible aquesta emissió. Us parla Xavier Graceta, això és el Món s'acaba, però s'acaba bé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Fem un petit gir, no marxem de la ràdio, però anem a parlar ara de veus. I ho dic així, de veus, perquè crec que Constantino Romero era la veu. I parlem de doblatge. Mítica veu de doblatge. Recordem frases com "Yo soy tu padre", del personatge Darth Vader de la Guerra de les Galàxies, o "Atletas bajen del escenario" durant els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Va néixer a Alcalá de Henares, però des dels 9 anys va viure a Barcelona. Ens va deixar només amb 65 anys d'edat, l'any 2013. Va iniciar la seva carrera professional com a locutor de Ràdio Barcelona, en programes musicals, de fet ell va ser un dels pioners de la radiofórmula, del nostre país. Però avui el recordem pels seus doblatges, recordant un fragment d'una entrevista on explicava com va començar el seu idili amb el micròfon.
3: Yo estuve durante muchísimos años en un internado, cosas de la vida, pero bueno, allí me solté delante de los micrófonos porque los curas me utilizaban para leer. Yo leía muy bien y tenía una voz que se oía. Yo no sabía nada más que me gustaba la lectura y entonces adquirí una gran práctica de hablar en público y de leer cualquier cosa ya desde muy niño, 9, 10, 11 años. Desde niño yo quería trabajar en la radio y no sabría decir por qué. Quizá porque estaba fascinado por el sonido que salía de las cocinas de las vecinas, que escuchaban los cereales oportunos. Yo empecé en la radio haciendo de todo, incluyendo radionovelas, radioteatros. Yo estaba en la radio, en Radio Barcelona, haciendo mi trabajo, que era dar guías publicitarias y cosas de esas. Y llamaron de Voz España, me habían oído, que querían hacerme una prueba, a ver si aquello funcionaba o no. Y después de la prueba, al día siguiente ya me dieron esta película para doblar. Era una película francesa que se llamaba Muerte de un asesino. Y Nillo Tempore, cuando yo empecé a doblar, era buenas a las 8 de la mañana, aquí tienes a este señor que tienes que doblar, y aquí están los takes, y te explicaban lo mínimo: es malo, es muy malo, es regularmente malo, o es bueno, o es un tonto, o está enamorado, o le persigue la policía, pero te daban cuatro datos, ¿no? No se llegaba a ver la película y analizar a los personajes. El doblaje, de algún modo, es un arte de imitación. Ese trabajo ya lo han hecho los actores. Lo nuestro es recoger lo que ellos nos dan y, de algún modo, traspasarlo a través del doblaje. Aunque no sé si recordar aquí al maestro Fernán Gómez, que decía que el doblaje era una monstruosidad. Dice, pero ¿cómo que es una monstruosidad? Dice, siempre habrá mayor monstruosidad que un ser humano con la voz de otro. Bueno, pues a lo mejor es que es una monstruosidad, pero a mí me parece que es estupenda. También decía Fernando que era útil, ¿no? Que era una monstruosidad útil.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Un timbre de veu inconfusible, el de Tino Romero, que ens va deixar, com dèiem, molt jove, amb només 65 anys, per una esclerosi lateral. Un fet desgraciat, perquè no hem pogut disfrutar més d'aquesta veu que tots tenim a la memòria auditiva. I recordar també que Tino Romero va ser un dels primers DJs de la ràdio espanyola. Ara xoco una mica, perquè, clar, un personatge amb aquesta veu tan imponent, que l'hem escoltat en multitud de doblatges, en multitud d'events, en publicitat també, doncs al principi va començar a Ràdio Barcelona, en programes musicals. Espectacular escoltar-lo també. Lamentablement, de nou, hem de dir que no podem punxar cap dels seus talls perquè no tenim el permís corresponent per part de Cadena Ser, però hauríeu d'escoltar-ho. A internet és fàcil de trobar algun dels seus talls, perquè era espectacular. Era un moment en el qual la ràdio estava molt encorsetada. Era un estil, doncs, com hem parlat altres vegades, de molt presentar el tema que sonarà i després dir què hem escoltat i poc més. I, en canvi, ell, doncs, va començar a posar un estil molt més modern. Començaven també a sonar música que venia d'importació, que no era fàcil de trobar a Espanya, però que al final, per circuits, diguem-ne, alternatius es podia aconseguir, i tenim una mica de rejoveniment a la música de la ràdio espanyola. I important dir que aquest rejoveniment va començar a Barcelona, va ser un dels llocs on la ràdio es va transformar, i això al cap dels anys es va fer extensiu a la resta d'Espanya. Però nosaltres vam ser pioners a nivell de la ràdio catalana en aquesta vanguarda de ràdio que s'assemblava més, doncs, a ràdios europees i també americanes.
2: Déu-n'hi-do. Està clar, no són personatges que tu no, d'entrada no els assimiles, com bé deies, no? Amb això d'en Tino, doncs, recordem tots la seva veu, els doblatges, però clar, quan de cop i volta dius, no, és que ell va començar fent de DJ, no? Doncs són aquestes coses que d'entrada sempre et sorprenen i gratament. La veu, el doblatge, els personatges que deia jo a l'inici, no? De Darth Vader, per exemple, i la frase potser més internacional, no? Por favor, atletes, bajen del escenari.
4: Ah, és que fins i tot un disc dels Manel, per exemple, es diu així, atletes, baixin de l'escenari. Em va fer molta gràcia quan va sortir aquest disc, perquè vaig pensar, mira, és un bon record pel Tino Romero, no?
2: Doncs sí, està clar que és així. Doncs amb el record de Constantino Romero, Esteve, ja ens apropem al final del programa.
4: Sí, de fet, anem a escoltar dos preses diferents, dos talls d'una gravació molt especial en la qual jo hi vaig ser. De fet, en algun moment surto també per aquí, en aquesta gravació. Anem de nou a les ràdios locals. Anem a Mata de Pere Ràdio, on la nit del 31 de desembre de 1995 es va emetre un programa per celebrar la nit de Cap d'Any. Un programa que, evidentment, es va enregistrar abans, dos o tres dies abans, des de l'estudi Únic, el número 1 i únic de Mata de Pere Ràdio. Un programa en el qual van aparèixer personatges com Xavi Portillo, que llavors ja estava treballant a Flash FM, Quimi Ruiz, Marc Altimires, Albert Parera, Joan Vilalta, Cèlia Jiménez i jo mateix. I van fer una colla de trucades. Per exemple, podreu escoltar trucades a Flash FM, on vam parlar amb la Mariola Dinarès. També no sé si hi havia en Jordi Casas. També vam poder parlar amb la dona de la neteja de Flash FM, etc. Doncs bé, anem a escoltar aquesta primera entrega d'aquesta nit de Cap d'Any 95-96 a Mata de Pere Ràdio.
5: Cosa que em van fer l'altre dia pel dia de Sant Innocents.
6: Sí.
5: Després d'un butlletí que em van posar un gall.
6: Sí, ho vaig sentir.
5: Ho
6: vaig sentir, sí, va ser un butlletí del migdia, si no recordo malament. En el qual no era exactament aquest el so que
5: va ser.
6: Però exacte, aquella típica sortida que fa flash o una cosa així, doncs no era exactament
5: va
6: això.
5: Va sortir un quiquiriqui.
6: Exacte.
5: No, va ser divertit. Llavors també... És que aquí el que fem, cada any entre nosaltres ens esbarallem, o sigui, amaguem dins del sistema informàtic, llavors posa... Allò que sé, per exemple, flash curt, flash llarg, i ho amaguem i posem un altre so, i clar, el que està per antena no em nota, i ho llença i surt una altra cosa. T'ho passem molt bé. Bueno, vols parlar amb algun DJ, per exemple?
6: Amb algun?
5: Sí. Vine, un moment, espera. Ara s'hi posarà amb el company.
6: Vinga. Bé, sembla que tenim allò un impàs.
5: Sí.
6: Els companys de Flash FM una mica desmadrats.
7: Sí, qui serà l'afortunat?
6: Qui serà l'afortunat?
7: Joan Arenyes, potser?
6: Que tindrà l'honor de parlar amb nosaltres. Hola.
8: Hola.
6: Hola, qui ets?
8: El Jordi.
6: Jordi, que més?
8: Sí, Jordi, jo, sí.
6: Hola. Que ets aquell noi que fa música els diumenges a la tarda, potser?
8: Sí, home, eh?
6: Ah, ets el terrible Jordi Casas.
8: Ets el terrible Portill.
6: Sóc el Portill. Oh.
8: Com
6: estàs,
8: Portill,
6: company?
8: Com estàs, company?
6: Com va la nit de Cap d'Any?
8: Bé, doncs, fantàstic, aquí ja sents la música de fons, l'estem vistint a fons.
6: Eh?
8: Sí.
6: Sents que hi ha una... Sents, Jordi, sents que hi ha una certa histèria a l'ambient, eh?
8: Sí.
6: És que anem passadíssims
8: molt,
6: a...
8: Molt histèrics. Anem... Gràcies, eh?
6: Anem passadíssims de voltes. Vosaltres com esteu?
8: Bé, igual.
6: Sí? Doncs vinga. Bon any, Jordi.
8: Gràcies, igualment, Portill.
6: Que vagi bé.
8: Adéu.
6: Sí. Tornarà la Mariola amb nosaltres.
5: Sí, sóc aquí, però... Continua la marxa, vull dir que...
6: Però total, eh? Sí, hem notat que el Jordi feia una veu així una mica...
5: Ara s'hi posarà, un moment, la senyora que ens fa la neteja...
6: Sí!
5: Que s'hi posa un moment, eh? Que també està aquí... Sí, és que som molt enrotllats nosaltres, ens fem amb tothom.
6: Ah, molt bé, molt bé.
7: Interessant.
6: Ai, per favor. Ai.
5: Sí.
6: Hola.
5: Hola.
6: Com es diu vostè?
9: Mira, Mercè.
6: Mercè.
9: Sí.
6: Vostè és la senyora de la neteja de Flash FM.
9: Sí.
6: I com va?
9: Bé.
6: Bé,
9: sí, està. Sí, bueno, jo vinc al dematí aquí, després... Bueno, jo avui també he vingut a la tarda perquè hi ha molta feina aquests dies, però bé.
6: Ja, i fins i tot la nit de Cap d'Any treballa vostè.
10: Sí.
9: No.
10: No.
6: Sí, dona, escolti'm. No. Són 4:45 de la matinada del dia 1 de gener. Què hi fa vostè aquí? Si no està treballant és que està fent alguna altra cosa.
9: Home, és, bueno, és que no puc explicar.
6: Ahir que està liada amb algú de l'emissora, vostè.
9: No, de veritat no. M'he vingut a buscar una cosa que se m'havia...
6: L'escombra?
9: No.
6: O motxo?
9: No, és que no puc dir. No.
6: Bé, vostè és una dona de la neteja molt misteriosa, sens dubte.
9: Sí. No.
6: Escolti, el conserge, que hi és?
9: Ah, sí?
6: Sí, que ens el passaria, també.
9: És que està al pis de dalt, ara.
6: Està al pis de dalt, sí. Està fent la ronda.
9: Sí.
6: Pobre, també treballant l'any.
9: Bueno, no és el conserge, no? És el vigilant.
6: El vigilant.
9: Sí, el conserge ha plegat fa hores, bueno, a les 9 així, ha plegat.
6: Molt bé. Uh-huh. Doncs, senyora Mercè, ens sí. ha dit, de la neteja.
9: Sí.
6: Moltes gràcies.
9: Sí.
6: Bon any.
9: Bueno, igualment.
6: I aviam si un altre dia, doncs...
9: Què us fa falta aquí, senyora neteja?
6: Senyora de la neteja? Oh, si li sobra alguna horeta, doncs aniria malament, eh?
9: Sí.
6: Molt bé, doncs
9: sí,
6: ja...
9: Sí. Ara què?
6: Doncs, si en cas, ara tanquem micros i vostè i jo ens entenem, en el bon sentit de la paraula, per a l'antena.
9: Qui ets tu?
6: Jo sóc el famós Portill.
9: No.
6: Sí.
9: No pot ser.
6: Sí.
9: No.
6: Sí, que em coneix, potser.
9: Home, m'han parlat.
6: D'oïdes, diguem-ne.
9: Sí, sembla que hi ha algú que... Bueno, que li agrada.
6: Què diu?
11: Atenció, exclusiva per matar.
6: Impressionant.
11: Atenció.
6: Miri, és que jo sóc molt curt de vista amb aquestes coses. I a vegades doncs, se'm passen així per davant i no les veig. Em podria donar una pista sobre aquest tema?
9: Què?
6: No, si em podria orientar una mica, donar-me una pista.
9: És que estic gorda i no sento gaire.
6: Ah, oh, gorda o sorda?
9: Sorda.
6: No, deia que hi ha algú que m'agrada o que li agrado.
9: Sí, que
6: no
9: sé deixen notes, eh?
6: Què diu, ara?
9: Deixen notes portint.
6: No digui.
9: Sí.
6: I puc conèixer el nom de la desafortunada?
9: No.
6: No?
9: No.
6: Bueno, m'ho dirà vostè personalment, ara fora d'antena.
9: Sí, li deixaré una nota.
6: Molt bé.
9: Vale?
6: Moltes gràcies, senyora
9: bueno,
6: Mercè.
9: Bueno, adéu. Adéu de part de la Mariola.
6: Gràcies. Adéu, Mariola Dinarès.
9: Adéu, Mariola.
6: No treballis molt.
12: Adéu a tothom.
6: Adéu.
4: Ja t'ha parlat amb l'Andreu Buenafuente, però no sé si ha volgut posar.
13: No.
14: Perquè s'ho estava passant massa bé, suposo.
13: Deu estar ben torrat.
14: Sí. Què estàs preparant ara?
13: De la uva.
4: Una cançó.
14: Lògic aplastant. Plas.
4: No, potser està preparant alguna altra cosa, un entrepà.
13: En tinc dues, ah. Tenim Mano Negra.
15: Ah, bueno, treguis el calçotets, tio.
4: Amb una que... Para que vegi, amb una cançó que es diu King Kong 5, que és aquesta, posem una miqueta, va.
14: Vinga.
13: Va. Anem preparant sorpreses pels oients i després en tenim una altra que és una dels Matt Bianco. Què és aquesta?
15: Això em sona a un
13: Bianco.
14: Una beguda
15: que m'acabo de fotre.
14: Sí, no? Aquesta nit
13: que ens hem estat fotent tota la nit. Sí, Bianco va, Bianco ve.
15: Posa el King Kong 5 aquest.
4: El Matt Bianco és el germà del Martini. Això dic el...
15: Ah, vale, perdona. Que és blanc o negre? És blanc sec?
4: És bianco.
15: Ah, és blanc.
13: És bianco.
15: És blanc.
4: No, és semisec.
15: És blanc.
13: Brut.
4: Un martini brut.
13: Sí, això estaria bé.
16: La vida és una... Jesús.
17: Ei.
16: Jesús.
17: Hola, bon dia.
16: A veure, qui serà?
17: Qui serà l'afortunat?
18: Bienvenido al servicio de información 003.
16: A veure.
18: Por favor, espere unos instantes.
16: Ara ve quan dirà...
17: Oui, c'est moi.
18: Le atiende la unidad 1385.
19: Información.
16: Hola, que mire, le estamos llamando desde una radio.
19: Sí.
16: Que estamos pasando aquí un fin de año.
19: Sí.
16: Y esto no es broma.
19: No, es una inocentada.
16: ¿Eh?
19: ¿No es una inocentada todo esto?
16: No. Oiga, si estuviéramos en día 28 sería una inocentada, pero no, hoy no. Pero como estamos a 30 años...
19: Hoy estamos a 40, ¿no?
16: No.
19: Va, que estoy trabajando, ¿eh?
16: Con tanta cama.
19: No.
16: Hombre,
18: gracias
16: simpática.
17: De nada.
16: Simpática, ¿eh?
18: Atendida por operadora.
16: Vaya.
17: Con a mí no me río.
18: Información sobre nuestros clientes.
16: Muy bien.
17: Cuyo.
18: En Telefónica estamos para ayudarle.
16: Gracias. Vale.
4: Pues no nos ha ayudado mucho, tonta.
15: Bueno, es que no ho entes massa. Almenys, com a mínim, ha rigut. Un altre ens hagués engegat, ja.
17: Sí, no, ha dit 40.
14: no sé si es referia a la Lipa Ba i els 40 ladrones.
16: Sí, també. També pot ser.
14: Els 40 principals.
16: Sí, els 40, això.
1: La Maroteca de la Ràdio.
4: Doncs aquí teníem aquesta nit de Cap d'Any des de Matadepera Ràdio. Hem pogut escoltar aquest espai de conversa amb Flash FM i també una trucada en plan de conya que vam fer a Telefònica. I anem acabant ja el programa d'avui. Abans, però, recordar-vos la nostra adreça d'email, que és amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu enviar els vostres comentaris, suggerències o indicar-nos si teniu gravacions antigues de ràdio que puguem compartir amb tota l'audiència. Doncs, Jordi, anem marxant ja amb un tall més de Matadepera Ràdio. Gràcies per estar un dia més escoltant-nos i, Jordi, ens veiem a la propera.
2: Doncs ens anem a la propera, Esteve. Avui ens anem d'una manera força divertida.
4: Sí, perquè ara anem a escoltar alguns talls més d'aquest programa especial de Cap d'Any que va ser enregistrat uns dies abans. Comentar també que nosaltres intentàvem en tots els moments que fèiem aquestes trucades de no dir que estàvem gravant el programa, sinó que estàvem en directe a la nit de Cap d'Any. I com que es va gravar el dia 28 de desembre, si no recordo malament, Sants Innocents, doncs clar, tothom s'ho prenia a conya, no? Llavors havíem de buscar la manera de que no es notés això i ho podreu notar en aquestes converses que vam fer, per exemple, amb Manel Sarrau i Elena García Melero de TV3, la Televisió de Terrassa, Ràdio Rubí i Ràdio Castellà, entre d'altres. Amb aquest tall de Matadepera Ràdio us deixem. Fins al proper programa. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau, que vagi bé.
14: Continua la festa, no?
16: I tant. Vull dir, ara... Aquí no s'acaba mai la festa.
14: Són... Mira, falten 7 minuts per arribar a les 5 de la matinada.
16: Sí.
14: I potser que, no sé, truquéssim a algun lloc perquè posessin unes copetes i tal, no?
15: Perquè no toquem unes pizzas, tio.
16: Això...
14: Perquè veig que aquí els recursos es van acabant.
16: No hi ha cubates express, allò, en plan...
14: Telecubata, digues.
16: Telecubata, digue-me. També estaria bé.
15: Truquem a Telebasura, ai, a Telecinco, vull dir, perdó.
16: Això...
14: Tele, sí.
15: I
14: sí.
15: Preguntem per la Carmen Sevilla si encara fa alguna cosa.
16: Hòstia,
15: fa alguna cosa. O no fa res.
16: Fer no ha fet mai. Però sí, potser encara la trobarem per allà, amb sabatilles i ovelles, allà, tot amb una ella.
10: Sí. Ens dirà, he adelgazado 10 kilos.
14: 10 kilos.
15: Niñas, com ho feia allò?
16: Ui, que bonitas.
15: No,
16: no la sé imitar jo.
14: No ho sentia aquell dia que diu lo de la bicicleta.
16: No, va ser un dia que va ser molt fort. Sí, el dia de la bicicleta.
14: Niño, te tocaba la bicicleta. I el nen, es que soy un parapléjico. I diu, ay, que oficio más bonito.
15: Sí, tu...
16: En sèrio, per antena, eh? En directe ho va fotre.
4: Ara podríem tocar TV3 una mica, no?
16: Vinga, TV3. Som per arriba.
14: La teva. Digui'm.
20: Hola.
14: Digui'm.
20: Hola.
14: Hola, digui'm.
20: Bona tarda.
14: Bona tarda, digui'm.
20: Amb qui parlem? Escolti'm.
14: Amb qui parlo?
20: Mira, es parla amb Matadepera Ràdio.
14: Sí.
20: Que estem fent aquí el programa de Cap d'Any.
16: Sí.
20: I no és cap broma.
16: No.
14: No és cap broma, vull dir, tothom s'ho pensa, però no és cap broma.
20: Amb qui parlem nosaltres? Això és... Això és TV3?
14: Sí.
20: Però quin departament és, o què és això?
14: Això és informatius. Sí, qui parlo?
20: I amb qui parlem?
14: Amb qui parlo, va. Qui ets?
20: Matadepera Ràdio.
16: Matadepera Ràdio.
14: Però qui ets de Matadepera Ràdio? I... Que potser et conec.
20: Ah, sí?
16: Aguita. Va, vinga, comencem.
14: Va, vinga, nom.
16: Noms.
20: No, jo sóc el Quimi Ruiz, però no em coneixes de res.
14: Sí que et conec, sí, que sóc el Manel Sarrau.
20: Vinga.
14: Vinga, no vingo.
20: Com has fet això, Quimi? No ho sé. Bueno, ara m'he quedat una mica parat. Però... A veure. Això ho entenc jo. I què fas tu aquí treballant?
14: Què vols dir que faig treballant?
20: Treballant o el que faci, això que sé.
14: Però no és cap nit ara.
20: Sí, i tant. És la nit de Cap d'Any.
14: Esteu.
20: Sí, i tant.
14: No ens
20: equivoquéssim. Sí,
14: home. Ara mateix falten 5 minuts per arribar a les 5 de la matinada. A les 5 de la matinada.
20: Sí.
14: Què et sembla, això?
20: Que no ho saps. Això és informatiu, si no ho saps.
14: Sí.
20: Bueno, aquí hi ha per aquí que sigui així...
14: Conegut, que puguis sortir per antena i tal.
20: Per donar el cap bon any, tot això.
14: Algú bon any? Algú famós?
20: Sí.
14: En Barberà, la notícia.
20: Home, tots famós, però volem algú...
14: No, algú més.
20: Algú més. Sí.
14: En Barberà no hi és, fins d'aquí mitja hora no hi serà.
20: I qui hi ha per aquí?
14: I
0: en Francino, que és l'altre famós, que és per aquí aquesta hora, però està en aquest moment enregistrant un programa.
21: Vaja,
0: vull dir que està a plató.
21: I està enregistrant un programa l'any de Cap d'Any? O sigui que treballa aquest tio.
22: Sí. Quines hores,
0: sí,
22: no?
0: Sí, treballa.
21: Juga futbol, treballa...
0: Està fent aquesta hora el resum de l'any.
21: Però si l'any ja s'ha acabat.
0: Sí, però l'està acabant ell, perquè tenia deures, tenia deures per fer.
21: Tu no pots fer el resum de l'any o què? Així, un incís petit. Un petit incís.
0: No, és que jo no l'he fet, l'ha fet ell.
21: Bueno, però tu...
0: L'està acabant aquesta hora.
21: Què destacaries de l'any, tu?
0: No sé, què vols que destaqui?
23: Però, alguna anècdota divertida que hagi passat per saber si informatius de TV3 aquests darrers dies, vull dir, alguna cosa així...
0: Ostres, m'agafes molt en fred, eh?
23: Ui. No sé, per exemple...
21: Encara has begut massa, veig, no?
0: Passat... A més, m'agafes adormit aquestes hores de la matinada.
21: Què dius, tio?
24: Home, mira nosaltres com estem, ben alegres.
23: Per exemple, el passat dia 28 de desembre de l'any passat, què va passar? Alguna innocentada curiosa o alguna cosa?
0: No.
23: No va passar res.
21: No et va trucar ningú, així.
0: No,
24: que
0: no,
24: sossos
0: no.
24: Que són la gent.
21: Sí.
23: No pot ser, eh?
0: Que molt de broma.
21: Escolta,
0: què?
21: No estarà per aquí l'André Buenafuente, que l'hem trucat a l'Arcer i no hi era?
0: A Buenafuente, qui vagi informatius no hi és, deu estar programes.
21: Ah.
0: Un altre edifici, això. Per què no proveu de tornar a marcar la centraleta i que us hi passin?
21: És que ens han passat aquí amb tu directament.
0: Ah, us han passat aquí directament.
24: Sí, sí. Ens ha pillat una música molt bonica i ja...
0: I de la música i registració.
21: No sé, semblava que sabien que havíem de contactar amb tu i...
0: Ja. És que tenen ordres, diguem.
21: Quan truquim a TV Ràdio, encara que no contesteu, passeu-me'l a mi, no?
0: Exacte.
21: Jo una última pregunta.
0: Digue'm.
21: Mira per aquí l'Elena García Madero, però aquesta no me la baixis per l'antena, aquesta me la baixes a mi. Ja ens la aclarem.
0: Aquesta ara mateix no hi és, però d'aquí poca estona hi serà.
21: D'aquí poca estona?
23: Sí.
21: Encara hi sereu aquí o no?
0: Sí.
21: Doncs vinga, potser tornem a connectar, eh?
0: Doncs torneu a connectar d'aquí una estona i jo us diria que d'aquí una hora cap a les 6 de la matinada la trobareu.
21: Vale.
23: Cap a les 6.
24: A les 6 menys 10.
0: A les 6 menys 10.
21: Sí.
23: A les 6 comença a treballar la pobra xicota.
0: Sí, sí, sí.
23: Carai.
0: S'ha de llevar d'hora.
23: Bueno, clar, el volia tocar el rebre.
24: Sí, sí. Molt bé.
0: D'acord. Apa, que tingueu bon any, eh?
21: Igualment.
0: Adéu.
21: Adéu.
0: Adéu.
25: Quina casualitat, aquí. Mira.
26: Matadepera Notícies. La informació a la Municipal de Matadepera.
27: Són les 5. Hola, bon dia.
28: Bona nit.
27: Bona nit. Bé.
28: O bona tarda.
27: Podríem dir bon dia ja.
28: Bueno, doncs bona el que sigui.
27: Bona el que sigui. Comencem les notícies.
28: Comencem.
25: Recordeu que no es pot manipular el material de la ràdio.
27: És no, especial.
28: A bona ho recordes.
25: Ara que hem tirat els cables, ara sí. Que hem destrossat els micros,
28: sí.
25: Hi ha un coixí allà a sobre...
28: Sí. Ara, això no és sèrio, això és de fer notícies.
25: Espera, okay.
28: Notícies.
25: Va. Bé, notícies. Són les 5 de la matinada, una hora menys a Canàries.
27: Molt bo.
25: Ja tenen una hora més de festa.
27: Sí, oita. Mira Canàries, tu, una hora més de festa.
26: Matadepera Notícies, la informació a la Municipal de Matadepera.
28: Hola, és Cap d'Any. Parla Quimi Ruiz,
25: Marc Altimires,
27: Joan Vilalta
25: i Esteve Llop.
28: Hola, és Cap d'Any. Estem aquí quatre persones...
25: marginades
28: per,
25: de la vida.
28: Per què no dir-ho, putejades? Fent informatius de Cap d'Any.
27: Sí.
28: I són les 5 de la matinada d'un Cap d'Any molt capdanyero. L'única notícia que hi ha hagut avui és que... és Cap d'Any.
27: Sí, sí. Imagina,
25: tot una primícia.
21: Jo diria que...
27: Sí. Hem donat l'exclusiva a tots els oients, eh?
21: Sí, però jo tinc una d'última hora.
25: Ei, aviam.
27: Va.
21: És Cap d'Any.
25: Ostres, no em digues.
27: No. Però jo en tinc una encara més recent, eh?
21: Quina?
27: Vosaltres dieu que és Cap d'Any, però jo dic que és 1 de gener. Aquesta encara és més...
21: Mm-hmm.
27: Més recent. És una exclusiva total.
21: Vale. I tu, que en tens alguna?
25: No ho sé, havia d'arribar-me al 2001. I estarem al segle XXI.
26: Jo en tinc una altra. La informació a la Municipal de Matadepera.
28: És Cap d'Any.
25: Vinga, una altra notícia.
27: És
25: Cap d'Any.
27: És Cap d'Any.
25: El dia 6 passen els Reis.
27: Oh.
25: Per tu, ara els esports, va.
27: Vinga.
28: Hola, bona tarda. El Barça, aquest any no ha anat a la Lliga perquè no...
21: No arrasca.
28: Perquè encara no s'ha acabat, vull dir que no ha guanyat.
27: Clar.
25: Vale, sí, no he pogut encara.
3: A l'EPI, a l'EPI ha muntat un espectacle amb el seu amic, amb el seu gran amic Blas.
27: Blas, sí. L'EPI. Mm. L'EPI amb el Blas.
3: I actuaran d'aquí una hora aquí mateix a Matapé de Ràdio.
5: Tengo set.
27: Sí, jo també en tengo set.
25: Doncs, i si ens bevem alguna cosa?
27: Sí, podríem fer un
3: aquesta ampolla tan grossa que hi ha per aquí.
6: Sí. Estava en el solloc i en el parque de Yellowstone. De pronto llegó su amigo Bubú y le dijo...
27: ¿Qué le dijo?
25: Són les 5 i 5 minuts.
3: Boníssim.
27: Molt bona, aquesta.
7: La Maroteca de la Ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola, tornem a estar aquí amb Vincenteca, Ràdio Sant Cugat, i avui ens acompanyen persones del món que teniu molt a veure amb el cacau i el cafè, que jo el cafè el prenc sempre amb un trosset de xocolata. Tenim el Joan Giraldez i Eva Prat, que són de la finca Castell Vilar, de cafè, i el Dani, ai, l'Òscar, perdona, Òscar García, que és de Quina Xocolates, fundador i creador d'aquest projecte interessant que està a Barcelona, entenc, no?
1: Sí.
0: Vintba, no? També, després parlarem amb tu, que també és un projecte que ens interessa molt. Doncs començarem avui amb el Joan i la Eva, que són els emprenedors darrere aquest projecte de cafè a Catalunya, que és un tema que jo no havia pensat mai que hi havia cafè a Catalunya. Bueno, cafè, evidentment, però que hi hagués gent que estan amb el conreu del cafè, no? Llavors, si em voleu explicar una mica el vostre projecte, Eva o Joan, qui vulgui començar.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies per convidar-nos a aquest programa. Gràcies. Jo sóc en Joan. Us explicaré una miqueta. Aquest projecte va sorgir ara fa ja entre 8 i 10 anys aproximadament. I sí, realment, Catalunya pues, té la primera plantació de cafè fora de tròpic i subtròpic del món. O sigui, fins a l'actualitat el cafè no es cultivava fora de les línies de tròpics, que estan situades a 23,5 graus nord i 23,5 sud. Nosaltres actualment pues, estem amb la finca a uns 43,5 graus nord, més del doble de l'habitual. I com diem sempre, pues, amb molt de carinyo i molt d'entusiasme per tot el projecte que hem iniciat de tots aquests anys i que ja ha començat a donar els seus fruits d'uns anys cap aquí, sens dubte, es pot dir que creiem fermament que en un futur serà 100% viable i possible poder cultivar cafè aquí i tindre el nostre propi cafè d'especialitat.
0: Ah, mira, pues, quina notícia interessant. I com és això? Perquè quines condicions necessita una planta de cafè per poder créixer i seguir, no?
2: Sí. Evidentment, a les zones de cultiu cafetaleres, que coneixem fins al moment, la planta de cafè necessita certes característiques per poder créixer i condicions sine qua non que són necessàries 100% pel cultiu. La temperatura mínima que oscil·la als països tropicals pues, està sobre 12, 14, 16 graus i les màximes entre 28 i 30 aproximadament. Aquest és el rang de temperatura que necessita la planta per poder-se desenvolupar correctament. Nosaltres aquí hem aconseguit plantes que estan aguantant pues, 4 graus positius durant més de 40 dies i temperatures màximes de 38, 40, 42. O sigui, és una oscil·lació molt, molt gran, és un marge de temperatura molt gran, però les plantes estan preparades.
0: I veu anar a estudiar el món del cafè o veu estar a plantacions en altres llocs o què?
2: A veure, això és curiós, aquesta pregunta, perquè sempre m'ho demanen. I, sincerament, jo no he visitat mai una plantació de cafè. No.
0: No?
2: No, però d'altra banda, porto 27 anys dins el sector del cafè.
0: Va.
2: Des de disseny i fabricació de maquinària de cafè espresso, màquines banc, direcció d'empresa, torrat artesanal, distribució, envasat, etcètera, etcètera. O sigui, tota la gestió del cafè íntegra 100% i només ens faltava el cultiu. Per tant, per nosaltres això és com un tancament de cicle. Del que és el cicle complet del cafè.
0: Sí, sí. I tu, Eva, estàs més en el tema del comercial, no? Crec.
3: Sí, comercial i d'administració.
1: Veritable.
0: I però clar, també deus saber bastant, no?
1: Sí, sí, també fem tasques de camp. Aquí va tot compartit.
0: I quines són les tasques de camp? O sigui, com és el dia a dia en una plantació de cafè?
2: Pues molt entretingut, perquè la feina al camp, com tots els que s'hi dediquen, no s'acaba mai.
0: Yeah.
2: Sempre hi ha tasques a fer, sempre. Però la veritat és que la feina de camp és com les formiguetes. Mm. Vas fent piano piano, com diuen els italians, i piano piano si arriba lontano.
0: I quan triga una planta en donar fruits? O sigui, que puguis collir i començar a fer cafè. I després també, quines varietats teniu?
2: Pues una planta de cafè que es diu cafetal, com a nom científic que té, no? Cafetal, existeixen moltes varietats. Parlem de cents o mils de varietats. I aquestes necessiten, pues, a partir de l'any i mig, dos anys, poden començar a donar els primers fruits. Però fins que la planta no és adulta, aproximadament és quan té uns 6-7 anyets, no està amb el seu el màxim exponencial, no? de producció de cafè. Nosaltres ara actualment les plantes tenen 4 anys i mig aproximadament, i hem tingut pues, 3 microproduccions. I diem sempre microproduccions perquè és evident que quantes més plantes tens al camp i amb una situació que els hi permet desenvolupar-se correctament, doncs més producció el que acabes tinguent. Però el nostre objectiu inicialment no és només la producció. Hi ha un know-how molt important, que és fer que la planta estigui 100% aclimatada a les condicions, amb la qual s'ha de preservar totes les tota la informació genètica sobre la qual hem estat treballant contínuament aquests anys amb la planta. Per tant, nosaltres llavors noves les tornem a germinar i tornem a tenir plantes. Aquest valor és el valor important, el més important que ara actualment tenen les plantes de cafè aquí a Catalunya.
0: I heu compartit aquestes llavors amb, per exemple, el banc de llavors que tenen... Bueno, hi ha com un banc de llavors a Catalunya de diferent... Teniu alguna... No?
2: Hi ha diferents institucions interessades a començar a fer estudis i col·laboracions, universitats, n'hi ha diverses, i segurament començarem a obrir portes a poder fer aquesta mica de, com diuen avui dia, no, de tech transfer, de tota la informació. Però, bueno, és un concepte que ara actualment, pues, nosaltres hem d'intentar també lligar-ho des de títol personal, perquè és evident que amb tot l'esforç, el treball, dedicació i constància que hem tingut amb això, és evident que no podem passar, no? Ara ho passem tot.
0: No, evidentment, però dic que assegurar-te de que aquestes llavors estaran per sempre més, vull dir que no els hi passi res, no? Suposo que vosaltres ja ho teniu molt controlat, això, no?
2: Sí, perfecte.
0: Sí, no, t'entenc perfectament. Evidentment, no, ara no començareu a donar llavors perquè és una feina amb molts anys de dedicació i entenc que és una cosa molt personal, no?
2: Totalment. De fet, és el nostre projecte de vida.
0: I quantes hectàrees teniu?
1: La finca té unes 12-13 hectàrees.
0: 12-13.
1: Sí.
0: I quanta gent hi treballa?
1: De moment, nosaltres dos.
0: En sèrio?
2: Sí.
1: Bueno, és...
2: L'Eva i jo, sí. I com no, pues, hem tingut fins a unes 10 o 12 cabres.
0: Sí, les cabres. Parlem de les cabres.
1: Sí, que fan una feina important, també.
2: Sí, incondicionals aliades per nosaltres. Perquè fa la neteja sota bosc superbé.
0: Clar. I llavors, aquestes cabres, ens dius com la raça, com és? Com es diu?
2: Rasquera. Cabra blanca de Rasquera.
0: I és una autòctona de la zona, entenc, no?
2: És una autòctona de Catalunya. Sí. És una típica cabra amb denominació d'origen catalana. I està en perill d'extinció.
0: Doncs...
2: Sí, actualment només... Parlen de 4.000 i pocs caps.
0: Ostres, doncs també és... I ja està... Bueno, com veu acabar tenint cabres?
2: Buscàvem un sistema totalment natural, 100%, per poder netejar el sotabosc, perquè les nostres plantacions, tant cafè com nabius, són plantacions de sotabosc i d'ombra. Mm-hmm. O sigui, intentem sempre combinar la vegetació autòctona, sense haver-la de tocar absolutament gairebé per res, amb les noves plantacions. Mm-hmm. Per tant, la cabra aquesta té una peculiaritat, que és que no té braguer. Per tant, no s'esgarrapa, no fa ferides, i no s'infecta i no es mor tant com les altres.
0: Ostres.
2: Per tant, és una cabra només de carn. És molt apreciada la carn de la cabra.
0: Clar, no es fa formatges a aquesta cabra.
2: No és lletera. No.
0: Val. Ostres. I teniu 12, dius? No, quants heu dit? Que
2: sí, hem arribat a tenir fins a 12. Sí. Sí, ara actualment tenim 6 o 8, no és 8.
1: Però en venen més.
2: Sí, però en venen més. Cada any criant. Però s'han d'intentar mantenir sempre. Clar. Gaires més no, perquè són més que cabres, són castors. Mengen moltíssim, moltíssim.
0: Sí. Però no mengen les plantes, mai.
2: No, perquè les tenim tancades.
1: Se les menjarien.
2: Sí, estan tancades amb un pastor elèctric. I les anem desplaçant a zones. I d'aquesta manera mantenim la finca neta i ben cuidada.
0: Mm-hmm. I també teniu nabius, dieu, també.
2: Mm-hmm. Sí, sí. A més, Castellvilà és la primera plantació de nabius, d'explotació de nabius a Catalunya. Catalunya no és productora de nabius.
0: Yeah.
2: I nosaltres hem aplicat sistemes hidropònics, però amb substrat, no pas líquid, i fem servir una sèrie de tècniques per poder també produir nabiu.
0: I tot aquest coneixement que teniu, d'on ve? Vull dir, si no heu estat a plantacions, o d'on veu estudiar això? Que...
2: La veritat,
1: autodidactes.
2: Sí.
0: Autodidactes.
1: Primer, perquè ens agraden les plantes i els animals i l'entorn. I segon, perquè vas buscant informació i també hi ha una part de prova i error, clar, evidentment, no? Però...
0: Sí,
2: sobretot quan una cosa t'agrada molt, em sembla que l'aprens sense cap tipus d'esforç. Només llegint i retenint aquesta informació, però es retén de forma natural, de veritat.
0: Mm-hmm. I llavors, al final, quina varietat teniu? Perquè...
2: Nosaltres, actualment, la varietat que tenim, saps que al món hi ha diferents tipologies, sobretot línies bàsiques de cafè, com ara són la robusta i l'aràbica, que tothom coneix. Després hi ha una libèrica, també, eugenoides, i 3 o 4 més, que són les línies mare. En l'actualitat, les que més predominen al món del cafè sempre són aràbiques i robusta. Nosaltres vam iniciar sempre amb 100% aràbica tot. I com a tipologia de planta, diguem d'origen, tenim 2 aràbiques, que una és Castillo i l'altra és Geisha. La Castillo és una planta que dona més producció, molta més producció. La Geisha és menys productora, però en canvi té una qualitat molt elevada del fruit. Totes dues venen de finques la seva puntuació a la finca, la puntuació de cap, de tassa, no? És molt elevada. El Castillo està al vol dels 87-88 punts, i un Geisha és un 90+, el Geisha que tenim. Per tant, parlem de tipologies de planta i orígens amb una avaluació molt... Molt maca, molt maca, i parlem sempre de cafè d'especialitat d'ombra.
0: I heu fet ja cafè? O sigui, heu fet ja... heu produït cafè ja i heu tastat?
2: Sí, la producció del cafè i el tast ha estat a nivell intern nostre de finca. I de moment els únics que hem provat el cafè som la meva dona i jo. Sí. En breu estem intentant fer un tastet del cafè. Més que un tastet, és una avaluació organolèptica del producte amb gent especialitzada del món. Per primera vegada es tindrà l'oportunitat aquesta de poder tastar el primer cafè continental del món. Amb la qual volem muntar una cosa maca, realment, que la gent vingui i pugui, sobretot la gent experta, no?, pugui donar la seva opinió i sobretot el seu anàlisi organolèptic. Nosaltres ja ho hem tastat, sobretot la sensació que hem tingut després de tots aquests anys aconseguir una cosa així, pues, bueno, sempre ho diem. Primer et fas un fart de plorar. I segon, comences a entendre el gust, aromes i matisos que té aquell cafè. Però des de la planta, perquè tu quan el proves amb fruit té unes sensacions totalment diferents que després amb torrat i elaborat. El cafè, cal dir que el cafè és un fruit tropical, és dolç. I aquest, això és un concepte que no s'entén, perquè des d'Europa s'entén més el cafè pues, des del que és el punt torrat, preparació i, bueno, matisos i aromes, però des de la vessant sempre de la preparació. Però la part agrària et dona pues, una sèrie de gustos, aromes i matisos totalment diferents.
0: Clar, devia ser molt emocionant, no?, el primer.
1: I tant.
0: Què veu fer? Com posem-nos en una taula?
2: Pues mira, la primera planteta que va començar a donar fruits, o diverses plantetes, no?, perquè nosaltres actualment a la finca disposem de més de 5.000 cafetals. Mm-hmm. I vora de 400 ara que hi ha a terra, aproximadament, i la resta estan en diferents bosses de creixement. I les primeres plantes que van començar a donar fruit, pues, les vam recollir tots, les vam provar de forma natural, amb el fruit com és, i després l'hem provat pues, per poder extreure els matisos que té, que són molt bons perquè continuen tinguent el seu origen tropical. I xoca una mica provar un producte que és tropical i que s'ha germinat, crescut i evolucionat a sota de roures i alzines.
0: Sí, no? Totalment. Totalment. I llavors, quin és el futur del vostre projecte? Com ho veieu? O sigui, ho veieu com un projecte de comercialitzar? Sí? Totalment. Sí, de vendre cafè a Catalunya i suposo que arreu del món, al final, perquè és un producte, com dieu, molt especial, no?
2: Sí, el món del cafè té diferents vessants, igual que molts altres productes, no? El que sí que està clar és que hem de donar més èmfasi, donar més valor a el que s'ha aconseguit, al producte exclusiu que hi ha. Tal com us deia, el món del cafè té diferents línies de venda. El que està clar és que no és el mateix ni el mateix preu un producte comercial que un producte exclusiu. Per posar, nosaltres sempre posem l'exemple a finca L'Esperança a Panamà, fa uns lots anuals, podria 35-40 quilos, i aquests lots anuals valen milers d'euros cada quilo de cafè. Aquí no s'entén aquest concepte, però és molt important que hi sigui, perquè s'ha de treure aquesta rentabilitat del producte inicial. Està claríssim que això dona peu a poder fer rèplica de cultiu, a poder fer evolució d'altres tipologies de plantes a la zona, i, bueno, depenent de la tipologia de planta, podem tenir una línia de cafè o una altra, sigui comercial, especial o d'especialitat.
0: Clar, perquè jo m'estic imaginant aquest producte en restaurants, en restauració, no? Sí, com un producte de luxe, totalment. Sí. Poder dir aquest cafè és de Catalunya és molt únic. I llavors el cafè, com s'elabora un cafè? O sigui, quan ja tens el gra, què es fa?
2: Un cop tu reculls el gra, que en aquest cas és la recollida és picking, és a mà, aquest gra es pot treballar tres línies d'elaboració diferents. Una és rentat, l'altra és natural i l'altra és honey. Si tu fas un cafè rentat, vol dir que li treus tota la cobertura exterior, tant la pela com el mucílag, que és la part carnosa interna, que és la dolça, i el rentes amb aigua. Això es donarà peu a cafès molt més nets, més brillants. Si tu li treus la pela a la cobertura externa i li deixes només el mucílag, farem pues, el que és un cafè honey, de manera que tots els sucres que hi ha externs es aniran passant cap a dins de la llavor, el pinyol. I si tu deixes el cafè tal qual, amb tota la seva cobertura, que s'assequi a l'aire, tindrem un cafè natural. Mm-hmm. Aquestes tres línies donen característiques, aromes i gustos diferents. Mm-hmm. Això després, sense entrar a les línies ja de fermentacions, cofermentacions, preparacions, etc. És molt ample.
3: I llavors preparat amb filtre.

0: nit, en dies festius i a totes hores. Per tant, des de coses
1: Sí.
0: naturals de la mateixa, del mateix bosc, la natura, no? Senglars, cabirols, gent que es passa per allà, etcètera, etcètera. No. Per tant, has de ser-hi.
2: Sí, sí.
0: De fet, no hi ha cap finca de cafè al món que no tingui les persones que les cuiden allà visquen, mateix visquen.
2: Sí. Sí, sí. Tu tens alguna pregunta, Òscar, per a fer?
3: La veritat és que no, i és que em sembla que tota la feina que feu amb les plantacions de cafè i com ho esteu cultivant, no? També amb els animals de la finca, em sembla una metodologia d'agricultura molt sostenible i tota la feina que esteu fent és molt, molt lloable. La veritat, i és molt interessant que un projecte, no, d'aquestes dimensions i d'aquest tema, pues, es pugui portar a terme això a Catalunya.
2: Sí, totalment. I feu visites, entenc, no? O...
4: Sí.
2: I com funciona això?
4: Sí, les visites per nosaltres és una part important del projecte, perquè entra en la part de divulgació del cafè. Perquè si s'explica, com molt bé saps, el producte, s'entén tota la feina anterior que hi ha i, per últim, el seu preu. Es valora i es raona molt millor.
2: Clar.
4: I a part, a nosaltres, en finca, pues, es veu tot molt més clar.
2: I si algú vol venir a visitar-vos, què han de fer?
4: Doncs contactar amb nosaltres a info@castellvilà.com i preparem unes visites fantàstiques.
2: I, bueno, no facis spoiler, però sí. Quanta gent pot venir?
4: Pues mira, venen parelles fins a grups de 100 persones.
2: Clar, perquè pot ser un team building i coses d'aquestes, no?
4: Sí, n'estem fent. N'estem fent.
2: És un producte molt original.
4: Tot el ventall, llavors adaptem la visita al grup. Per tant, és el mateix un grup de 90 persones que un grup de 20 o uns amics que són 6.
2: Clar. Però teniu un espai adaptat per visita?
4: Sí, tenim un showroom, però el maco és, de tota la visita, la diversitat que hi ha. Perquè una cosa és el showroom, que evidentment hi ha una informació, l'altra és a camp amb els nabius i cabres, que és important per entendre el context d'on es desenvolupa tot, i que s'enllaça amb el cafè, que és el pilar principal. De tot el projecte, és evident.
2: Bueno, pues, no sé si voleu comentar alguna cosa més.
0: Pues mira, respecte a lo que és la, diguem, la valoració del nostre producte, nosaltres t'hem dut una petita sorpresa, que és el primer fruit que ha madurat aquesta temporada, perquè tu el puguis tastar.
2: Ostres.
0: I puguis donar el teu criteri al respecte.
2: Ostres, quina passada. Ho faig ara?
0: Sí, home.
2: Ostres, és molt especial, això.
0: Molt especial, sí.
2: Bueno, digueu-me, era olorar, suposo, no?
0: Te'l fiques a la boca,
2: sí.
0: El mastegues.
2: Tot a sencer?
0: Sí, tot sencer. A l'interior tindràs dos granets. Aquests no te'ls empassis, els tornes a deixar. Però la sensació que et donarà aquests dos granets, explica-t'ho una mica i dona la teva anàlisi.
2: Ostres, no hagués dit mai que un gran cafè fos així.
0: Veritat?
2: És quasi com... Us diré que és quasi com tastar un vi. Perquè és dolç. I sembla una mica de pa. Té gust a pa, a llevat. Uf, quina il·lusió que em fa això. I això és, no m'ho puc tastar? No.
0: No, això no. Això són les llavors, que hi ha a l'interior.
2: Moltes gràcies, Em fa molta il·lusió, és com una passada, això. Però no acabo de relacionar això amb un cafè.
0: No, en absolut.
2: Però a la vegada penso, quan tastes un cafè, de vegades et surten aquestes aromes i sabors.
0: Depèn de l'origen, surten unes notes de xocolata, fruitat, tropical, acidesa.
2: Sí, sí. I ho té tot, això.
0: Ho té tot.
2: Moltes gràcies, de debò, que m'ha fet molta il·lusió, no m'havia fet mai això.
0: Pues això ho podeu experimentar si veniu a finca a veure tot el fantàstic món del cafè.
4: A descobrir-lo.
2: Sí, tant.

I tant, jo he de venir perquè no he vingut i m'agradaria molt veure'l i més ara que hem parlat i ens heu explicat una mica el vostre projecte. Doncs ara, després, tornarem amb vosaltres i escoltem una mica de música i tornem amb l'Òscar García.

0: Bé, hem escoltat Above It All by Moabi i ara estem aquí amb l'Òscar García, que és el creador i fundador de Quina Xocolates i membre d'una associació que es diu Bintbar, no? Que sembla, no sabia i sembla molt interessant també aquest projecte. Benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I ens parles una mica del cacau, que, com hem dit abans, està molt relacionat amb el món del cafè. Quan fa que estàs amb aquest projecte?
1: Pues nosaltres, com a Quina Xocolates, fa ja més o menys uns 2 anys i mig que estem amb el projecte. Uh-huh. Nosaltres som una xocolateria d'especialitat, això, Bintubar, que això bàsicament, bueno, és una paraula anglesa que vol dir del gra a la rajola, i és una metodologia a la qual els xocolaters, diguem-ne, tenim control sobre tot el procés d'elaboració de la xocolata. Des que comprem el gra de cacau, doncs que tingui una correcta selecció, un correcte torrat, un triturat, una refinació, una temperat. Però les faves de cacau que comprem no són qualsevol faves, sinó que són faves de cacau que provenen d'unes bones genètiques i les quals tenen, pues, en origen uns bons processos de postcollita, com una bona fermentació, un bon secat. També es vigila molt de prop que tingui unes bones condicions, diguem-ne, de sostenibilitat, tant a nivell de bones pràctiques agroforestals com també bones condicions de vida digna cap a les comunitats agrícoles. De fet, es treballa colze a colze amb els agricultors i les comunitats agricultores perquè d'aquesta manera hi hagi, doncs, la cadena de valor estigui ben distribuïda des de l'agricultor fins al consumidor final. És a dir, és tota una filosofia de treball.
0: Mm-hmm. I llavors, d'on ve el cacau vostre? O depèn, suposo que...
1: Bueno, nosaltres utilitzem bàsicament cacau de Perú, bàsicament per una qüestió personal, perquè, bueno, jo soc de Barcelona, però vaig viure durant molts anys al Perú, i allà, pues, vaig trobar feina al Museu de la Xocolata, d'allà, i al final, pues, va ser una empresa on vaig fer carrera i vaig treballar directament amb els agricultors i les comunitats agrícoles i vaig veure, pues, tota la gran feinada que es desenvolupava, no, allà, i al final, pues, decideixo treballar amb cacau peruà, pues, una mica com a agraïment per tots els anys que vaig estar vivint allà.
0: Uh-huh. I l'associació Bintbar són molta gent, no? Bueno, uns quants, no? Ja... I què és exactament?
1: Correcte. Actualment som més o menys unes 60 persones. Som un grup de membres d'arreu d'Espanya que el que ens encarreguem és de difondre la cultura del Bintubar. No només som xocolaters ni elaboradors, sinó que també hi ha perfils molt variats, des de persones que simplement els interessa la bona xocolata, elaboradors de packaging, difusors com periodistes, científics, importadors de cacau. És a dir, bueno, realment fem un networking de diferents persones amants del cacau i de la xocolata que ens recolzem els uns als altres i entre tots ens encarreguem de difondre justament la cultura del Bintubar arreu d'Espanya. De fet, aquest cap de setmana hem estat reunits a Màlaga, on una vegada a l'any, pues, fem la nostra reunió anual, i de fet, gràcies a aquesta associació, aquest any, per exemple, també s'ha dut a terme els primers premis a Bintubar, justament a Espanya.
0: Perquè com la sòcia fundadora crec que és de Teruel, és això? O és una senyora que es diu Isabel?
1: Bueno, Isabel va ser una de les primeres sòcies fundadores conjuntament amb Victòria del Club de Xocolata a València, i de fet, bueno, van ser un grup d'aquestes primeres persones que l'any 2019 van decidir crear l'associació del Bintubar. Van començar siguent molt poquetes persones i a dia d'avui ja són més de 60.
0: És una iniciativa també que està molt bé, perquè us ajudeu, us compartiu informació, segur, deu ser...
1: Correcte. El nostre objectiu, evidentment, és difondre la cultura de la bona xocolata a Espanya, però també ser un grup de recolzament els uns als altres. d'aquesta manera, pues, entre tots ens ajudem. Com tots tenim, pues, negocis petits i tampoc tenim, diguem-ne, pressupostos de comunicació, de màrqueting, pues, com una gran indústria, el fet de poder fer colze a colze els uns amb els altres ens ajuda, pues, que entre tots puguem tenir una major difusió, no?, i fer més una mica de pressió a nivell nacional.
0: I ens pots parlar una mica del cacau, de com també on creix, com es cuit tot?
1: Correcte. Bueno, el cacau, de fet, és una planta amazònica. Molta gent creu que l'origen és mexicà, però de fet prové de l'Amazonia, que a dia d'avui, pues, és frontera entre Perú, l'Equador, Colòmbia i el Brasil, tot i que realment, doncs, les primeres persones que van començar a manipular el cacau per fer xocolata realment va ser a Mesoamèrica. A dia d'avui, pues, el cacau es cultiva no només a Amèrica Llatina, sinó també a països com, bueno, a continents com l'Àfrica i l'Àsia. Bueno, el cacau, de fet, va arribar en aquests continents per qüestions colonials. I, bueno, el cacau realment necessita d'un clima, al igual que el cafè, un clima tropical per poder-se desenvolupar, ja que necessita de molta aigua, però també de molta llum, i tot i que també ombra, per poder-se desenvolupar.
0: I llavors, quants anys, el mateix que els he preguntat, quants anys necessita una planta de cacau?
1: És molt bona pregunta. En termes generals solem dir 4, però en veritat és un tema molt complex, ja que hi ha plantes híbrides que a partir dels 2 anys ja donen fruits i hi ha plantes, diguem-ne, que tenen menys manipulació, que aquestes a vegades poden trigar fins a 17 anys en començar a créixer. Aleshores, moltes vegades es fan ingerts mixtes perquè aquestes plantes híbrides comencin ja a donar fruits, mentre que les que són més naturals, més autòctones, es comencen a desenvolupar. D'aquesta manera, quan les plantes autòctones ja són aptes per donar fruits, les híbrides ja estan de capa caiguda, perquè les plantes híbrides no viuen més de 25 anys, mentre que una planta, diguem-ne, autòctona i natural pot arribar a viure tranquil·lament fins als 100 anys.
0: I hi ha plantacions aquí? Jo havia llegit que potser a Màlaga o no?
1: Correcte. A nivell d'Europa hi ha plantacions en dos llocs. Un és a les Illes Canàries, on l'Institut Agrícola Canari treballa colze a colze amb els agricultors per fer investigacions, incentivar-los a cultivar cacau, però també a Màlaga. De moment, l'estació de Màlaga és una estació experimental. De fet, aquest cap de setmana hem tingut l'oportunitat de veure en primera persona justament el treball que estan fent allà. I a Màlaga és molt interessant perquè el cacau, de fet, l'insecte que el pol·linitza no són les abelles, sinó que són els mosquits. Són uns mosquits molt petitons, com aquests que volen sempre al costat de la fruita. Què passa? Que a Màlaga aquests mosquits no existeixen perquè són mosquits tropicals. Així que la pol·linització, per exemple, del cacau és manual. Hi ha una noia allà que ella manualment s'encarrega de pol·linitzar una per una totes les flors del cacau.
0: Ai, pues això és molt interessant. I entenc que no es poden portar els mosquits d'altres països. Deu ser completament il·legal, això, no?
1: Bueno, desconec, diguem-ne, la logística, però és molt possible que, degut al canvi climàtic, de la mateixa manera, pues, que a Catalunya ja s'està començant a cultivar cafè, és possible que dintre d'uns anys aquests mosquits propis del cacau els podem trobar a Europa continental.
0: I tu t'has plantejat tenir part amb aquest projecte si arribés aquí i de plantar cacau a Catalunya? Creus que seria factible?
1: Bueno, crec que degut a això, al canvi climàtic, de la mateixa manera que fins fa uns anys era impensable cultivar cafè i ara, pues, s'està començant a cultivar, segurament dintre d'uns anys el clima de Catalunya sigui apte per cultivar cacau. I si seguint aquesta línia, doncs seria molt interessant explorar línies de cultiu del cacau, perquè el cacau fos un producte de proximitat i de quilòmetre zero. Uh-huh. Però això estem parlant de més de 20 o 30 anys, ja, fins que es pugui portar a terme.
0: Clar, imagino que sí. I vosaltres teniu un espai a Barcelona que organitzeu coses també?
1: Correcte. De fet, nosaltres estem molt a prop de Sant Cugat, estem a Barcelona, a Gràcia, i el nostre objectiu com a xocolaters d'especialitat és, bueno, de la mateixa manera que els meus companys del cafè, és difondre la cultura xocolatera i cacautera i explicar als clients que la xocolata no és només un producte final, és tota la seva traçabilitat des de que es cultiva, i ensenyar als clients a posar en valor tot el cultiu del cacau. Nosaltres, pues, no tenim aquesta gran oportunitat de visitar una plantació de cacau aquí a Catalunya, però sí que el client posi en valor tota la feinada que fan els agricultors per cultivar el terreny, cultivar-lo sense pesticides, de manera natural, totes les cures que el cacau necessita, des de, per exemple, el cacau, si el cultives de manera sense pesticides, necessita de molta supervisió perquè pot patir patògens o enfermetats, i que valorin, pues, una bona genètica, una bona fermentació, a més, diguem-ne, de tota la feinada que nosaltres fem a l'obrador. I tot això, pues, explicat d'una manera molt entretinguda i dinàmica, perquè la gent en dues hores, pues, de manera general, pugui comprendre i posar en valor, pues, tota la xocolata, perquè la xocolata és un producte que veiem tots els dies, però molt poques vegades ens parem a pensar en tota la feinada que hi ha al darrere. Aleshores, quan coneixem el que mengem, quan li donem valor, realment el producte final es pot valorar molt més.
0: Sí, sí, totalment. Això passa amb els productes, bueno, el cafè, el vi, no? I els teus clients principals, qui són?
1: Bueno, nosaltres ens basem molt en el client local, és el 80% de la nostra clientela. És un públic català que viu a Gràcia, a Barcelona o als voltants, com estem molt a prop de la parada dels ferrocarrils, pues ve gent de Sant Cugat, Terrassa, el Sabadell, i a partir d'aquí, pues, tenim diversos tipus de subclients. Tenim el client que busca una xocolata per fer un regal, ja siguin bombons, una caixa o les rajoles, clients que busquen experiències, ja sigui amb parelles, amics, familiars o tallers d'empresa, i també, pues, tenim client local que el que busca és un producte saludable. Tenim xocolates també del 80 fins al 100%, i amb xocolates d'alta intensitat el que busquem ja no és tant un balanç de sabor, sinó que el que busquem més aviat és un producte saludable. Com tota la xocolata, només fem servir cacau i sucre, i el cacau, al aplicar-li un torrat molt baix, conserva totes les seves propietats, pues tenim un client que busca un producte pensant més aviat en la seva salut. De fet, és molt paradògic, però les rajoles de 100% són unes de les que més venem, perquè només porta cacau, i el cacau, al igual que el cafè, és molt energètic. A més que aporten molts minerals com el magnesi, el ferro o el potasi. Tot i així, pues, evidentment, també hem de ser conscients que vivim a Barcelona, una ciutat, pues, que cada any rep més de 15 milions de turistes, així que, evidentment, pues, també rebem públic turístic, tot i que no és el nostre principal objectiu.
0: Uh-huh. I quina capacitat teniu de si algú vol venir a fer una experiència amb vosaltres?
1: Pues a nosaltres, com ens interessa molt difondre la cultura del cacau i de la xocolata, fem tallers des d'una persona fins a grups de 12 persones.
0: Uh-huh. I llavors vosaltres elaboreu el va, no?, de xocolata?
1: Correcte, sí, tot ho fem nosaltres. De fet, el nostre obrador és en vidre, i els nostres clients poden veure tot el procés d'elaboració, i crida molt l'atenció, no?, quan veus les màquines, les refinadores, com van fent voltes, i el xocolata, pues, es va fent poc a poc. Tot ho fem nosaltres. D'aquesta manera podem garantitzar una bona qualitat i traçabilitat del uh-huh. producte. De fet, gràcies a aquest saber fer, pues, hem guanyat diverses medalles a nivell internacional amb alguna de les nostres xocolates com una de les millors d'Europa.
0: Ah, felicitats.
1: Gràcies.
0: I el tema de la traçabilitat, el teniu posat amb l'etiqueta de la xocolata?
1: Correcte, efectivament. Per nosaltres, bueno, sempre els hi preguntem als nostres clients, no?, i fem la comparació amb el vi, per exemple. Sempre els hi preguntem, bueno, quan compreu una ampolla de vi, en què us fixeu? I molts clients pregunten, pues, en el tipus de raïm, per exemple, no?, o la denominació d'origen. I dic, vale, i quan compreu una rajola de xocolata, en què us fixeu? I la gent ens diu, en el percentatge. I dic, vale, d'acord. Pues comprar una rajola de xocolata mirant el percentatge és com comprar una ampolla de vi mirant el percentatge d'alcohol. El volum alcohòlic d'un vi et dirà això, el volum alcohòlic. Però si vols saber si el vi és més dolç, més astringent o més afruitat, mires el varietal. Pues amb el cacau passa exactament el mateix. El cacau, en funció del seu varietal, el terroir o el que es cultiva al voltant o el seu procés de postcollita, pot tenir milers de matisos aromàtics, més afruitats, més secs, més herbals, més dolços, més àcids. I per això totes les nostres rajoles tenen la mateixa informació que el vi, és a dir, la genètica del cacau, la regió de la qual ve, si ve directament d'una finca o si ve, diguem-ne, d'una cooperativa, el mes i l'any de collita, perquè el cacau, al igual que el raïm, d'un any a l'altre pot variar els sabors. També el nivell de fermentació que té aquell cacau. És a dir, donem tota una traçabilitat i una informació perquè el client realment pugui escollir bé, i sempre, doncs, fem un treball de pedagogia perquè sabem que tota aquesta informació amb el vi o el cafè ja existeix, però que amb el cacau i la xocolata encara és una informació molt novedosa.
0: Mm-hmm. Sí que ho és, sí. I esteu en restauració, per exemple, en restaurants i tal? Teniu...
1: Pues, de moment estem venent a cafeteries o a pastisseries. Amb restaurants encara estem començant a treballar, i realment és el nostre objectiu, perquè, per exemple, vas a un restaurant i et diuen, pues mira, el vi ve d'aquesta denominació, l'enciam és de quilòmetre zero, la vaca, pues, s'ha criat amb música i en bones condicions.
0: Cafè de Catalunya.
1: El cafè de Catalunya. Però clar, arribes a les postres, arribes a la xocolata,
0: i
1: no hi ha discurs, no hi ha història.
0: Per això.
1: Aleshores, si m'has, durant tot el dinar, m'has venut, pues, una traçabilitat i una qualitat, perquè quan arribem al postre, a la xocolata, no hi ha aquesta informació. Mm-hmm. I el poder dir, pues, mira, aquestes postres estan elaborats amb un cacau de la regió del Cusco, al Perú, té notes de fruits vermells, de panses... Saps? Tota la informació, una traçabilitat, i d'aquesta manera, doncs, que el dinar sigui rodó.
0: Clar.
1: Aleshores, és el nostre objectiu enfocar-nos molt més en la restauració.
0: Mm-hmm. Sí, amb un format petit, així maco.
1: Correcte, des de vendre cacaus o xocolates per fer, doncs, les postres, gelats, la mousse, el tiramisú, és a dir, pot tenir milers d'utilitats.
0: Sí, sí, tant. Molt bé, molt bé. Molt interessant, també. I el vostre futur, com ho veus? Creixereu o...
1: Sí, de fet, en aquests 2 anys i mig hem vist com la resposta dels consumidors era molt positiva i hem aconseguit créixer, perquè, clar, hi ha molt d'interès per part dels nostres consumidors en consumir no només un bon producte, evidentment, sinó que aquest producte tingui un compromís tant amb la societat, amb els campesins, els agricultors, i també amb el planeta, amb la sostenibilitat. Aleshores, poder garantir aquests dos aspectes en el nostre producte i que sigui de qualitat, realment connecta molt amb els nostres clients. De fet, hem ja llogat un segon local, que és 3 vegades el que tenim actualment, ja està en procés de remodelació, així que l'objectiu nostre, pues, és créixer, però creixes sempre amb qualitat.
0: Mm-hmm.
1: Fer xocolata de qualitat, però respectant l'origen. Sempre donant molt èmfasi del lloc del qual provenen els nostres cacaus.
0: Molt bé, molt bé. Teniu alguna pregunta per l'Òscar?
2: A veure, realment són productes que són totalment paral·lels.
0: Mm-hmm.
2: Sí, i tant la història, difusió, tractament... És exactament el mateix.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo ho veig, de la boca veig un futur als restaurants o en altres llocs, però amb els vostres productes, i crec que és un plus molt, molt únic.
1: Sí.
0: O sigui que espero que funcioni, segur que sí.
1: Sí.
0: Bueno, doncs ara faig la pregunta que sempre faig. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Sí, bueno, per trobar-vos a vosaltres entrant a la vostra web, entenc que surt tota la informació dels vostres tallers.
1: Correcte. Tant a la nostra pàgina web com a l'Instagram ens podeu trobar com a Quina Xocolates i ens podeu trobar i contactar en qualsevol moment.
0: Uh-huh. Val, doncs... Si voleu trobar aquestes experiències, no, només cal buscar per internet. Llavors, la meva última pregunta sempre és, primer començo amb vosaltres, si fóssiu un cafè, quin seríeu?
2: Bueno, a veure, al fi i al cap, totes les tipologies o varietats de cafè... són molt iguals des de la planta, des de la germinació, perquè el procés és el mateix. Però cadascuna té les seves peculiaritats. Quan ja són adultes, han donat el fruit, han donat el seu producte. Jo personalment no em decanto pas ni per una ni per l'altra, sinó pel global, o sigui, el món del cafè.
0: Molt bé, i almenys prens el cafè sol o amb llet?
2: Ah, en absolut, amb sol. 100%, sí.
0: I tu? Igual. Tampoc tens una varietat que diguis aquest
3: no,
0: és la meva.
3: No, perquè és un conjunt.
0: Molt bé. I sí, també sí. Igual, sense cafè et sol, tal
3: sol.
0: Qual.
3: Sol.
0: I amb sí. Sucre, no, tampoc.
3: No.
2: Hi ha una molt gran diferència entre prendre el que estem acostumats, la gran majoria, que és cafè comercial, a cafè d'especialitat. Són mons totalment diferents, no tenen res a veure, com la nit i el dia.
0: Sí, poder informar d'això i que la gent aprengui d'això crec que també és molt, molt interessant.
3: Enriquidor.
0: Sí, del tot. I tu, Òscar, si fossis una xocolata?
1: Bueno, el món de la xocolata, igual que el cacau, és molt variat, moltíssim. Realment no sabríem quina xocolata quedar-me, és una pregunta complicada, però jo crec que la meva favorita, sens dubte, seria la Chuncho, que és una xocolata, és un cacau que prové de la regió del Cusco al Perú i té notes de fruits vermells, panses, és molt mantecós, es fon molt fàcil en boca i el regust que deixa pot arribar a durar fins a 20 minuts tranquil·lament. Aleshores... crec que em quedaria amb aquesta, sí.
0: És que parlant de regust, encara tinc el gust. Sí. I ara he tingut un moment que he pensat, m'ha recordat el cafè, en un moment. O sigui, quan estàvem parlant, dic, ostres, ara m'ha vingut una nota de cafè, no sé d'on, però... O sigui, que ha estat una experiència molt interessant. Bueno, doncs, moltes gràcies per haver vingut. I us desitjo molta sort perquè teniu uns projectes que tenen molt futur, crec.
2: Sí, tant.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a provar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Clar, això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis de l'Iran sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen també el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons en drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Fiestas en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia...
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat, doncs, té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també, doncs, amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i, per exemple, a la Grècia arcaica, els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica, amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida, perquè és un fenomen del qual es parla molt, i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament, i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure, doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments, com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig, partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que no és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Mm. Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen doncs ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual. És a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, no? hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb una paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
0: Mm-hmm. Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites Exacte. Temps. O per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això? O és una cosa més als nostres dies?
4: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
0: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
4: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, en tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per

0: nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no? De recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, eh? D'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar els resultats per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
1: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
0: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes, cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
1: Jordi,
0: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és
1: llegir el llibre, perquè, i tant.
0: Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
1: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quina sobretot?
2: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està

0: centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
2: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Iluro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
3: Bé, molt bé.
1: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Iluro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
3: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club Fem de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartits a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
1: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
3: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club Fem i ara els nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona. I creiem que és un gran valor afegit.
1: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però, com tu dius, hi ha molta cosa més. Sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
3: Exacte. Al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
1: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
3: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
1: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
3: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
1: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
3: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molta atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a la Fundació Maresme, i a més porto... tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dins del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
1: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
3: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle... Un brinca molt especial.
1: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del Hockey Plus?
3: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de Hockey Plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partits, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus. Li dona un plus perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
1: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
3: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formen part.
1: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
3: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles, com l'amant maldestre de qui no gaudirà mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides, a glops de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. Set dies i tall, set dies i segada, set més, l'enèsima arrencada, coixa de set en set, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil, perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar. Una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, no, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, doncs no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats. I clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos. Vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor, dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer. No? Mm. Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present... El Zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, no, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre pel·liculero.
0: Mm-hmm. Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell. O sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui n'hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet A la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 10 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem dedicant els primers minuts del programa a l'entrevista política que farem a Bernat Picornell, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a Sant Cugat i tinent d'alcaldia de Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat. Seguirem dedicant uns minuts a conèixer algunes de les grans dones compositores que la història ha oblidat amb el divulgador musical Lluís Cabal. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de comerç per conèixer tots els detalls de la nit en blanc de la mà de nous associats de Sant Cugat Comerç. I afegirem una mica de gastronomia amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, que parlarà de l'impacte de les xarxes socials a les cuines dels restaurants. I ens acomiadarem amb un capítol del Guaita que tenim, on, aprofitant que s'acosta l'estiu, el biòleg Sergi Corral ens convida a agafar el cistell i descobrir quines són les herbes que podem recollir per fer la ratafia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolta, en Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat, ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havíem d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en el que es proposi, doncs, avançar a la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algunes respostes. No? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etcètera, no? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees diguem de cada un dels serveis, diguem, o cada un de les dels territoris de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana, no? a l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: Ara, a finals d'any passat, nosaltres vam arribar a ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat, i per tant nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i per tant doncs, la situació és molt complexa a nivell de país, també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada una de la primera setmana que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè de fet en el mandat anterior Junts doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera i per tant doncs, això és una cosa de la primera setmana, eh? Però en qualsevol cas jo crec que podem explicar coses que hem doncs, treballat molt o hem empès doncs, perquè tinguin endavant com Canametller, per exemple, no? Que és un projecte doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem ser seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupada per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1. Entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que anem a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat doncs, persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, amb temes percentuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què aniria més ràpid? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, en les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre en aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, en aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial. Per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, Can Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més i, per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17, del 18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més lluny que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què vèiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però que en Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els primers privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser d'un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir, la meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge, i que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteixi en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí. Segur que hi ha molts actors polítics que fan doncs bandera de qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer doncs polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'Esquerra?
1: Mira, nosaltres, quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem doncs un determinat nombre de persones empadronades doncs, en domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadronar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadronar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar doncs, que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau doncs, el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadronar o no empadronar. No, has d'estar empadronat allà on vius. I, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar doncs, ordre, doncs, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, doncs que la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar doncs, que hi hagués un nou cap del padró, que és el cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt, molt tècnica, molt professional, i per tant, doncs, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha doncs, acabat d'ordenar doncs, la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar doncs, que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat de govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera doncs, d'arreglar-ho d'alguna manera, diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana doncs, no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, bueno, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem doncs, la construcció doncs, prevista pels propers anys doncs, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres doncs, hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes diguem al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem doncs, més d'un centenar al sector de Can Vasconcel. No? Per tant, doncs, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que doncs, tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí

0: unes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot, doncs, s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent, doncs, que hi ha abocat, doncs, tants esforços, i en el futur, òbviament, ja veurem de quina manera, doncs, compaginem la baixa de demogràfica amb les escoles. Però, escolta, el que avui pot ser una escola, demà, doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. En 10 o 15 anys, la ciutat, més o menys, doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia, doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes ja saps, ah, sí, haig d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament, doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
1: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat, doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
0: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels subs municipals, eh? Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita, doncs, uns determinats equipaments doncs per tenir més tranquil·litat, diguem, d'espais, no? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i, sobretot, com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer, i, per tant, la principal preocupació és dir, ei, com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill. És molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. I nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar, doncs, què és el que necessitem.
1: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any, fins i tot. Entrarem aviat en un any electoral intens, perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
0: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa, doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important. I el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat. I, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
1: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
0: jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, o quins són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions, però en qualsevol cas jo em presento per ser alcalde, perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir, no, vull seguir...

0: rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i sobretot entorn, i per tant, content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps, i això va doncs, a tota velocitat cap al maig del 27.
1: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
0: Mira, nosaltres... Ja, començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta. I per tant, això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint, perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc. Molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat. I per tant, si podem repetir amb Junts, amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom, perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom, i per tant la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords, i jo ho entenc d'aquesta manera. Jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques. Jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables, i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
1: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
0: No he dit això.
1: No has dit això, no ho he entès malament. Doncs.
0: Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
1: Si d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
0: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor. No és fàcil, en un context com l'actual, haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
1: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
0: Jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
1: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia, i continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb el batriador i Carme Reverte. Bon dia.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
7: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
9: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
9: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
6: Nosaltres.
13: Nosaltres som feliços.
14: Nosaltres som així.
15: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
16: Avui som
17: la Maria José,
16: el Miguel,
17: l'Edu,
16: la Núria,
17: l'Irra,
16: el David,
17: l'Antonio,
16: l'Artur,
17: l'Emma,
18: l'Àngel
16: i el Guillem, jo mateix.
19: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
20: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
21: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
22: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
23: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
15: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
24: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
25: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades!
26: Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
27: Ah, no tens mans?
28: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
29: Red flag.
30: Oi que sí?
31: Sí. Sí.
32: Ja disponible a cugat.cat.
33: Mare meva.
34: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
0: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
35: ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Im Wald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades doncs poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Trium Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra més, bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure. I és una obra de joventut, del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
2: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
3: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
4: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
7: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi, entre biblioteques, parcs, centres cívics, mercats municipals i altres equipaments públics. Vall d'Oreix ja té cartell per la Festa Major 2026, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre. Es tracta de la proposta Vall d'Oreix, presentada per Clara Elisabet Sánchez en la modalitat d'adults del concurs de cartells de la Festa Major de Vall d'Oreix. El concurs també s'han escollit la guanyadora de la modalitat juvenil, Irene Bach, amb la seva proposta Sardanes, i la guanyadora de la modalitat infantil, Aran Vinyals, amb la seva proposta inspirada en l'escultura a la sardana de la plaça Can Cadena. I avui també parlem de religió i de fe i de la comunitat de joves de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, i és que asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ a l'Església. És un reportatge que poden trobar a www.cugat.cat. I en esports, la secció de futbol del júnior ha tancat la temporada amb 6 ascensos de categoria, en una temporada brillant de l'entitat. Destaca el retorn del juvenil A preferent, campió invicte de primera divisió, i sobretot el del cadet a la divisió d'honor, la màxima categoria catalana. El directiu responsable de la secció, Raül Aranda, destaca la consolidació del projecte i la continuïtat del primer equip a segona catalana. Iago Darnell, director esportiu de la secció, també agafarà les regnes d'aquest conjunt.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant. fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
11: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
12: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
12: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
13: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
12: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
13: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
14: Si escoltes la ràdio,
15: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
14: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
15: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
14: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
16: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
17: El tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
18: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
19: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
3: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
20: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
21: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
22: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
23: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
22: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
23: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
22: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
23: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
24: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 591 7100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
25: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
26: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
27: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
28: Cocodril Club.
0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hola, em dic Marc.
1: Hola, me llamo Lalo.
2: Hola, em dic Xavi.
3: Hola, me llamo Elena.
4: Hola, em dic Joan.
5: Hola, i jo sóc el David.
0: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
1: I cada mes fent un programa de ràdio.
2: A Ràdio Sant Cugat.
3: I us expliquem les notícies més destacades.
4: I un resum esportiu.
0: Us recomanem música.
1: Fent agenda.
2: I el nostre dia a dia.
5: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
6: Per tu, el programa de Jeroni de Moraga.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat. Ràdio Sant Cugat.
9: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La nit en blanc s'ha convertit en una de les cites més destacades del calendari comercial i social de Sant Cugat, una oportunitat per apropar el comerç local a la ciutadania en un ambient festiu, participatiu i ple d'activitats. En aquesta edició volem donar veu als nous associats de Sant Cugat Comerç que participaran per primera vegada d'aquesta celebració del comerç de proximitat. I saludem en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Adela Burgos, gerent. Molt bon dia, Adela.
2: Hola, bon dia.
0: I ens acompanyen dos dels associats, concretament la Natàlia Grau. Què
3: Hola,
0: tal?
3: Bon dia.
0: Molt bon dia. I l'Andrea de la pizzeria El Mecànic.
4: Mecànic, justo.
0: Molt bé, molt bon dia.
4: Bon dia.
0: La Natàlia Grau és nova associada, però és que, a més, el seu establiment també és nou a la ciutat.
3: Sí,
0: oi que sí, Natàlia?
3: Correcte.
0: És la pastisseria Grau?
3: És la pastisseria Grau.
0: Encara no està oberta,
3: encara
0: no?
3: Encara no estem oberts, estem corrent tot el que podem per poder arribar a la nit de blanc. Farem com una preinauguració just aquest dia per poder començar a conèixer els veïns de Sant Cugat. Oficialment obrirem la setmana que ve.
0: La setmana que ve. Teniu dia ja o no?
3: No del tot.
0: Val. O sigui, de la pastisseria Grau, que obrirà a la plaça del Mercat Vell, a la plaça de Pere Sant,
3: sí.
0: A la pizzeria del Mecànic, que coneixem ja,
4: sí,
0: i que, perquè ja porteu... Quants anys porteu oberts?
4: Ja vamos por los 7 años.
0: 7 anys?
4: Sí.
0: Que ràpid passa el temps, no?
4: Sí,
1: com passa.
0: Sí, passa molt ràpid. I dona la circumstància que tant el Mecànic com la pastisseria Grau s'han sumat a l'associació Sant Cugat Comerç.
4: Exacte.
0: Sí?
3: Correcte.
0: Expliqueu-nos una mica el motiu, el per què. Com, per exemple, tu, Andrea, al cap de 7 anys, ara participes de l'associació. Què és el que t'ha...
4: Bueno, es sobre todo por valorar también la ciudad y hacer parte del trabajo y sobrevalorar también valorar el trabajo y manera que la gente también conozca Mecànic y poderle dar un producto muy muy bueno.
0: I sumar esforços, m'imagino,
4: també,
0: que a nivell de comerç. En el teu cas, Natàlia?
3: Nosaltres, doncs, som nouvinguts, per tant, el millor que podíem fer era començar-nos a integrar en el poble, no?, i ficar-nos en l'associació de comerç.
0: Teniu més establiments, no?
3: Sí, ara estem en 4 establiments. Tenim la d'Esparreguera, que és la primera i on tenim l'obrador. Després tenim Martorell, i a la vegada hem obert Sant Cugat, que estem a Res, i Badalona, que vam obrir dissabte passat. És a dir, que estem en plena expansió i anem una miqueta de bòlit aquestes setmanes. Mm. Però bueno, volíem, sí o sí, Sant Cugat, volíem arribar-hi ara i poder estar també per Sant Joan, poder començar ja amb coques.
0: I el que heu fet normalment amb les altres pastisseries que teniu obertes també ha estat vincular-vos al teixit associatiu de la ciutat?
3: Doncs,
0: al comercial, al teixit comercial, que és
3: sí,
0: del que formeu
3: sí,
0: part.
3: Sí, doncs a Badalona estem començant també i Martorell i Esparreguera sí, ja de fa anys.
0: Uh-huh. M'imagino, Andrea, que tu ja sabies, no?, de l'existència de la celebració de la Nit en Blanc, que
4: sí.
0: Té lloc aquest dissabte.
4: Sí, sí. Les hemos hecho también el año pasado con una carpeta delante del monasterio haciendo pizzas y este año queremos repetirnos.
0: Ah, o sigui, sí, que sí, tornareu a posar un stand, no?
4: Sí, sí,
0: sí?
4: Un stand, sí.
0: Havies participat alguna altra vegada però com a ciutadà? O sigui, tu has viscut la festa sense haver de treballar?
4: De lo que acuerdo, no.
0: No.
4: No, aparte fiesta mayor, pero por el restante...
0: No, perquè m'imagino que es veu de diferent manera la dimensió, és a dir, el client, el comprador de Sant Cugat i els visitants que ens puguin acompanyar a la nit en blanc si passegen per la ciutat. Jaume o Adela, M'imagino que la idea que es poden fer d'aquesta festa, d'aquesta celebració, és ben bé una altra, no? Que no la de el botiguer, el comerciant, que ha d'estar al peu del canó.
1: Bé, el que diem sempre és que el protagonista aquí, bueno, són dos, bàsicament els comerciants i també la gent de Sant Cugat que passeja, i és veritat que a part de que fem moltes coses, el focus, i aquest any encara més, el posàvem molt en les activitats i les propostes que fan els comerciants. En aquest cas, moltes vegades la gent creu que és un tema de la venda directa, de la promoció directa, etc. Però sobretot és una gran oportunitat per donar a conèixer i perquè la gent volti i entri als llocs. En el cas de Mecànic Pizza i altres que directament donen menjar, no? És diferent perquè ja és una connexió més que directa. Però és que, a més, el tema de la restauració és que forma part de qualsevol festa o coses al carrer. Si no tinguéssim, no? També la gent és que fins i tot t'ho demana, no? I en el cas de les botigues noves o els comerços nous, ideal, perquè en definitiva és el que es presenta i el que es proposa. Ja saps com es posen als carrers, és que no es pot passar. És brutal. No.
0: És la festa major del comerç.
1: Jo crec que és la porta, dic jo, a les festes de l'estiu. És com, per calendaris, sempre és com dir, a partir d'ara ja ve el sarau de l'estiu. Que sarau al carrer sempre en tenim en aquest poble i sempre fem coses. Però és com dir, inaugurem oficialment que a partir d'avui tot l'estiu el passaràs, que no pararàs de fer coses al carrer. I això és fantàstic perquè més enllà del tema comercial, en el fons és vida de ciutat, no? Que és el que sempre busquem. Sí. Mm-hmm.
0: En el cas del mecànic, que ja hi va participar l'any passat, aquest any fareu el mateix. Ens acompanya el Nacho Ballesta, que és el director de comunicació de Food Tellers, que després continuarem amb ell parlant d'altres qüestions. Uh-huh. Nacho, tu que tens el mecànic com a client, uh-huh. Què és el que teniu previst per aquesta edició de la Nit en Blanc?
2: Doncs mira, aquest any farem dues propostes de pizzeta, que és una pizza del mateix estil que fem, que és la pizza napolitana, que és la nostra especialitat, però més petita, perquè també és un format més de, no, de menjar pel carrer. I farem la margarita, que l'hem renovat ara fa poc, que és la tradicional de tota la vida, i després una porchetta, que també tenim amb carta, vale? Que és un embotit... Italià, molt... Bueno, també va amb un aioli d'all negre, no? Sí. De ajo negro. Exacto. I de més. I tindrem el forn també i, bueno, farem...
4: I una base de fior di latte i provola ahumada.
2: Exacte.
0: Sí. Aquesta hora del matí és que això és...
2: Hem de venir a provar-la, està clar.
0: Clar, hem de venir a provar-la, però hem de venir a on? A la plaça?
2: A la plaça. Bueno, a la plaça, a veure, també la tenim amb carta, com us deia, i la podeu venir a provar aquest vespre, si voleu, fer un tastet.
0: Clar, però, perquè, sí. O sigui, el plantejament d'una pizzeria, que evidentment ja sabem el que ens oferirà, que ja la coneixem a la ciutat. De quina altra manera, és a dir, vosaltres... aprofiteu per donar-la a conèixer a nous clients, per reformar la clientela que ja teniu, per participar de la festa?
2: Jo crec que és una mica de tot. Crec que és una mica... Jo crec que, per sort, la mecànica, ja, com deia l'Andrea, portem 7 anys ja treballant a Sant Cugat i crec que estem molt, és un projecte molt, molt consolidat i fins i tot també volem i treballem amb productors de Collserola, com saps, que alguna vegada n'hem parlat. És un tema de promoció que sempre va bé, no? I vincular-nos amb Sant Cugat Comerç i amb totes les iniciatives que hi hagin i també de reformar el vincle, no? El vincle amb la gent de Sant Cugat, que ens conegui, que sempre, no? Que no t'oblidin també, no? Jo crec que sí, al final és participar de la vida al carrer, no? Perquè si no sempre estàs al mateix lloc. Nosaltres, per sort, fem moltes activitats. De fet, d'aquí estem treballant ja la proposta de la pizza Week, que serà durant tota la festa major. Farem una sèrie d'activitats que no podem explicar gaire, però bueno, fem sempre que podem, fem coses. Sí, clar, aparem.
0: I en el cas de la pastisseria Grau, Natàlia, tu deies que obriu la setmana que ve.
5: Sí. Sí.
0: Però clar, però la festa arriba abans.
5: La festa arriba abans i nosaltres estarem preparats.
0: Sí?
5: Sí, i tant.
0: De quina manera? Explica'ns, a veure.
5: Doncs, mira, el que tenim previst és fer un tast, també més o menys davant del local, allà a la plaça, i la idea està en fer productes acabats al moment, que jo estaré fent una miqueta de show cooking a dintre del local. perquè la nostra idea també de la pastisseria que obrim aquí a Sant Cugat és que sigui una pastisseria que s'estigui amb productes que s'estiguin fent al moment. Tot i que nosaltres tenim un obrador Esparreguera, on es fa tota la producció, tenim, per exemple, doncs, un format de pasta de full que en el moment t'hi posem la crema, t'hi posem tot el que vagi per sobre i te l'estàs menjant acabada de fer, que pensem també que és una cosa que es valora molt en pastisseria, no? De, bueno, una pastisseria feta al moment. I llavors aprofitarem i com això ho puc fer, doncs ho farem durant aquesta preinauguració.
0: És una pastisseria artesana?
5: És artesana.
0: És familiar?
5: Sí, jo sóc cinquena generació de pastissers a la família. Sí, sí, o sigui que això ja ens ve bastant de lluny. I intentem sempre mantenir el punt tradicional, però sempre avançant, sempre innovant, adaptant-nos al que vagi sorgint.
0: Crec que va ser la setmana passada que van celebrar semblant a la nit en blanc, però a Badalona.
5: Exacte, sí? Ens enganxem a totes les festes dels pobles.
0: I què tal, l'experiència?
5: Va ser una passada. Sí? Molt xulo, molt xulo. Sí, molt bé,
0: moltíssima. I seria la primera vegada, no?
5: També, la primera vegada, sí, sí. És a dir, els dos pobles hem entrat en les festes del comerç. I vam fer també el mateix. Allà, en aquell cas, vam posar la comparadeta ben bé davant. En aquella botiga sí que tenim una zona just davant del vidre, aquí com estem ara, que et veuen des del carrer, i on jo estava doncs, fent les elaboracions i acabant coses. I la veritat és que molt d'èxit. La gent estava molt contenta.
0: Què esperes tu d'aquesta nit en blanc de Sant Cugat?
5: No ho sé, perquè a mi em ve de nou. A mi em ve de zero, és a dir, jo no he vingut mai ni com a clienta, ni... No ho conec. Així que...
0: Sorpresa.
5: Sorpresa, sorpresa. Me n'han parlat molt bé, però...
0: Sí?
5: Jo vinc oberta al que sigui.
0: Doncs dissabte ja ho comprovaràs. I en el teu cas, Andrea?
4: Bueno, para nosotros seguramente será un momento divertido y espero también por la gente que vendrá que se pueda divertir y degustar de cosas nuevas y también de todo la animación que se hará por la noche y esto.
0: Treball, tindreu feina.
4: Bastante.
0: Sí, sí. Jaume, Andrea, per tancar.
1: Adela.
0: Ai, Andrea. Andrea, t'he dit?
5: Sí.
0: Mare meva, en què estava pensant?
1: Amb les pizzas.
0: L'Andrea. Estava pensant en l'Andrea, sí. Adela.
6: Res, només dir que prepareu-vos, perquè tindreu molta feina. Participen més de 64 establiments que oferiran diferents degustacions, experiències, de tot pel centre. Tenim també a les diferents places gastronomia, per exemple, doncs, Delicatessen en Argentina, Curiós Café, Mecànic Pizza, Nates d'Ouro, Obac Charcuteria, Pastisseria Grau, Peters, Recarrega, Tragaldaves i Boglio. Tots aquests estaran repartits per les diferents places i oferiran tot tipus de mostra gastronòmica del que ells treballen. I només comentar que em va fer gràcia com vam conèixer a la propietària de Pastisseria Grau, perquè allà estàvem repartint barrets per tots els establiments associats, i pel carrer m'atura una persona i em diu: escolta'm, estàs repartint barrets? Això què és? Dic: pues mira, som una associació, fem coses pels establiments associats. I diu: ah, pues dona'm informació ara mateix, que jo participo també en el que sigui. I llavors, o sigui, en el moment... Li vaig passar el correu perquè ens enviés com contactar, o sigui, ho vam gestionar tot en un dia i es van apuntar rapidíssim. Sí. O sigui, va ser curiós. I em feia gràcia també comentar-ho.
0: Doncs esperem que la gaudiu, igual que la segur gaudiran que sí. Els santcugatencs i els visitants que passaran per Sant Cugat dissabte a la nit. Molt ràpid, Adela.
6: Sí, només que totes les activitats i tot el que es farà està dintre de la nostra pàgina web, ho poden trobar, i per tant poden mirar una miqueta el que estarà al carrer.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i que gaudiu de la nit en blanc.
5: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: I l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a Cugat.cat.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Faves Comptades.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Ah, doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Pot ser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de 4 pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluts, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria... Però
0: no,
1: sí que
0: no t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara perquè al final molts dels restaurants dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica en la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, vegali d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem. Però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però sí, l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, si vol, o sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de sobte t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no? Random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... Queda una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar.
1: Diries... Me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo, el que sigui, o tal i qual, sense cap mena d'ego, ni ser influencer, ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram pues, perquè m'ha agradat i perquè la

0: el vull compartir amb la gent que amb el, doncs, amb la gent que em segueix, etcètera, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt, o sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
1: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
0: No, absolutament. Sí, sí, clar.
1: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
0: Sí, sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal... vinculat, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El festú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etcètera, etcètera, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques per una banda i els propis restaurants o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
1: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
0: Jo crec que està marmant el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet... edulcorada, con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent parla, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
1: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
0: Sí? Sí, sí, sí, clar, clar.
1: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm. que contracta uns cuiners... i que han de pensar de com fer clientela, uh-huh. tenen, diríem, la seva brújula en...
0: Absolutament.
1: A la xarxa?
0: Sí, sí, sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys des de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
1: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
0: Correcte.
1: Clients,
0: llavors,
1: públic.
0: Quins són, et diria, quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno, vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
1: Uh-huh.
0: Tendència...
1: No maleïda,
0: exacte. És la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a...
1: A l'essència, no?
0: Sí, o sigui,
1: al plat de
0: macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un el que tu vulguis, no? Llavors... Això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera. O sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? I llavors, doncs... I això, perdona, i això a l'algoritme, disculpa, l'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes, o sigui, i et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un, o sigui, amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no?, per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació, o sigui, el teu comercial, no?, la teva manera d'arribar al públic, és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
1: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien, i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm, i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm, no?, i el satisfer el client amb els plats més,
0: correcte,
1: més bàsics.
0: Correcte.
1: Qui sobreviu en tot això?
0: Jo crec que el que ho faci, per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la Bolera porta, no?, quants anys porta?
1: Més de 40.
0: Pues mira, per exemple, no?
1: O 41 o 42, sí.
0: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no?, molt igualades, molt...
1: El que no passen de moda.
0: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no?, que va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
1: El Julio.
0: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
1: Però, i llavors la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
0: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no?, que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etc, etc. Per una altra banda, has de crear marca, no?, has de crear el que es diu el brand awareness, no?, el valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no?, i digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no?, que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no?, de més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
1: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca a orella de tota la vida?
0: Sí, això continua funcionant, lògicament, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deia, anar-ho sabent gestionar. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda.
0: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre aquests restauradors més... Amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
1: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
0: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més que dels meus fills...
1: Sí, però els penges, a, els penges a les xarxes?
0: Als meus fills?
1: No. O
0: als plats?
1: Als plats, home.
0: Sí, però la majoria, la gran majoria són de clients. Sí, sí, sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre dels 10, del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google, i ho puc penjar, i ho comparteixo a Instagram, i si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no. No m'agrada criticar, i igual...
1: No, no li fas ni crítica negativa.
0: No, em sap greu.
1: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
0: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
9: I avui dimecres arribarem fins a les 12 amb l'espai Guaita que tenim, amb Sergi Coral, biòleg i climatòleg, coneixedor del nostre entorn natural. Serà fins demà. Adéu-siau.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, Sergi, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'un producte de temporada, podríem dir així, que és la ratafia.
1: La ratafia, i tant, la ratafia es fa per aquestes dates,
2: no? Per aquestes dates, pels vols de Sant Joan. I una de les coses que porta la ratafia són plantes.
1: Sí, és allò de les 40 herbes, no?
2: O 80, o 100, depenent de com la vulguis fer.
1: O sigui, aquí la ratafia és una d'aquelles coses que cadascú té la seva recepta i totes són diferents, no?
2: Això mateix. Fins i tot, mira, si algun profe d'aquests trempats de botànica, que n'hi ha algun, li ve acudit d'agafar aquesta llista de més de 83 espècies diferents, que inclou la recepta de la ratafia, potser la porta a l'examen final de fanerògames de botànica de la facultat. No estaria mai, com un herbari virtual, però a moda de ratafia. Podria fer un bon repàs, eh?
1: Home, i tant, perquè recordar-se les 83 espècies que tindria aquesta
2: Exacte.
1: Recepta,
2: déu-n'hi-do. És un reguitzell d'herbes, arbustos, arbres, on hi ha representat tot el ventall, pràcticament tot el ventall, de plantes mediterrànies, tant de la plana com de muntanya.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de tot, eh?
2: Hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Us recomano, aviam, ara són les 12 del migdia, bueno, la podeu fer com vermut, agafeu un got, un parell de glaçons, que anem a descobrir bona part d'aquesta essència botànica de la ratafia.
1: Doncs som-hi, anem a aprendre com es fa aquesta ratafia.
2: Ah, exacte. Anem primer amb l'origen de la ratafia, que podríem dir que és de llegenda, i més tenint en compte que cada casa té la seva recepta. És allò de que hi ha tantes ratafies com cases o mans que la preparen. Però, de base, podem dir que és un licor d'herbes, de base anisada o d'aiguardent adobat, on s'hi posen, a sol i serena, durant una quarantena de dies, un conjunt d'herbes, fruits i flors del nostre entorn. Una recepta que aquí a Catalunya va quedar fixada, podríem dir, entre el segle XVIII i XIX.
1: Per tant, ja en fa d'anys, d'això.
2: Ja en fa d'anys. Però, que de ben segur, ve de molt més lluny, perquè la mateixa paraula ratafia té una arrel llatina de rata fiat, que significa pacte tancat.
1: Pacte tancat?
2: Pacte tancat.
1: I això té a veure alguna cosa amb què la recepta de ratafia no es comparteix amb els altres?
2: Més que té a veure, o sigui, jo m'imagino que té a veure que en alguna reunió o quan es volia parlar d'un tema important es feia amb una ratafia sobre la taula i es feia servir la ratafia com un brindis o com un d'allò per tancar aquell pacte o aquell acord.
1: Ah, carai.
2: A vegades suposo de terres o de cases o de masos o de treball o de lo que sigui, no? Fins i tot Jacint Verdaguer ja té escrits dedicats a aquesta beguda d'herbes alcohòlica i dolça. I és curiós que la ratafia no només és patrimoni català, sinó que moltes contrades europees trobem licors del mateix estil, com per exemple els francesos i els italians amb el nocino i el genepi. Són begudes típiques de la zona, per exemple el nocino, també feta amb nous verdes, i altres destil·lats documentats ja del segle XV aproximadament. Ja ens anem una miqueta més enrere. En temps més moderns, a Itàlia, per exemple, es coneix com ratafià.
1: Ah, mira, li canvien l'accent, eh?
2: Li canvien l'accent, típica de la zona del Piemont. I a França, la ratafia de la Xampany.
1: Per tant, no és una cosa només catalana, sinó que això s'estén una mica més, eh?
2: S'estén una mica més a àmbits europeus, centreeuropeus i sobretot mediterranis, ja que si els països tenen aquestes herbes, per què no han de fer un licor d'herbes com el fem nosaltres, no?
1: Exacte.
2: I avui no volem anar a parlar o parar sobretot a la seva preparació, ja que hi ha diferents mètodes diferents, hem dit quina és la base, no? Tot el conjunt aquest d'herbes, el licor anisat, que pot ser crema d'anís, aniset, aiguardent, depenent com es vulgui preparar, i aquesta maceració, aquesta preparació de 40 dies a sol i serena, que després es filtra, es guarden les ampolles, i és allò que quan més temps es tenen guardades, doncs...
1: Més bona és.
2: Més bona és, eh?
1: Ha de reposar la ratafia.
2: Ah, exacte. Anem a posar els prismàtics avui en les espècies de plantes, que és on hi trobem l'essència de la ratafia, del sabor, del gust, de l'olor... Tampoc és casual que la ratafia, com he dit abans, s'elabori el mes de juny. Més enllà del simbolisme, del misticisme i que hi ha pels volts de Sant Joan, ja sabem que aquesta...
1: I tant, la màgia que envolta aquest dia, i tant.
2: És a final de primavera o just a l'inici del solstici, l'època ideal, o bé per collir les plantes i herbes que floreixen en aquesta època, o bé perquè aquelles més primerenques ja estan ben seques, ja les hem pogut assecar, aquelles que hem collit al mes d'abril o principis de maig. Dins d'aquest catàleg de plantes hi trobem representats arbres, arbusts i herbes en una base d'una vuitantena de plantes, però que es pot ampliar fins a més d'un centenar o 150 plantes, fins i tot, eh?
1: Carai, o sigui, podríem triar dintre un ventall de 150 plantes.
2: Podríem triar un ventall superampli.
1: Per això totes les ratafies són diferents, també,
2: exacte,
1: no? Perquè hi ha moltes opcions de plantes a posar-hi.
2: Evidentment. I us hem fet una miqueta distintiu, ho hem de classificar d'alguna manera i ho hem d'ordenar d'alguna manera, perquè si no és bastant liu això de presentar-vos més de 80 plantes.
1: Clar, a mi ara si em deixes anar així un centenar de noms arribaré a casa ben empatxada. No caldrà ni que em foti la ratafia.
2: Ni nosaltres a la carrera ens ho fèiem, eh? Teníem una llista d'aquestes, però ni nosaltres a la carrera ens ho feien. Ho hem classificat entre arbres, arbust i plantes.
1: Som-hi.
2: Herbàcies, vale? I anem a començar, per exemple, per als arbres. Ja hem dit abans que totes aquestes plantes són plantes mediterrànies, eh? I trobem moltes representants. Per exemple, d'arbres hi trobem les famílies de les fagàcies, les rosàcies, les olmàcies, les pinàcies, les malvàcies, les oleàcies, les lauràcies i les rutàcies.
1: Totes les àcies.
2: Per exemple, i vull començar per l'arbre o l'espècie més emblemàtica de la ratafia, que és la noguera. És el juglan regia, eh? És una espècie originària de l'Orient Mitjà, que es va introduir aquí a Europa abans de l'època romana, tant a Terra Baixa com a Terra Mitjana, podríem dir, i evidentment es fan servir aquestes nous verdes, nous que encara no han madurat, que és en aquesta època quan estan verdes, no? Però també, per exemple, fem servir l'alzina, l'escorça i la flor, la fulla de l'eucaliptus, la fulla del cirerer, que és una rosàcia, la fulla del lledoner, és una altra olmàcia, la fulla i la pera de diversos cítrics, com per exemple el llimoner, el mandariner i el taronger, la flor del tiler, que és allò que és tan, fa tanta olor, fins i tot embriaga,
1: sí,
2: passa sota un tiler i t'embriaga, les fulles d'oliveres, les fulles de l'om, aquest arbre de ribera que també n'hem parlat diverses vegades, la fulla de llorer, que no només ho posem a la ratafia, sinó que si fem un guisat, evidentment també ho posem, això ho anirem veient, que moltes plantes d'aquestes també a vegades les posem per fer menjars o per fer infusions o per fer coses, no són plantes noves.
1: No, són plantes habituals de la cuina.
2: Exacte, són plantes habituals. I també, per exemple, una cosa que em va sobtar més a mi, tant com es posen nous verdes, també es posen pinyes verdes.
1: Ah, carai.
2: Dels pins, del pi pinyer, del pi blanc, per exemple, del Pinus alepensis, es posa la pinya verda, xafada. Doncs això també s'hi posa.
1: I veig que aquí hi ha la majoria d'arbres hi posem la fulla, però per exemple a l'alzina també li posem l'escorça.
2: Exacte, li posem l'escorça d'alzina, també.
1: En canvi dels altres arbres no, això és curiós, d'uns agafem unes coses i dels
2: perquè
1: altres agafem unes
2: perquè l'escorça també té extractes això de la lignina que li dona, o de la resina, fins i tot, que les pinyes, el pi també ho tenen, no? Que li dona diversos aromes. Tot això és per donar els aromes a la ratafia. Si ens anem als arbustos, per exemple, també tenim les rosàcies, les viburnàcies, les cupressàcies, les fabàcies i les anacardàcies. Famílies, per exemple. Com es tradueix?
1: Anem a posar-hi noms.
2: Com es tradueix això? En l'arç blanc, el Crataegus monogina, del qual utilitzem la tija del arç blanc, és aquell que punxa, a vegades, que té la fulla lobada petiteta, del magraner hi posem la flor, que just està florit per aquesta època. Tot va en relació també a l'època que està florit.
1: Exacte, com estan les plantes.
2: El saúc, que posem la flor, també és un arbre molt conegut, també de vores de camins, en llocs bastant humits i llombrívols. El ginebró, que a part d'utilitzar per fer ginebra, no?, i per fer-la posar-la en el gin tònic, també posem en la ratafia, la branca i els fruits, aquelles boletes de color negre. La ginesta, que hi posem la flor de ginesta. El llentiscle, que també hi posem la branca, i a l'arítjol, que és aquesta liana tan punxeguda que et punxa tant si entres en el bosc, i posem el fruit.
1: Aquests són els que... dels arbustos, la família dels arbustos.
2: I ara entrem al grup...
1: ara m'he espantat amb aquesta llista tan llarga.
2: A tope, no la direm totes, sinó direm uns quants, que són les herbes o plantes herbàcies anuals o bianuals de l'estrat aquest herbaci, no? De l'estrat més baix. Per exemple, tenim les lamiàcies, és a dir, romaní i derivats, les asteràcies, margarida i derivats, les exetàcies, les escrofulariàcies, les malvàcies, les umbelíferes, pastanaga i derivats, falgueres i les urticàcies. També s'hi posen ortigues, eh?
1: Ah, carai, també s'hi posen ortigues a dins de la ratafia. Eh? Aquí no es fa malbé res, eh? Tot ho volem.
2: No, el que passa que no piquen a l'hora de veure's.
1: No, clar, exacte.
2: Ja, ja ha marxat, la picó. Dintre, per exemple, va, dintre les lamiàcies, tenim l'alfàbrega, l'espígol, la farigola, el romaní, tenim la lavanda, per exemple, que també s'hi posa, tenim la menta, la matafaluga, l'orenga, el romaní, vull dir, són diferents plantes d'aquesta família.
1: I d'aquestes que s'hi posa, més la fulla, més la flor, una mica tot?
2: Aquesta és una mica tot. Normalment és flor i fulla, bàsicament, tant del romaní, clar, quan vas a collir romaní i farigola, normalment el culls que estigui florit, per exemple, s'hi posa pràcticament tot. Però tenim, per exemple, dintre de les asteràcies, per exemple, hi podem posar la camamilla, que hi posem la flor, i tenim els botulets, que són aquelles plantes, la venis perennis, o que són flors blanques molt petitetes que a vegades tapissen completament els prats.
1: Sí.
2: Doncs això, també aquestes. I dintre de les equisetàcies, l'equisetum, l'equiset, que és aquella planta que és tan ancestral, que tan l'hem de trobar molt abans a la línia evolutiva, no?, que també creix per les vores dels cursos d'aigua. Fins i tot s'hi posa falguera, fulles de falguera. S'hi posa, per exemple, que hi posem les malves, una planta molt típica i molt mística també d'aquesta època, que és l'herba de Sant Joan.
1: Home, aquesta no pot faltar, no?, si la fem pels vols de Sant Joan.
2: L'hipèric, l'hipèricum perforatum, que té aquella flor groga, aquella fulla tacada semitranslúcida, i que és una planta que també, si te la vols prendre, has d'anar al tanto, perquè és aquelles plantes, allò de la dosi fa el verí, o sigui,
1: exacte,
2: allò que dèiem.
1: Una mica, si la menges en poca quantitat no passa res, però si ens passem a la dosi,
2: exacte, perquè té efectes neurològics també, s'ha utilitzat com antidepressiva, com... És allò de, abans d'això, consultir el seu metge.
1: Exacte, sí, sí, sí. Cal anar en compte, a vegades, amb segons quines plantes.
2: Ah, exacte. Tenim el xuclamel, que és una liana, aquella que de flor blanca, que també fa una olor molt, molt, molt, molt forta, molt penetrant, La madre selva, que en diuen. El fonoll, que s'utilitza la branca de fonoll, també. Els gossets, que és aquella flor lila, que també a vegades surt per les vores dels camins. El marduix, la Maria Lluïsa, l'ortiga, com hem dit, el plantatge i la ruda, també es pot utilitzar. Dintre de les lamiàcies que no havíem dit, la sajolida i la sàlvia. La sàlvia també és una època, una herba aromàtica, d'aquestes que entren dintre del conjunt d'herbes aromàtiques.
1: De fet, és molt típica, no? També la sàlvia s'utilitza com edulcorant, per fer més dolça, si no vols posar sucre.
2: I amb pasta, que també és molt bona. No hem d'agafar grans quantitats, són petits. Quan calculeu que de branques, per exemple, s'agafen 1-2 centímetres de branques, s'agafen 5-6 flors, s'agafen petites quantitats, perquè evidentment, i sobretot depenent dels litres que vols fer. No és el mateix fer 3 litres, que fer 6, que fer 9, que fer 12, a partir d'aquí tu has de mesurar les quantitats. I a part de totes aquestes herbes, que no ho hem dit avui perquè ja ens anem a altres plantes una miqueta més no origen tan local, s'hi posen moltes espècies. S'hi portes el comí, s'hi posa anís estrellat, s'hi posa cafè, s'hi posa callella, s'hi posa diferents espècies que també acaben d'aromatitzar tota la ratafia.
1: I acaben de fer una barreja ben barreja, sí. Perquè déu-n'hi-do la mà de plantes que s'hi posen en aquesta ratafia, i sobretot això que deies, quantitats petites, perquè si no tindrem allà tantes herbes, no ens hi cabran.
2: Serà molt forta. Hem de mirar. Però, amb tot aquest llistat, encara que no fem ratafia, jo recomano, hi ha diferents publicacions amb tot el llistat d'aquestes herbes, anar al camp, mirar on estan les plantes, mirar quina és quina. Això, ja et dic, és un llistat que, sobretot, els alumnes que estan aprenent botànica i alumnes de facultat, els aniria molt i molt bé.
1: I tant, segur que sí. De fet, lo xulo és anar-les a buscar al bosc.
2: Ah, exacte.
1: No pas comprar-les...
2: Això mateix.
1: No ho diga. Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos una mica tot el que porta la ratafia, totes les plantes que podem posar-hi, i una mica així separat per famílies, jo crec que ens ha anat molt bé.
2: Ens ha anat molt bé. us animo tots a fer ratafia.
1: I tant, ja, ja ho provarem, Sergi. Ens retrobem el proper guaita que tenim. Fins.
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. Les obres del nou edifici de l'Institut Escola Catalunya ja estan en marxa. Els treballs impulsats per la Generalitat van començar el passat mes de maig i permetran ampliar les instal·lacions del centre amb un nou equipament destinat principalment a l'alumnat d'ESO. L'edifici s'aixecarà a l'espai situat entre l'escola actual i el camp de futbol. Segons el projecte previst, tindrà una estructura de fusta distribuïda en tres plantes i acollirà diverses aules per a l'ensenyament secundari, així com diferents espais de suport per a l'activitat educativa. Sant Cugat comptarà amb 21 refugis climàtics municipals per tal d'afrontar els episodis de calor extrema que es puguin donar durant aquests mesos. En concret, el període d'activació d'aquests punts anirà des de l'1 de juny fins al 30 de setembre. La regidora de Salut i Voluntariat, Núria Fernández, ha explicat durant la presentació de la campanya que les onades de calor cada vegada són més llargues i més intenses. Es tracten de 21 espais distribuïts al llarg del municipi entre biblioteques, parcs, centres...